0: Pallarès, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Bé, com ha anat aquest estiu tan calorós?
2: Tan fresquet, tan fresquet.
0: Jo diria que tan intens.
1: Tan intens, sí, tan intens.
0: Bueno, no sé, en el vostre cas, en el meu ha estat molt intens, eh? Molt sí. Més intens del que... Bueno, continua aquesta intensitat, que no creguis. Molt, jo em descobrint moltes coses també, i un estiu... Doncs emocionalment, mira, abans estava llegint una cosa vella, que no tinc de qui és, perquè això ho he trobat per internet, d'experimentar alguna cosa vella al dia, i això és el que vaig intentar. Ja vaig dir que jo vaig fer el Camino de Santiago, i allà està ple de coses velles, i llavors et quedes una miqueta amb això.
1: Una de les coses que deies era llegir un llibre, no? Mm. I aquí estem nosaltres.
0: Aquí estem. Carme Pomareda, bon
2: Hola,
0: dia.
2: Molt bon dia.
0: Què em deies? Escolta, és que estàs parlant del Club de Lectura de Veus de Dona, i aquí hi ha dos més, un
2: dos.
0: Del qual el porto jo i no m'estàs dient res. A veure, explica.
2: Perquè no ho hem explicat. No, no, ara no venim a parlar
0: d'això. No, però digue'm.
2: Venim a parlar de llibres, i ja t'ho explicaré en un altre moment. Venim a parlar de llibres, de novetats que estan sortint, que ara ja no podem més, oi, Enric? Ja...
1: Bé, una mica, doncs, és el que us dèiem, que ara el setembre és un dels moments més intensos amb novetats en català, perquè tot just divendres, aquest divendres, s'inaugura la Setmana del Llibre en Català a Barcelona.
0: Sí.
1: Aleshores, la Setmana del Llibre Català a Barcelona, que es fa com els últims anys a la zona de l'Arc del Triomf, doncs és un gran, diguéssim, moment perquè les editorials catalanes i els autors catalans treguin les seves novetats una miqueta, doncs, pensant també en el que és el trimestre aquest que arriba d'ara, comença ara i fins acaba per Nadal. No?
0: Que és molt xulo, perquè, clar, ja recordes totes les activitats que hi ha, el contacte directe també, sí, amb tots els autors, autores, les presentacions dels llibres, el tenir-los allà,
1: clar,
0: el poder xerrar amb ells, no? Clar. Com quan estàs, per exemple, el dia 23 d'abril, que estàs fent una llarga cua que t'assignen un moment i que ja...
1: No, allà... això és diferent, és un, jo penso que és un ritme diferent, són més dies, són més hores, són més moments en què puguis... buscar, doncs, el contacte, això que dius tu, amb aquell autor, no? Amb aquell autor, amb aquella autora, o aquella, assistint a aquella taula, o en aquella que es parla d'algun dels temes, per exemple, no sé, ara aquest estiu ha estat l'estiu arrel de la pel·lícula L'Odissea, l'estiu de L'Odissea i del Retorn als Clàssics, doncs hi haurà una taula, doncs, que hi haurà el traductor de l'última edició en català, el Pau Sabater, juntament amb altres especialistes, parlant de l'Odissea, no? Sí. Per exemple. Molt interessant. Total, des de la llibreria, clar, això ens cau més lluny, evidentment està a Barcelona, no estem, diguéssim, en primera línia, però sí que el que fem cada any és, durant aquests 10 dies que dura la Setmana del Llibre, recomanar llibres en català, fer els aparadors de llibres en català, fer les nostres recomanacions per xarxes de les novetats i una miqueta, doncs, és el que...
0: Però és molt interessant, perquè el que estàs fent, el que esteu fent, és portar aquella Setmana del Llibre, en certa forma, no?, agafar aquells aspectes per portar-los aquí, a la vostra llibreria. Deixa'm que digui també que aquest és un espai de llibres, però hi haurà també un altre espai cada setmana. Avui està l'Enric Pallarès, la Carme Pomareda, però la setmana vinent, la setmana pròxima, podrem escoltar, doncs, a la Montse Marcet i a la Alba Martí, crec que és, també de la llibreria L'Ombra.
1: Sí.
0: I cada setmana tindrem aquest espai de llibres. Tu creus que seria una bona recomanació per enamorar-se de la literatura catalana, la gent que diu, doncs, em costa llegir? I jo ho dic perquè quan vaig a la Setmana del Llibre et donen ganes de comprar, et donen ganes de... que potser penses en llibres, penses en... I no, és que hi ha moltes activitats, hi ha un ambient en el que t'hi veus també immers i que t'acabes també enamorant i que t'acabes portant llibres perquè compliran les teves necessitats, i que aquí ho tindreu també amb l'Enrica Pallarès, que segur, i la Carme Pomareda, que us poden aconsellar, doncs, aquests llibres en català també.
1: Sí, no està claríssim de que de vegades... A veure, tot sempre ens passa, no?, que quan fem una activitat, fem una presentació i tens el contacte amb l'autor i tens l'autor directament, l'autor, l'autora, l'escriptor, que t'explica la seva obra amb aquella passió i

0: demanar del llibre en català, que n'hi ha moltes també. Què és el que voleu presentar-nos de llibres? Amb què veniu avui? Perquè porteu, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 llibres.
1: Sí, a veure, si vols començo jo, perquè jo en primer lloc volia fer esmentar, diguéssim, ressaltar només, no explicar, els 3 llibres que han guanyat un premi, els Premis Prudència i Bertrana s'han donat aquesta setmana i són, cada any es donen en aquesta època i són llibres que, és a dir, són premis que premien diferents categories. Una de les categories és el que és normalment el més conegut, és el Premi Prudència i Bertrana de novel·la, que aquest any l'ha guanyat el Jordi Campoy Boada. Uh-huh. Amb aquest llibre, Fer cantar els arbres. Comentar-vos que el Jordi Campoy és un escriptor, que aquesta és la seva segona novel·la, i que ell és productor musical, és un home que és la seva feina habitual, és compondre música, és treballar amb la música, és té moltes feines al voltant d'aquesta ofici, no? Aleshores, aquí, com que ell és del que hi entén, el protagonista d'aquesta novel·la, doncs no podia ser d'altra manera doncs que algú relacionat amb la música, algun tema de música, i és un luthier. Uh-huh. Que ell ens explicava doncs que és aquell personatge, aquella persona que és capaç d'un tros de fusta, no? Omplir-lo de transformar-lo en una cosa màgica que pugui crear, que pugui representar música. Vull dir que aquesta seria la primera recomanació, i el Premi Prudència Bertrana de novel·la, Fer cantar els arbres.
0: Mira el Jordi Campoy, productor musical, pianista, compositor, escriptor, el seu pare, trompetista aficionat, amant sí. del jazz, el va portar al Conservatori Municipal de Música de Sabadell quan tenia 9 anys i es va formar en piano clàssic, harmonia, va estudiar jazz i, com dius, no? L'any 2019 va publicar la seva primera novel·la, La noia del violoncel, sí. i el 2021, La cantant de fado.
1: Ah, sí. Potser sí, seria... Sí. Que aquesta és la que vam presentar, La cantant de fado. Potser serà la tercera, aquesta. I que mira, és de Sabadell.
0: Sí, sí, i de tot tipus de música, productor, pop, rock, música clàssica, electrònica, un crac, folk, música urbana, uau.
2: No, jo no té res que veure, però sí, explicant això que deies de Luthier, m'ha vingut al cap aquell meravellós llibre que ja està descatalogat, que es diu El Luthier de Venècia,
1: sí,
2: que parla justament això, d'un luthier que el seu violoncel parla, qui el toca i el toca de cor, treu totes les emocions que el luthier i els arbres que l'envolten ho senten, no? M'ha vingut a la memòria.
1: És un àlbum il·lustrat.
2: És una il·lustrat, que és una meravella, una meravella. Precioses. Una meravella. Mm. I ara venint això m'ha vingut a l'Hotel de Venècia, perquè és això, les emocions a través de la música.
1: I només per esmentar, i passo la paraula a la Carme, evidentment, que si no se'm queixarà.
2: No,
1: els altres dos premis per adults que es donen en els Prudència i Bertrana, doncs es dona el Premi Miquel de Palol, de poesia, aquest any és per en Joan Tomàs Martínez Grimal, amb aquest llibre, Orografia. Tot això són premis que es donen a llibres que acaben de sortir. Mm, no?
0: Tenim els llibres aquí,
1: Tenim els llibres aquí.
0: Però sí. Com es diu aquest llibre?
1: Orografia,
0: a veure.
1: Joan Tomàs Martínez.
0: Joan Tomàs Martínez, Orografia.
2: Uau. Tu t'agrada això,
0: Molt.
2: Els poemes?
0: Uau, molt. Mira, hi ha la contraportada, només hi ha 3 frases. Fa molt de temps que el tic i el tac sonen a l'hora.
2: Tal bé.
1: Sí.
0: M'encanta. Aquest i quin més?
1: I l'altre que es dona també amb aquests premis Fundació de Girona és el Premi Carles Rahola d'assaig, que aquest any és un llibre d'en Joan Manuel Soldevilla, que es diu Terra de Quixots. Sí.

0: És un assaig doncs, molt curiós perquè parla de la influència de Cervantes en personatges, amb artistes, amb escriptors, amb historiadors de l'Empordà. És a dir, que ja t'ho diu darrere la contraportada, que tot i que Cervantes no va trepitjar mai l'Empordà, no va
1: Barcelona
0: estar mai,
1: sí.
0: Barcelona va arribar fins a Barcelona, però
1: l'Empordà
0: no va pujar més, doncs hi ha tota una sèrie, evidentment, des de Dalí, Monturiol, la Lídia de Cadaqués, diferents figures relacionades amb l'Empordà, que es veuen influenciades per Cervantes i per la seva, bueno, per la seva monumental Quixot, no? Per ser una monumental obra, no? Mestra. Mm-hmm. I per això mateix es diu Terra de Quixots. És un assaig que jo penso que també és molt interessant.
2: La il·lustració és molt divertida, eh? Perquè
0: sí,
2: són els
0: bovins
2: de vents dels Quixots junts justament amb els pas de la Costa Brava, no?
0: Tens allà. Sí.
2: Això és bo. Vale, vinga, som-hi, que anem curts. Bueno, anem llargs, perdó.
1: Vinga, nosaltres un altre premi, el Premi Ramon Muntaner d'aquest any, és per la Laia Aguilar, una noia que ens agrada molt. Li han donat moltíssims premis. I el llibre es diu La Fuga, i és una mica un thriller, una cosa una mica fosca, en un món on els nens estan tancats en habitacions i els adolescents perquè hi ha un virus i llavors tothom té por de que es contagien i els preserven. Però hi ha un grup d'adolescents que, evidentment, com que són adolescents, doncs d'això no en fan cas, i la protagonista, que és la Zoe, doncs també s'escapa i vol anar a veure què passa darrere dels murs d'aquesta habitació que està tancada, que l'han tancat per preservar-la, no? Mm-hmm. I d'això parla, d'això i del mar, perquè es diu La Fuga i té molta importància en aquest cas, doncs el mar per la Laia Aguilar, que és la protagonista, i també per la Zoe. Jo penso que ens pot agradar. Els altres llibres d'aquesta han guanyat premis i premis donats pel jovent, el Premi Atrapa Llibres, el Premi Carlemany, vull dir que estarà molt bé. A partir de 14 anys, penso, sí, 14 anys.
0: L'autora del Wolfgang, no?
1: És autora del Wolfgang.
0: Que és famós perquè se'n va fer després una
1: película. Una
0: pel·lícula. S'havia llegit molt, recomanat molt.
1: I també era un premi del jovent.
2: I la Fuga, de la Laia Aguilar, li han donat el premi al Ramon Muntaner 2026.
1: Sí. En té molts, aquesta noia. Va escrivint i li van donant molts premis, eh? Mm-hmm. I és molt joveneta. Bueno, és molt joveneta, és jove.
0: És un altre dels premis que es donen a la nit aquesta de la Fundació, dels premis de la Fundació Prudència Bertrana de Girona.
2: Anem a per més llibres. Quines Vinga. Altres recomanacions jo. Tenim? Vinga.
1: Tenim aquest, que és d'aquests que ens agraden, amb l'Àlia Canal, amb il·lustracions, i aquest n'hem sentit moltes vegades, el que passa, no? D'un animalet, o un animal, que en el bosc es troba un ou. Però és que en aquest cas és un os, que es troba un ou, i els ossos no poden covar ous. I a més, els ossos a l'hivern hivernen. I aquest pobre os té un problema. S'ha trobat un ou, el vol covar, però ell no pot, però ell que vol és anar-se'n a dormir, i els altres animals, que aquests sí que surten al llop i que viuen a l'hivern, li diuen que fes-t'ho com vulguis, però nosaltres no podem, no? Llavors és la cursa...
2: Te quedes con el marrón, te quedes
1: sí,
2: con el huevo.
1: Sí, és la cursa contra el rellotge, que el pobre, i al final li surt doncs un pollet, i el pobre os s'ha de quedar cuidant, perquè evidentment la paternitat pot més que les ganes de dormir.
2: Bueno, la metàfora és molt bona,
1: no?
2: També. Hi ha una metàfora molt bona. Això seria per literatura
1: molt petitons.
2: Infantil, es diu L'os i la cura del bosc, clar. No?
1: La cursa.
2: No ho veig.
1: I la cursa del bosc.
2: Ara sí. L'os i la cursa del bosc.
1: A veure qui pot, va trucant a totes les portes. Mm-hmm. Va trucant a totes les portes, però els altres animalets estan per la seva vida. I més els que a l'hivern, com el llop, doncs surten.
2: Per tant, ossos, papis i mamis, ja sabeu que teniu un llibre, perquè teniu a la web també a casa, que sigui petitó, doncs aquest llibre us pot agradar.
0: És un llibre molt bonic, unes il·lustracions precioses.
1: I després tenim aquest, que està sortint per tot arreu i l'estan recomanant moltíssim, que és El color de les tulipes. És una història d'Amsterdam, d'una noia que cuida, seu pare és jardiner, ell cuida les tulipes, la fan fora d'allà on viu, que és una universitat, perquè el pare mora i les noies no poden viure a la universitat, evidentment. Aleshores, ella marxa i el que fa és dibuixa. Li agrada molt dibuixar. I llavors la història és aquesta, és una història il·lustrada, és un còmic, una novel·la gràfica.
0: És una novel·la gràfica, una novel·la gràfica,
1: sí. I ella aquí explica que la misèria, la cobdícia, però també la bellesa, existeixen i poden anar de bracet, no? I això és, bueno, m'ha agradat. És la Holanda del segle d'or, que les dones gairebé no eren gens reconegudes, i llavors aquesta noia, doncs, com tira endavant amb el seu art de dibuixar.
2: Doncs fer cantar els arbres, de poesia i orografia, la terra de Quixots, l'os i la cura del bosc, la fuga i el color de les tulipes, aquesta novel·la gràfica. Moltíssimes gràcies
1: a tots dos.
2: Doncs ens escoltem d'aquí a dues setmanes.
0: Perfecte.
1: Molt bé.
2: Guns N' Roses publicava el 91 els treballs Use Your Illusion 1 i 2, en la qual va ser un dels cims creatius. Estem escoltant Knocking on Heaven's Door, una cançó de Bob Dylan, escrit per a la banda sonora de la pel·lícula de 1973, Pat Garrett, i Billy el Nen. Es va estrenar dos mesos després de l'estrena de la pel·li.

0: Cada setembre, cada gener, també els gimnasos de Rubí, de Catalunya, jo crec que això és a nivell, podríem dir, universal, eh? Viuen un autèntic boom d'inscripcions, però la realitat és que l'afluència cau després d'unes quantes setmanes, mentre moltes persones doncs, continuen apuntades i passa molt de temps sense trepitjar el centre. Volem entendre per què passa, que hi ha al darrere d'aquesta dinàmica, com es pot revertir. Doncs parlarem avui, doncs, per una banda, que tenim aquí a l'estudi el Gerard, el Xavi Pizarro, que és director del Duin. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Has vingut acompanyat de la coordinadora de la part esportiva del Duin, de Begoña Ureña. Bon dia.
2: Buenos días.
0: I per videotrucada, doncs també saludem justament el sotsdirector del DIR, en Gerard Figueres. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
3: Gràcies per convidar-nos.
0: Molt bon dia. Mira, comencem, si voleu, sobre aquesta dinàmica d'inscripcions. Això que jo he dit, ho noteu vosaltres als gyms? Cada setembre, cada gener hi ha aquests pics marcats d'inscripcions i després... Quina és la constància, no? Perquè quin percentatge d'aquestes persones doncs, acaben abandonant les primeres setmanes. Si vols, mira, com tinc aquí a l'estudi doncs, justament el Xavi Pizarro, comencem amb el Xavi Pizarro.
1: Sí, sí que és veritat que al setembre, gener, els mesos que més es nota, que és quan la gent té totes les propostes que es fa de canvi, no? d'inici de temporada, inici d'any. Sí que és veritat que hi ha una tendència cada cop més a que ja no hi ha tant aquests pics, sinó que és més regular durant tot l'any. Però bueno, suposo que al setembre, a inici de curs, pues, tothom té les propostes de millorar. I bueno, jo crec que ara mateix estem en una societat on cada cop més la gent té més present la salut, no? Que al final no és envellir, sinó com vull envellir i com vull arribar a l'edat adulta. I el que comentaves tu, sí que és veritat que hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva. Al final, que té experiència esportiva, bé, sap el que ha de fer, el que no ha de fer, però molta gent, al final, hem d'entendre que quan entra un gimnàs és com una nau espacial per ells, no? Que,
0: sí, sí. Ja, posar-te a la sala de màquines ja és un problema, també, perquè
1: exacte.
0: De vegades no saps, eh? I ja, fins i tot, et fa vergonya, a lo millor, no? De dir, espera, és que no ho sé, hauré de preguntar. Gerard, sí. No sé si em sents. Gerard, em sents?
3: Ho sento perfectament, sí.
0: Va.
3: Sí.
0: Passa això també, al DIR?
3: Doncs comparteixo la diagnosi que ara explicaves, no? L'any en el nostre sector té tres puntes. Bàsicament aquest post-estiu, no? Setembre, post-Nadal, i després tot el que és post-Setmana Santa, no?
0: Allò operació biquini.
3: Operació biquini, sí. Tot i així, haig de dir que, tot i aquestes tres puntes, segurament la del post-estiu és la més elevada, no? Com a mínim, això és el que notem en els gimnasos DIR. I tot això respon una mica a la tendència de la població, no? Segons les enquestes oficials, que això és una cosa que tenim molt present, des de l'any 2006 amb ara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs, no? Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física i, com molt bé dèieu, doncs, per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment. No? Al final, els gimnasos s'han convertit en un espai de socialització en el que hi ha gent de totes les edats, cada vegada més gent jove, i precisament en aquesta gent jove és en la que els dona també un oci més saludable. No? Aquesta és una tendència maca, que pensem que és positiva, sobretot si ha vingut per quedar-se.
0: Gerard, ara estaves parlant de gent jove, de quedar-se, clar, per fer... També s'han posat molt de moda el que són les curses, intentar doncs, fer la de 5K, 10K, mitja marató. I ara m'ha vingut al cap que vosaltres crec que teniu la cursa dels Mossos de Sant Cugat aviat, com és així?
3: Sí, de fet nosaltres, tot i que som una marca... nascuda a Barcelona i és on tenim el gruix dels nostres centres, no? És veritat que també tenim una forta vinculació amb el Vallès. De fet, hi ha molts rubinencs i rubinenques que venen a entrenar al DIR Sant Cugat.
0: Sí.
3: I també, d'alguna manera, com segurament que també fa Duin, i altres marques del sector, doncs el que intentem és, més enllà de tenir instal·lacions esportives, formar part, no?, també de la societat que ens acull. I és per això que els esdeveniments esportius, doncs com les curses, són també una manera, no només de, jo diria, de generar aquest sentiment de pertinença, no?, als clubs esportius, en aquest cas a DIR, però també de fer, d'obrir al conjunt de la població aquest accés a l'activitat física, no? I tot just aquesta setmana presentàvem aquesta represa de la cursa que fem DIR amb els Mossos d'Esquadra, la cursa, diguem, institucional del cos de tot Catalunya, que la fem el 21 i 22 de novembre a Sant Cugat del Vallès, i que ja que estic a Ràdio Rubí, aprofito per convidar tothom qui tingui ganes de fer-la a que es pugui inscriure a través de la pàgina web i que participi d'aquesta cursa absolutament popular de l'atletisme, que és una cursa per nens i famílies i una cursa de 5 i de 10 quilòmetres pels adults.
0: Per tant, 5K i 10K. Xavi, detecteu la figura del client fantasma, aquest que està inscrit, que entra amb ganes, però que després de 4 o 5 setmanes no hi és? I voldria parlar també, i també ara parlarem també, de l'impacte que té al centre, no? Perquè no acaba... O sigui, és un client que paga, però que no va.
1: Sí que cada cop menys. Suposo que també una fila, sobretot post-pandèmia, sí que ens vam trobar... Abans de la pandèmia sí que teníem un percentatge entre un 25 i un 30% de molts socis que estaven inscrits i no feien ús, no feien molt d'ús, però sí que ens trobem amb la tendència que cada cop més, si no fas ús, deixes de venir i no pagues i ja està. Però sí que ara cada cop més la gent que s'inscriu ve. La tendència al final, i això ho veus amb els números, a mesura que van reduint les assistències al gimnàs, no? Al final quan comencen, quan s'han inscrit, doncs tens una afluència de 3-4 cops a la setmana. A mesura que vas reduint, si vas a reduint a 2, a 1, són gent que a futur, no a llarg plaç, doncs deixa d'acudir al gimnàs.
0: Gerard, hi ha un determinat perfil d'aquests més clients fantasma, molt així, molt ràpidament? No està. Bueno, ara parlarem, que hem perdut ja. Xavier, hi ha un determinat perfil? I si hagués de posar un perfil dels que abandonen abans, o per exemple, o dit d'una altra forma, dels que mantenen la regularitat.
1: Bueno, els que mantenen la regularitat sobretot és la gent més gran, que en el moment que proven aquesta activitat, sí que és veritat que és gent que veu la millora molt ràpid, perquè de seguida que deixen de tenir dolors, que milloren a l'hora de poder fer activitats quotidianes. I el perfil més d'abandonament és gent, perfil entre 35 i 50 anys, que és aquest perfil que o bé no ha fet activitat física durant tota la vida i ara el metge els ha comentat que han de començar a fer activitat física, llavors fins que no agafes l'hàbit, pues això, ho intentes, ho deixes, ho tornes a intentar. Així que tenim molt el perfil de que m'apunto, estic 4 mesos, ho deixo perquè no vinc, però als 2 mesos torno a venir, o als 4 perquè noto un altre cop que tinc que venir. I aquest és el perfil que més ens està costant, no? Arreglar el que sigui a la...
0: Mica, no? Anem amb la Begoña un moment, perquè, clar, quins serien els primers passos que s'hauria de fer per la gent que tingui, doncs, vulgui agafar aquestes rutines de tonificar alimentació, constància, perdre pes, no sé si han de fer més treball de força, si han de fer cardio, si han de fer les dues coses?
2: Bueno, al final nosotros lo que hacemos en DUIN es que tienen una primera entrevista con cualquiera de los técnicos y ya sí que sabemos cuáles son sus metas y qué es lo que quieren conseguir. Entonces, a partir de esto ya le aconsejamos si tienen que hacer más fuerza, si tienen que hacer más actividades dirigidas o dónde los podemos desviar también para que se encuentren mejor y no tener esta baja. Sí. Y de esta manera pues también se motivan más cuando ven que hay un seguimiento. E intentamos que todo el mundo tenga la primera entrevista para que no vayan solos.
0: ¿Por qué?
2: Y lo vamos acompañando durante todo el camino.
0: Claro, eso te anava a dir, perquè hi hagin canvis reals. Ara Xavier estava parlant, comencen a notar que tenen menys malalties, que a mi deixen la medicació. Quant de temps amb la disciplina ha de passar?
2: Si és constante, en poco tiempo empiezan a ver las mejoras. Ya, a la que ya empiezas a hacer ejercicio...
0: ¿Constantes? ¿Dos, tres vegades a setmana? Tres,
2: sí, sí,
0: mínim, con, ¿no?
2: Sí, sí, dos, tres veces a la semana ya empiezan a ver cómo se van mejorando, que ya no siempre es físicamente, sino ya al empezar a hacer deporte, ya también tu mente va cambiando. Ya también te vas sintiendo mejor contigo mismo, te vas motivando más, y entonces ya consigues de que esta persona se vaya fidelizando más.
0: Mm-hmm. Gerard, en el cas...
3: Em sembla que m'heu perdut un moment abans,
0: sí, sí, t'has perdut un moment, no et preocupis, que ja estem acabant, també. En el sentit de que estàvem parlant justament de... el que hauria de ser habitual, estem parlant de la disciplina d'anar-hi al gimnàs, de com aconseguir doncs, que arreli aquest hàbit, i també parlaven potser una mica també de l'alimentació, no? Quins són els errors que s'haurien d'evitar de les persones? O sigui, les que s'apunten al setembre o al gener perquè després de 6 setmanes deixin el gimnàs.
3: Hi ha un element important que segurament que convindran amb mi, que ja s'estava tractant, que és la socialització. Cada vegada tenim entrada de gent més jove, i que venen en grup, no? I, per tant, ja incorporen el fet d'anar a un gimnàs, un hàbit, òbviament, el que hi van a fer exercici, el que hi van a fer activitat física, però també el que hi van a socialitzar, no? I que a partir d'allà es creen grups, això típic del gimbro, que ara està tan de moda. I, per tant, aquest sentiment de pertenença a un club, a un gimnàs, a un... això és el que fa que hi hagi un menys percentatge d'abandonament, i també que hi hagi, jo diria, diguem, una durada més llarga en la pròpia instal·lació, no? Mm. I sobretot aquelles instal·lacions en les que pots fer, diguem, no només una sola activitat, sinó que tens fitness, que ara, a més, doncs, hi ha molt no, equipament per poder entrenar la força, que és una mica la tendència que la gent jove està adquirint, activitats dirigides, els esdeveniments, no, dels quals abans parlàvem. Al final, jo diria, una mica la fórmula és una barreja d'ingredients que tenen en la socialització i en aquest nou oci saludable, jo diria, el secret perquè, al final, el gimnàs esdevingui un hàbit que sigui molt difícil d'acabar, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, a Gerard Figueres, el sotsdirector del DIR, recordeu aquesta cursa de Mossos també, al Xavi Pizarro, el director del DUIN, i a la Begoña Ureña, la coordinadora de la part esportiva del DUIN, doncs per donar-nos aquests consells, escolta, que comenci el setembre i que continuem ja, que no pari. Moltíssimes gràcies a tots tres.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: una tontería. Nada.
1: No, dilo, ¿qué era?
0: Anoche teníamos menos para trabajar.
1: Sí.
0: Cada vez iba peor. Pero fue lo mejor. Quiero repetir eso.
2: ¿Estoy loca?
1: No, para nada.
0: Solo pensaba que no se ha acabado. No hay que darlo por perdido, no. Que vamos a luchar todos juntos.
3: Buenos días, Carol.
4: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
5: Potter, Harry.
6: Empieza el festival.
7: ¿Cómo os llamáis?
8: Sir Duncan el Alto.
9: Nos cuidamos, ¿no? Siempre.
10: Tú aún puedes volver a casa.
11: Vi a los dioses del Olimpo.
12: Dile quién eres.
13: Son tiempos convulsos.
14: No, es un atajo de putos perdedores. Pero son mis perdedores.
15: Bona tarda, són les 6 i 9 minuts i sigueu benvinguts a una nova temporada del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, la cinquena temporada del programa on es parla del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
16: Bona tarda.
15: 3 mesos després, estan aquí los pesados de les sèries. Otra vez. Hem vist moltes coses aquest estiu, com sempre, no? Jo sé que la Núria té recomanacions, jo també, però avui hem de parlar d'una altra cosa, perquè un altre programa parlarem de tot el que hem vist. Però avui toca parlar d'una cosa que sempre fem al primer programa de cada temporada, i són els Premis Emmy, que sempre coincideixen amb la setmana que estrenem temporada, perquè sí, ho fan per nosaltres.
16: Clar.
15: Evidentment. I parlem d'aquesta gala dels Premis Emmy, que són els premis que s'entreguen cada any, no?, a les millors sèries de la televisió als Estats Units. En aquest cas és l'edició número 78. I hi ha una sèrie que s'ha alçat com la principal guanyadora d'aquests guardons de la televisió americana, que és La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, que ha fet història amb 14 premis per la seva primera temporada. A més, la plataforma d'Apple ha sigut per primer cop la més premiada als Emmys. Nada nuevo. Uh-huh. Aquest programa ja sabíem que això passaria algun cop. Vam parlar, va ser l'última sèrie de la que vam parlar la temporada passada, Maldició de Widow's Bay. Así que, bueno, tenemos poderes, no, Núria?
16: Sí, tot estava pensat, tot estava planejat.
15: Ja ho sabíem, no? Però a més també hi ha altres guanyadores, ja parlarem de The Pitt, per exemple, i a més també donarem protagonisme a una nova secció feta per la satisfacció general de la nostra audiència i d'aquest estudi, també. Però abans d'això comentarem els estrenes d'aquesta setmana.

0: Doncs comencem sense notícies, perquè tenim els Emmys, però no, sense les estrenes, i comencem amb una sèrie que ens agrada molt, que és Slow Horses, que estrena la seva 6ª temporada. Ahir mateix va estrenar el seu primer episodi a Apple TV i se centra en el Jackson Lamb i el seu equip, que fugen d'uns misteriosos assassins que van darrere els membres actuals i retirats dels cavalls lents. Els agents hauran d'amagar-se, protegir altres exagents i actuar en poc temps. És la 6ª temporada en 4 anys i mig de Slow Horses. És l'antisèrie, no? En aquesta època de sèries de cada 2 anys, no? Però aquí la tenim, a Slow Horses, Núria, un altre cop.
1: Bueno, televisió, de veritat, com la d'abans. Vull dir, cada any una temporada, acaba la temporada i ja tens el teaser de la següent temporada. Vull dir, això a mi em sembla meravellós i que han sabut mantenir la qualitat durant totes, a mi totes em semblen boníssimes. Vull dir que fantàstic tot.
0: Sí, i renovada per temporada 7 i 8. O sigui, això ja és que ja fa bola, hi ha tantes temporades, però la crítica la situa com la millor temporada d'aquesta sèrie. O sigui, bueno, veiem les imatges i opinem què ens sembla aquesta 6ª temporada de Slow Horses.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
2: Oh, shut up. You can leave the way you came.
3: It's all right to come through the house?
2: No.
3: Well, I came in through the house.
4: What is happening?
5: There's a list with all our names.
6: Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
7: It's a bloodbath. Why are we just sitting here?
3: Pick up the others. Head to the safe house.
8: Please come with us.
9: I haven't been in touch for months.
10: So I'm not actually needed.
11: No, I'm afraid you are.
0: Doncs una 6ª temporada que, com sempre, té a Gary Oldman com a protagonista, també el Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, i també tenim el retorn d'Olivia Cook, que vam parlar a la Núria fora d'antena. Curiós, no? No, sí. No ens esperàvem a aquest retorn.
1: Però super contents, sí, vull dir, sí. L'Olivia Cook sempre benvenida.
0: També retornaran els pets de Gary Oldman, no? En aquesta sèrie, sí, que qui no sàpiga, pues...
1: Los pies con los calcetines mal puestos... Bueno.
0: Els peus no són massa agradables, tampoc.
1: No, toda su persona.
0: Gary Oldman, recordem, que li maquillen els peus per la sèrie, que no esté així, sí. A la vida real ni és tan porc com en aquesta sèrie. Oh, estaria graciós, però no és el cas. Una sèrie que després parlarem, però una de les sèries que va guanyar Emmys. Un altre cop, sorprenentment per mi, a la categoria que ho va fer, però bueno, ja després comentem aquest tema de Slow Horses. Ara passem al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas a la plataforma que més estimem, que és Netflix, i una sèrie de Ryan Murphy.
1: Venga.
0: Que comença fort aquesta temporada amb la quarta entrega de l'antologia Monster, en aquest cas la quarta temporada es diu Monstro, la història de Lizzie Borden, i s'estrena avui mateix dijous a la plataforma. Ens n'anem fins al 4 d'agost de 1892, on l'Andrew i Abby Borden van ser trobats brutalment assassinats a cop de destral a casa seva, a Fall River, Massachusetts. La seva filla, Lizzie, es va convertir en la principal sospitosa d'aquests assassinats. Com dic, és la quarta temporada d'aquesta antologia, que va començar amb la ja superfamosa, no?, en aquell moment, de Dahmer, no? Uh-huh. Com era d'Ivan Peters, l'actor que va protagonitzar aquella sèrie, que va guanyar l'Emmy, però després ja les següents temporades, diguem que no han tingut la mateixa aclamació popular, ni crítica, tampoc ho va tenir massa la primera,
1: no.
0: Però sí que és una sèrie que ha funcionat a nivell d'audiència, encara que ha baixat respecte a la temporada, com dic, però bueno, segueix tenint el seu tirón a Netflix.
1: Sí. Vull dir, bueno, jo personalment penso que és una mica de mal gust moltes vegades. Vull dir, ara ha sortit a Twitter, em fa molta gràcia, hi ha com un teaser que surten com les cares, és com el universo cinematográfico dels assassins. O sigui, és terrible. Sobre tenir en compte que molts
0: veritat,
1: dels...
0: Aquest tuit l'he vist, terrible.
1: Sí, moltes de les víctimes encara estan, o sigui, de...
0: La seva família
1: i tot segueixen,
0: segueixen
1: vius.
0: Que no és una cosa que ha quedat massa enrere, no?
1: Clar, vull dir, és de molt mal gust, de veritat.
0: Bueno, Ryan Murphy ja sabem que se li va la olla, va començar molt bé en això de la televisió, però ara ja s'ha liat bastant.
1: Sí.
0: Doncs veiem imatges d'aquesta quarta temporada de l'antologia de Netflix.
12: There is nothing wrong with blood. Blood is power. Blood is freedom. This house is like a puzzle to me. You're like a puzzle to me. I've never met anyone like you. Your parents, and the way they treat you, they deserve it.
0: Aquesta no li volia dir res a la Núria, amb Rosalía, el tràiler, no?
1: Vale.
0: La sèrie no pot ser més de Netflix, no? Visualment. Mm. Ens treuen la marca d'aigua de Netflix i nosaltres ja ho sabem.
1: Sí.
0: Que és una sèrie de Netflix. En aquest cas està protagonitzada per la Ella Beattie, la Vicky Krieps, que és una gran actriu. I també tenim, com sempre, a Sarah Paulson, no? A la sèrie de Ryan Murphy. I a Jessica Barden també, que era la protagonista de End of the Fucking World. Sí, mm-hmm. Hi ha actrius allà de Netflix. Però, bueno, nosaltres no serem els espectadors d'aquesta sèrie, no?
1: No som l'audiència nicho, jo crec. Però bueno.
0: Qui és l'audiència nicho d'aquesta antologia, Núria?
1: No ho sé. Gent complicada, segur.
0: Aquesta és la pregunta, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a acabar les estrenes d'aquesta setmana amb una segona entrega, en aquest cas aquesta sèrie, almenys jo sé que la seguiré veient, que és Mobland, Tierra de Mafiosos, que ens arriba el dilluns 21 de setembre a Sky Showtime. Se centra en la família Harrigan i Stevenson, que estan enfrontades i són dues famílies del crim organitzat, londinenc, que xocan en una batalla de vida o mort que amenaça amb enderrocar imperis. Enmig s'hi troba el Harry de Sousa, un arreglador a les ordres de la família Harrigan, que sap molt bé on es troben les lleialtats quan xoquen les forces oposades. Una sèrie que té un repartiment, bueno, escandalós, no?, amb Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, bueno, molts guanyadors d'Oscars i, mm-hmm, i famosos de fa dècades ja, no?, a les sèries de tele i cinema, dic, i joder. Una sèrie, per mi, els actors són molt bons, però sí que és veritat que potser

0: Conrad. Los Harrigan controlan el norte de Londres. Y mi trabajo es impedir que eso cambie. Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento. Y yo diría que ya ha llegado.
1: ¿A qué te refieres?
0: La guerra.
2: Doncs més guerra, la primera temporada de guerra, la segona, pues, más de lo mismo, però esperem que una miqueta millor, això sempre amb les sèries que duren més d'una temporada.
3: Sí.
2: Però en aquest cas veurem si duren més temporades Tom Hardy, perquè vaig llegir que a la tercera hi havia aquí unes baralles dins del rodatge i no sabem si Tom Hardy, que és el protagonista de la sèrie, pues, continuarà a la tercera.
3: Sí, però va ser curiós perquè és com que semblava que hi havia una baralla, però després van dir que no, que era mentida. Bueno,
2: ha
3: passat de tot.
2: Un par de punyetazos i ja està. Els personatges de la sèrie, no?
3: Clar, s'estan ficant al personatge, no?
2: Sí, sí, ja sabem aquest tipus d'actuació de mètode, no? Que molts odien, potser algú d'aquí, pues, l'ha estat practicant, no? Però a més és una sèrie recomanable, no és la gran sèrie per la seva trama, ja està molt vista la trama d'aquesta sèrie, però sí que és veritat que els actors fan que valgui molt la pena. I a nivell visual també és una sèrie que està molt bé.
3: Sí.
2: Doncs veurem com surt aquesta segona entrega i ara nosaltres ja passarem directament amb aquesta música meravellosa, no? De Fontaines D.C. A parlar de la premiació dels Emmy Awards d'aquest any 2026.

0: Doncs amb aquesta música meravellosa de La maldició de Widow's Bay, que és la gran guanyadora, com he comentat abans, d'aquesta nova edició dels Premis Emmy, comencem a parlar de la premiació de les millors sèries d'aquest any als Estats Units. Un fenomen, el que ha sigut La maldició de Widow's Bay, que jo crec que no ens esperàvem ningú. És aquest tipus de sèrie que ens agrada perquè no les tenim al nostre radar, però després resulta ser doncs, el fenomen, no? A nivell televisiu de l'any. En aquest cas, a nivell crític, ha tingut bastanta audiència també per ser Apple TV, però sí que és veritat que no és una sèrie tampoc d'aquestes de Netflix que veu mig món, no? Això sí. També som conscients d'això. Però sí que és veritat que Widow's Bay era una sèrie esperada més per gent més de nicho, de seriefils, perquè coneixien el director que havia fet sèries com Barry, Atlanta, que parlàvem, o la guionista que era de Parks and Recreation. Llavors, bueno, hi havia una bona unió de talent. De fet, he llegit que la sèrie ja estava plantejada des de fa 20 anys per la creadora, per la guionista de Parks and Recreation, que anava a ser un episodi d'aquella sèrie. La sèrie, com, bueno, una cosa molt estranya.
1: Bueno, desquadra molt, però bueno.
0: Sí, sí, volíem fer un tipus d'episodi, com una maledicció dins dels personatges de la sèrie.
1: Vale.
0: I al final, pues, no van fer aquest episodi. La sèrie es va presentar a Amazon fa uns 10 anys. La creadora no va voler... No li va agradar. O sigui, va veure coses que, no vaig voler tirar cap endavant amb Amazon. I finalment, pues mira, Apple TV ha sigut la plataforma elegida de forma correcta, com han sortit les coses, i s'han dut doncs, aquests 14 Emmys. És la sèrie que més Emmys ha guanyat a la seva primera temporada. O sigui, aquest rècord sempre que cada any es supera, perquè els Emmys estan prenent també una deriva que no sé si a tu t'agrada molt, Núria, que és que cada any se'n van per una sèrie i tot cau en una sèrie.
1: Sí.
0: A veure, és molt bona, però potser és el que diem sempre. S'hauria de repartir més això?
1: Sí, que això també... Els Oscars també s'estan... Jo, en general, noto amb les acadèmies americanes, en general, que penso que és com, està molt bé premiar a una sèrie que està molt bé i merescudament, però també és el tema aquest, no?, d'una mica de variar, i que al final hi ha moltes coses molt interessants durant l'any que jo crec que també mereixen les premiacions definitivament. Vull dir, no ho sé. A veure, jo en aquest cas, Widow's Bay sí que crec que ho mereix... però clar, no ho sé, potser hi ha hagut altres vegades que potser no, potser sí, però en aquest cas jo estic d'acord amb les premiacions en general, però clar, és això, que potser per una persona també que no ha vist potser aquesta sèrie o potser no li ha agradat tant o el que sigui, i clar, veus com el desnivell que hi ha, doncs és una mica xocant, jo crec, sí que és veritat.
0: Al final, jo sempre parlo de que si és una sèrie o una actuació que és una cosa incontestable, a veure, al final sempre és subjectiu això dels premis, evidentment, però hi ha coses que tothom sabem que les veiem i sabem que són històries, no? I Widow's Bay no sé si serà història, és una molt bona sèrie, això segur, però ara, quan estàvem parlant, per exemple, quan premiaven a l'última Succession, dius, aquestes són coses que és que no es pot qüestionar, no?, que aquesta sèrie arrasi, o quan Joc de Trons estava en el seu prime, o quan Breaking Bad també estava en el seu prime, que ara són sèries que és difícil, no, que no arrasin, no?, els premis.
1: Sí.
0: Clar, en aquest cas, doncs, veus algunes actuacions i sèries de comèdia que potser dius... Hi ha actors ja que van mereixent algun premi, però sempre hi ha alguna sèrie que arrasa, no? Fa uns anys va ser The

0: Ver, merescudament, per exemple. Uh-huh. Fa uns anys va ser Hacks, ara és Widow's Wake, l'any passat d'Estudio, sempre hi ha una sèrie, no? L'any passat també amb Miniserie Adolescència, bueno, és ja, es veu venir els últims anys, encara que aquest any a drama ha estat bastant repartit, s'ha de dir, i ja dient això, anem a començar a parlar de drama, perquè The Pitt ha sigut la guanyadora de la millor sèrie dramàtica, sí que és veritat que ens ho esperàvem, no?, que passés això,
1: sí.
0: Però potser hi ha hagut més dubtes del que imaginàvem, perquè al final de grans premis, només entre cometes, ha guanyat dos, que ara comentarem a millor actor també, però sí que és veritat que potser hi ha hagut més batalla del que esperàvem en Pluribus.
1: Sí, sí que és... jo crec que aquest any, justament, hi havia una mica bastanta varietat a nivell de drama. És a dir, The Pitt crec que va ser molt la sorpresa amb la seva primera temporada, perquè, clar, de cop va ser com un fenomen i plantejava una cosa tan diferent, que, clar, aquesta segona temporada és com... ha continuat en un bon nivell, però, clar, potser hi han passat altres coses, i Pluribus va ser la sorpresa. Al final és la tornada de Vince Gilligan, vull dir, ha dirigit Breaking Bad, Better Call Saul, les grans sèries dels últims anys. Llavors, també és normal que hi hagi com aquesta repartició, jo penso. I aquest any, vull dir, hi havia coses molt interessants. També em sap greu perquè El Caballero de Reinos no s'ha emportat res i penso que és molt bona sèrie, però sí que és veritat que jo crec que als Emmys els passa una mica, no?, això de les seqüeles o sèries d'altres sèries o com li vulguis dir, pues, sí. No els hi escau molt bé, però és això. Curiosament, per mi aquesta sèrie, o sigui, va ser superxula i va ser superguai, i vull dir que merescudament també s'ho hagués pogut emportar, sí. Però bueno...
0: Però els spin-offs, ja ho sabem. És Better Call Saul, no?
1: Sí, sí.
0: Amb la història que va tenir aquella
1: Exacte.
0: Sèrie, amb més de 50 nominacions i sense cap victòria.
1: Em va sortir el vídeo del Bob Odenkirk, que allà... crec que va ser dels últims...
0: Emmys.
1: Que més, que estava nominat, i estava allà en plan de... Bueno, jo vinc aquí, però...
0: Mira, almenys l'últim Emmy el va perdre contra Kieran Culkin, que dius, bueno, encara.
1: Sí.
0: Però el que va perdre contra el protagonista de Juego del Calamar va ser... A veure... que no ho feia malament a la primera temporada, però clar, són altres nivells. Jo crec que són sèries molt diferents.
1: Sí.
0: Doncs, Abada, abans de continuar parlant, veiem el trailer de The Pitt, que és la guanyadora a millor drama, i comentem aquests premis que ha guanyat la sèrie d'HBO.
2: Nightcrawlers! Let's clear up this board and show Day Shift how it's done!
3: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
4: I'll believe it when I see it.
5: Try not to kill anyone today.
3: Yeah, you too.

0: Doncs aquest tràiler és de la nova entrega, que sortirà al gener, la tercera temporada, i com diem, The Pitt es confirma com la gran sèrie dramàtica dels últims anys, és la segona victòria consecutiva, i HBO pues, segueix imparable en el que fa a sèrie drama. No? Va tenir 4 victòries per Joc de Trons, 3 per Succession i ara 2 a The Pitt. O sigui, els últims 12-13 anys, 9 victòries d'HBO. O sigui, vull dir, està intratable.
1: És que, vull dir, HBO jo crec que sempre ha sigut ha sigut equivalent a qualitat. Sí que és veritat que aquests últims anys doncs, hem vist, per exemple, Apple TV, no? Que comença a fer-se el seu lloc, que a mi em sembla superinteressant i superbé. Hi ha hagut com aquests grans fenòmens de Netflix que també han aparegut per allà, però al final, si mirem a nivell de qualitat i en general els productes que presenten, vull dir, HBO és que, vull dir, porten fent televisió tants anys, hi ha tanta varietat de coses, i també és això, les sèries, que les tres sèries són tan diferents entre elles, o sigui, The Pitt, Succession i Joc de Trons són tan diferents, presenten coses tan diferents però tan bones totes, que és que jo crec que al final el triomf és innegable. Sí que és veritat que aquests anys no hem tingut aquesta por amb el tema de la Warner i tal, com afectaria i tal, però de moment sembla que la qualitat està allà, o sigui que jo suposo que això també continuarà en els propers anys.
0: The Pitt, de fet, ha guanyat, com dèiem, a millor sèrie drama i a millor actor protagonista pel Noah Wiley, un premi que aquest sí que semblava incontestable, a una categoria boníssima, perquè teníem a Gary Oldman, teníem a Mark Ruffalo per Task, que estava brutal, que per mi hauria d'haver guanyat Mark Ruffalo.
1: Yeah.
0: Però ja sabem que Task no estava nominada a millor sèrie dramàtica, però ens va sorprendre després, perquè va guanyar millor actor secundari pel Tom Pelfrey, un premi merescudíssim, i que jo no m'esperava, sincerament. Però sí que ha passat una cosa que a vegades ha passat més d'un cop, ja els Emmys, que, però feia temps que no, que era això de repartiment de vots entre actrius i actors a la mateixa sèrie. O sigui, a dues categories, com eren les de repartiment, teníem 4 actrius de la mateixa sèrie, com era The Pitt, i actor de repartiment també 3. Pues sembla que hi ha hagut una divisió aquí, que la gent que li agrada The Pitt, de aquí voto, a una, a l'altra, i al final, per un costat tenim a Tom Pelfrey, que ha guanyat per Task a millor actor de repartiment, i per l'altre, Alison Janney, que per La Diplomàtica va guanyar actriu de repartiment, que ni ella mateixa s'ho esperava. Llavors, pues mira, tenim aquestes dues victòries inesperades, però jo crec que són molt bones, les dues. Sí que és veritat que per mi The Pitt, el personatge de la doctora Al-Hashimi, sonava boníssim, jo li hauré donat, però bueno. S'han repartit els vots. The Pitt en total ha guanyat 6 premis Emmy, en el que fa també amb els premis tècnics i tot això. Però sí que és veritat que, comparat amb la primera temporada, potser no ha guanyat tants. Veurem si The Pitt se l'acaba el regnat l'any que ve, perquè sabem que és una sèrie molt bona, però fins a quin punt no es farà bola.
1: Exacte.
0: El que és The Pitt. Veurem la sèrie si sap innovar-se, també.
1: Sí, perquè jo crec que és una cosa que ja potser la segona temporada jo crec que ja es comença a veure una mica de dir, ui, que és això, és una sèrie que si surt cada any pot semblar una mica saturada fins a cert punt. Clar, la cosa és veure amb les temporades com van sobretot el build-up, que jo crec que aquesta temporada el problema que ha tingut ha sigut, no, el tros final no va ser tan impactant com la primera temporada. Al final, la primera temporada va acabar amb el tema del tiroteig i tal, que va ser molt impactant, i aquesta segona temporada potser anant cap a un altre camí. Llavors, s'ha de veure si aconsegueix mantenir el regnat. No ho sé, vull dir, estaria bé que continués amb la qualitat i que ens sorprengués, perquè jo crec que ho pot fer, però tenint en compte el tipus de sèrie que pot arribar a ser de moltes temporades, etc., cal veure si es pot innovar, també tenint en compte que el context segueix sent el mateix, hi ha moltes coses que són similars, llavors potser és que un context que potser costa una mica d'innovar, però a veure si funciona.
0: Però la pregunta és ara, a qui li hauries donat Premi a millor drama, Núria? Perquè jo, The Pitt, estem contents perquè és molt bona sèrie, s'ha de dir. Però jo personalment li hauria donat a Pluribus, que era l'altre gran rival, i aprofitem per parlar de Pluribus perquè va guanyar 2 premis Emmys als importants, a millor actriu protagonista per la Rhea Seehorn, por fin. Va guanyar aquesta dona que és meravellosa, que va ser la protagonista, coprotagonista de Better Call Saul, i va ser ignorada durant molts anys. I també el Vince Gilligan, no? El creador de Breaking Bad i Better Call Saul, que va guanyar el premi a millor guió per l'episodi pilot de la sèrie, que per mi és dels millors episodis que he vist en molt de temps, en sèries, molt merescut. I no m'esperava que perdés també a millor direcció. Jo pensava que anava a guanyar millor direcció, però va guanyar Slow Horses, que parlàvem abans. No diem que no estigui bé, dirigir, al revés. O sigui, sobretot la direcció d'actors és boníssima, és Slow Horses. Però sorprèn que Vince Gilligan, sent el director tan famós que és, no, de sèries, pues no s'hagi portat el premi. Però bueno, s'han portat el de guió i el de millor actriu d'aquesta sèrie, que ens va sorprendre moltíssim l'any passat i va ser de les millors estrenes, no?
1: Sí, vull dir, és això, Vince Gilligan va tornar a lo grande, vull dir, vam quedar superencantats, sobretot això, donant-li protagonisme a la Rhea Seehorn, que mereixia, perquè molts ens vam enamorar d'ella a Better Call Saul, i la veritat és que aquesta sèrie va ser una gran sorpresa, i sobretot pel el món aquest post-apocalíptic que presentava, que és molt original i és molt diferent, i que al final també aprofundeix en coses superhumanes, i em sembla superinteressant. O sigui, que sempre, o sigui, és una sèrie que jo crec que és tan diferent de The Pitt, les coses que presenta, sí, que és com posar-les a la mateixa categoria i comparar-les és com molt... No ho sé, és difícil. Que això, les dues realment ho mereixien, però clar, Pluribus és com... És tan original i fora de sèrie, jo crec, que és que... Vull dir... Pots pensar que el premi segurament, pues, potser sí que se l'hauria d'haver merescut, però bueno.
0: Veurem, perquè ara Pluribus la tindrem fora d'emissió de 2 anys, sí, i veurem si els premis i la gent s'oblida aquesta sèrie, que això és el problema, no? Amb sèries com Pluribus tan bones, de tanta qualitat, però que ens tenen, pues, aquí esperando indefinidamente. La sèrie estarà superbé també la segona temporada, ja va passar en separació, teníem, sí, dubtes, i va ser espectacular 3 anys després. Però veurem si els premis això i l'audiència ho accepta d'una manera, pues, com ho ha passat en aquesta primera temporada. La sèrie va guanyar 6 Emmys en total, també, com The Pitt, i de fet va guanyar per la música que escoltem darrere el millor tema principal de sèries, que també és un tema interessant, i per mi m'ha descut, està molt guai la música de Pluribus. I ara anem a passar a comèdia, anem a parlar del que estàvem comentant, d'aquesta arrasada total, no?, que va ser La maldició de Widow's Bay, que dels premis importants, que són 7 en total de comèdia, doncs va guanyar 6. Només van deixar espai per un Emmy que està adjudicat des de fa anys, no?, que és el de Jean Smart, a millor actriu de comèdia, que ha guanyat 5 Emmys de 5 possibles per la seva actuació a Hacks, no?
1: Ella arrasando.
0: No és el primer cop que ha passat a comèdia, s'ha de dir, perquè va haver una època també que la protagonista de VIP, que és una gran sèrie, la Julia Louis-Dreyfus, va guanyar 6 de 7. O sigui, quasi ha fet el que va fer Jean Smart, però també va ser... Bueno, era un poco pesado, no? Però, clar, és una cosa també... Aquí sí que jo penso que és d'això incontestable. És que estan... Està genial, l'actriu, clar. O sigui, tenim Ayo Debiri, que també està brutal, però ja va guanyar el seu Emmy, com, mira, l'Ayo ja gano su premio. Ara Jean Smart torna un altre cop a guanyar l'Emmy. Sí, és veritat que va haver-hi bastants, a nivell de muntatge a la gala, va haver-hi bastants planos allà del creador de Hacks, com que està una mica enfadat, perquè Widow's Bay arrasés tant. I, bueno, a veure, Hacks ja va tenir el seu moment,
1: sí,
0: ja va guanyar millor comèdia, no és que mai l'hagin premiat, no? Llavors, a mi sembla bé. Al final, els Emmys i els Globus d'Or també són premis que quan hi ha una sèrie novedosa, de primera temporada, que impacta molt, solen tirar cap aquí. Doncs abans de parlar més de Widow's Bay i de per què creiem també que ha guanyat, doncs veiem imatges de la sèrie d'Apple TV.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
2: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
0: Doncs com dèiem, Widow's Bay, o La maldició de Widow's Bay, ha guanyat 14 premis Emmy. És la primera temporada més premiada de la història. I va guanyar, doncs, tots, direcció i guió, per al director Hiro Murai i l'escriptora i guionista, la Katie Dippold. Hiro Murai lo tenia merecido ja, de fa anys, però no, que no li van donar. També teníem a millor actriu de repartiment, òbviament havia de guanyar-lo Kate O'Flynn, no? Patricia, el personatge, no? D'aquesta sí, sèrie. I també el Stephen Root, que va sorprendre aquesta victòria, no se l'esperava la gent, posava Harrison Ford, no? Com a, que ja va perdre l'any passat, i era com, bueno, ja se lo van a dar a Harrison Ford por ser Harrison Ford. Pues no, pues va guanyar Stephen Root per Widow's Bay també, i el gran guanyador de la nit, a part d'Apple i Widow's Bay, que va ser Matthew Rhys, que és la primera persona de la història que guanya 2 Emmys a millor actor de diferents categories. En aquest cas ha guanyat a millor comèdia, actor de comèdia i actor de minissèrie també, que després parlarem. Però és que a part, fa uns anys va guanyar actor de drama per The Americans. Llavors és el primer actor de la història en 80 anys que ha guanyat a millor actor en drama, comèdia i minissèrie.
1: Wow.
0: O sigui, té un... Bueno, és una agenda de la televisió. O sigui, ningú ho ha fet a la història. O sigui que, bueno, Matthew Rhys pot estar content. I hem de dir que en el cas de Widow's Bay, merescudíssim la seva victòria.
1: Totalment, vull dir, és això, que Widow's Bay jo crec que és una sèrie que va sorprendre moltíssim, però també això per les actuacions, que de veritat que, o sigui, parlant això de la Kate, vull dir, és que té 2 episodis que són com seus i és que brilla moltíssim, però és que tots els personatges en general, l'Steven Root és això, va ser com una sorpresa jo crec, però super merescuda, perquè també és molt bon fil de la sèrie, tota la seva actuació. I el Matthew Rhys, vull dir que té... És molt curiós, no?, perquè té com aquest punt com de tristesa, però també de, com de comèdia involuntària, molt estrany, no?, aquell punt.
0: Histriònic, fins i tot.
1: Sí, que fa que funcioni superbé a la sèrie, vull dir que super merescut els tres premis d'actuació, 100%.
0: Una sèrie que ja vam parlar, que ens va sorprendre moltíssim, no?, pel mix que fa, no?, de terror i comèdia, dirigida de forma sensacional. O sigui, quan fa por, quan fa riure et parteixes el cul veient l'escena, i amb muntatges i idees genials, no? Com parlaves, els dos episodis que hi ha de la Patricia, sobretot el primer, que és pel que ha guanyat el premi, aquest on surt la cançó que després posarem, no?
1: Sí.
0: Amb escenes super ben pensades, o sigui, una sèrie de veritat molt original i que ha sorprès moltíssim, i que no m'estranya que estigui a Apple. Jo crec que és la plataforma perfecta per a un tipus de sèrie així. Que parlàvem d'Apple, que és la plataforma més premiada d'aquesta edició, és el primer cop que li passa, és el primer cop que Apple reina sobre altres plataformes amb 28 premis, perquè a vegades de les 14 de Widow's Base li sumem els 6 de Pluribus, el de Slow Horses, i Apple, doncs, aquest any sí que sí, és la número 1 indiscutible, o sigui, guanyant a HBO i una Netflix, que Netflix pensava, només he de barallar-me amb HBO, doncs pues ara li surt Apple i li guanya a la primera de canvi. Llavors, bueno, ho té complicat Netflix. D'Amazon i Disney ni parlem, que és que ja no huelen nada de nada, no? Merescudament, també, al final, és el nivell que tenen les plataformes.
1: Sí, bueno, al final també, Prime Video també s'ha de dir que no treuen tant volum de sèries en comparació, i Disney també, bueno, ja han demostrat la saturació, no?, que tenen en general amb les franquícies, o sigui que... Però és això, vull dir, està molt bé que Apple TV hagi... entrat, perquè sí que és veritat que Netflix jo crec que molt de tant en tant surt alguna cosa que està molt bé, vull dir, vam tenir Adolescència, hem tingut diverses coses que estan molt bé, però sí que és veritat que al final apel·len una cosa més de, doncs, que agradi a tothom, que sigui un gran fenomen, però bueno, el tema dels premis potser els és més indiferent, entre cometes, que sempre està bé, però crec que no és l'objectiu, també t'ho dic.
0: Al final Netflix ja sabem que la seva categoria és la de minissèrie, és la que sempre això opta, ha guanyat 4 cops, i per tots fenòmens mundials, Gambito de Dama, Reino de Peluche i Adolescència, per exemple, no, són fenòmens. L'únic que no va ser fenomen com a tal, que va ser boníssima, però no va ser tan famosa, va ser Bronca, que de fet després parlarem, era la favorita, en teoria, per guanyar l'Emmy a millor minissèrie, al final, pues mira, no s'han emportat el premi, però sí que és veritat que mai ha guanyat a millor comèdia i a millor drama, només va ser un any que va ser The Crown per la quarta temporada, que era excel·lent, merescudament, però sí que és veritat que Netflix, a veure, té aquest d'això de dir, bueno, hem guanyat a minissèrie, però a nivell històric,
1: d'augment,
0: i no és que no ho hagin buscat, sí, com dius tu, que ara potser ja no els importa tant, però va haver uns anys també amb els Oscars que Netflix està molt pesada de s'ha de guanyar l'Oscar, s'ha de guanyar l'Oscar, no el van guanyar. I al final, mira.
1: I fan aquestes coses, no?, de posar les pel·lícules als cinemes per poder tenir aquesta elegibilitat, que només ho fan per això. Però, bueno, que és això. Al final, també busquen una mica el producte. Perquè ara, per exemple, amb aquesta pel·li espanyola, Bola Negra, l'han comprat de seguida corriendo, perquè diuen, hòstia, està arrasant aquí i tal.
0: Maledicció.
1: Ens podem emportar un bon d'allò.
0: Ja no guanyarà.
1: Veurem
0: la millor pel·lícula,
1: surt,
0: la Bola Negra. Ja no guanyarà. Estarà nominada, segurament, no?
1: Sí.
0: Tot fa pinta.
1: Això jo crec que sí.
0: Però, bueno, veurem. Imagina una pel·li espanyola guanyant a millor pel·lícula als Oscars. Això seria...
1: Bueno, és que des de l'Almodóvar...
0: Qui ens anava a dir que... Però millor pel·lícula, en general. Clar,
1: ja.
0: Parlant. És una cosa... que la gent que hizo Paquita Salas podria guanyar premi a millor pel·lícula.
1: O sigui, la gent ara després mira la cinematografia, no?, d'aquests dos.
0: Brutal.
1: Mirando La Llamada i totes aquestes coses.
0: Bueno, jo sempre deia que la Messias, que és l'últim que van fer els Javis, per mi és una sèrie que si hagués sigut d'HBO als Estats Units hagués guanyat 15 Emmys.
1: 100%.
0: Sí, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Però bueno, és una sèrie espanyola, doncs pues, no va cridar tant l'atenció internacional, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs anem a acabar, que nos queda un poquito... Anem a parlar de millor minissèrie, que és la categoria que més ens ha sorprès, jo crec, perquè no perquè la sèrie sigui dolenta, la que ha guanyat, sinó perquè potser no ens ho esperàvem tant, i és la victòria de DTF St. Louis, aquesta sèrie d'HBO, que també, recordem, Netflix potser els últims anys s'ha adueñado, no?, d'aquesta categoria de minissèrie, però HBO habitualment era la guanyadora, sempre, no?, en aquesta categoria de minissèrie o antologia, i aquesta sèrie protagonitzada per Jason Bateman, David Harbour i Linda Cardellini, pues s'ha imposat a Bronca, que jo crec que era la gran favorita, va tenir bona recepció crítica la segona temporada, miqueta menys que la primera, però bueno, Bronca se'n va de vació total.
1: Sí, és curiós, jo s'ha de dir que ara l'he començat a veure aquesta de TF Sound Louis, i no sé, vull dir, és això, és que Viv, vull dir, ja tenia aquest historial, no?, de la primera temporada que va arrasar bastant, i que tenia bon nivell. La segona temporada va ser una mica diferent, però també tenia bon nivell, I de cop doncs, ha vingut aquesta sèrie i s'ho han portat tot. Bueno, jo és això, estic en desarrollo de saber si realment s'ho mereix, perquè encara no he acabat de veure.
0: Però... una sèrie molt rara, aquesta
1: sí,
0: DTF San Luis. De fet, primer, abans de comentar què em sembla a mi, que la vaig veure ja fa, és que ja fa 3 o 4 mesos que va sortir, doncs veiem imatges d'aquesta sèrie d'HBO.
4: The autopsy is going to say heart attack.
5: Excuse me.
4: What can I do for you?
5: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
6: Come on in. Hello there.
5: Hey, Clark.
4: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. And spice it up.
7: What's DTF?
4: Down to fuck.
7: Whoa. You work together here.
0: Yeah. És una sèrie que sembla que va d'una cosa, com veiem aquí al trailer, no? D'aplicacions sexuals i tal, i després no va tant d'això. La sèrie parla de moltes coses, de molts temes, sobretot de la soledat,
1: sí.
0: És el principal tema de la sèrie, i uns actors que m'han sorprès moltíssim pel seu rang interpretatiu, no m'esperava. O sigui, és una sèrie que... és rara, de comèdia negra a vegades, de dramón total, després de quina escena. Després està el personatge de Linda Cardellini, que és una cosa superestranya, ja ho aniràs veient.
1: Sí, jo de moment no sé per on agafar-la. Pues, perquè...
0: és que ni ho sabràs. O sigui, pel que queda la sèrie, va guanyar el Premi Millor Actriu de Repartiment a mi en sèrie, merescudíssim. Sí que és veritat que ha fet la típica aquesta sèrie dels tres actors, que ja són principals, són de millor actor, no de reparto. Sí. Ja s'han posat aquestes categories per guanyar els Emmys. Bueno, això és un clàssic, ja ho sabem dels premis, el fraude de categoria, no? Que es diu. I els millors actors de miniserie, en canvi, clar, perquè DTF San Luis no competia, doncs dèiem abans Matthew Rhys, no? Era el seu doble premi, en aquest cas per La bèstia en mi, que és una sèrie de Netflix, que crec que la Núria no l'ha vist, ni jo tampoc, no podem comentar massa, però bueno, si és Matthew Rhys estarà bé, això segur. I a millor actriu va guanyar Sally Field, una actriu pues, ja veterana, no? a Hollywood, que ningú s'esperava aquesta victòria, per una pel·lícula de televisió,
1: sí.
0: D'aquesta random.
1: Jo s'ha de dir que el meu pare la va veure, jo no l'he vist, però el meu pare sí, i em va dir que és xula. O sigui, bueno, que, bueno,
0: pues, confiarem en el criteri per a la Núria, però jo, de veritat, que ni idea d'aquesta pel·lícula. Teníem, per exemple, a Carey Mulligan, a Claire Danes o a Sarah Snook, que són actrius pues, ja premiades en el passat, no? Però, de veritat, a mi les actuacions de Biff, sobretot aquesta de bronca, de Carey Mulligan i d'Oscar Isaac, Oscar Isaac, que no hagi guanyat l'Emmy, mare de Déu. Si fa una actuació per mi boníssima, a bronca. Un actor que tinc d'habilitat. O sigui,
1: sí.
0: Em semblava brutal, amb aquesta cara, que jo crec que és un psicòpata, a la vida real, Oscar Isaac, perquè, la veritat... Però bueno, sí, el que dèiem, DTF San Luis, doncs va ser la gran guanyadora, va guanyar millor minissèrie, direcció, guió i actors de repartiment. A una gala que, com diem, pues Apple ha arrasat, va haver una presentadora que no és que sigui massa famosa, era una actriu de Ley y Orden, i van dir que la gala va ser horrible, en general, zero diversió. Bé, ja sabem que això...
1: Aquestes gales, ja és que no... les gales, bueno...
0: S'estan yendo al garete, ja, no?
1: Sí.
0: I ja, fixa't que els Emmys ja han fet una cosa, ja, que és ja la denigració total, que és posar a la gala els dilluns, a la nit. O sigui, de dilluns a dimarts, no de diumenge a dilluns,
1: sí.
0: Com era abans. Que diuen por ahí que sí, que era perquè s'iniciava el futbol americano, la temporada de futbol americano. Vale, molt bé. Però això no ha passat tots els anys? Pregunto. Però, bueno, ja està, han decidit això, però ja sabem que cada any passa l'audiència. De fet, els Oscars ja tenia aquesta estratègia de fer-ho a Netflix, no?
1: Sí.
0: Un directe a Netflix per tenir més audiència i ni coneixes, no? Bueno. Veurem què passa amb això dels premis. A nosaltres ens agrada parlar de les millors sèries de l'any, això segur.
1: Sí.
0: Una altra cosa ja són aquestes gales avorridíssimes.
1: Clar, a més també, bueno, en el nostre cas, que les hores que les fan, no?
0: Sí,
1: doncs
0: sí, sí.
1: És inviable, però bueno.
0: Intempestives són les hores, no? Doncs bueno, acabem de parlar d'aquesta nova edició dels Premis Emmy, veurem l'any que ve què tenim dins d'aquests premis. Segurament pues, cap sèrie d'Amazon guanyarà, això és segur. I anem a estrenar una petita secció que jo crec que teníem temps que la volíem fer, no?
1: Sí.
0: Que és el nostre company i amic Guillem Uceda, que un cop ha vingut aquí a visitar-nos i a parlar de sèries, i l'esperem sempre amb els braços oberts, però és un home molt ocupat. No?
1: Sí.
0: Però per això hem fet aquesta secció que es diu Better Call Guillem.

0: Doncs en aquesta petita secció tindrem el Guillem parlant d'una temàtica, pues, habitualment no, relacionada amb la televisió o les sèries, sinó també de pel·lícules, jo, lo que él quiera. Mentre sigui audiovisual, cap problema, imagina't que es posa a parlar de llibres. També no ens estranyaria, yeah, tampoc, eh? I el que farà, pues, aquesta setmana, sí que no hi ha una temàtica lliure, jo li diré, tu, Guillem, aquesta setmana pots parlar del que vulguis, però avui doncs, havia parlat més de la premiació dels Premis Emmys i a veure quina és la seva opinió. Jo, Núria, no he escoltat aquest tall de veu que està misteriosament guardat en les redes. No?
1: Ves a saber què hi ha dins. No?
0: Però veurem de què ens parla el Guillem.
2: Bueno, m'hem convidat a parlar durant una estoneta dels Emmy, així que faig aquest àudio des de l'estació de Atocha, a Madrid, per comentar una mica la jugada. Com que hi ha molt a comentar, em deixaré cosetes, però bueno, està clar que The Pitt era la millor sèrie dramàtica, tenia claríssim que Widow's Bay, la gran sorpresa de la temporada o la gran revelació, havia de guanyar millor comèdia, també amb actor principal de comèdia i algun de repartiment, i per mi la, no sorpresa, però sí la cosa que més m'agrada és que DTF St. Louis hagi guanyat a millor sèrie limitada o antologia i que l'actor i actriu també hagin guanyat com a repartiment a la categoria d'antologia. Està clar que a millor sèrie de comèdia l'actor que havia de guanyar era el protagonista de Widow's Bay, ho tenia claríssim i m'agrada, estic esperant que facin més coses, i què més? Bueno, que Linda Cardellini s'endugui un premi, a mi m'encanta perquè m'agrada moltíssim ella des de Scooby-Doo. I bé, i què més? Bueno, actors i actrius de repartiment, jo crec que aquest any estava força clar que guanyarien, hi ha hagut molt poques sorpreses, i només vull dir que torna la millor època de l'any, que és la tornada de la sèrie de Slow Horses, que comença ja, així que tornada al col·le i Slow Horses, què més es pot demanar? Em despedeixo i ens escoltem aquí la setmana que ve.
0: Hola, aquesta referència és cuido boníssima, eh?
1: Sí,
0: no ho havia pensat.
1: No me l'esperava, però...
0: És veritat, Linda Cardellini era Vilma, no? Les pel·lícules de Scooby-Doo, d'aquests live actions atroces, però a la vegada queden boníssims, no? Tenien alguna cosa, no?, aquí que enganxava.
1: Són infància.
0: No ens ha donat tan comèdia el Guillem. És que aquell àudio... És que, a veure, l'àudio de Stranger Things... És insuperable.
1: És que allò va ser increïble.
0: Sí, qui no hagi escoltat aquest programa, que vagi al passat i escolti el nostre programa especial de l'última temporada, de Stranger Things.
1: No el vam penjar a xarxes al final, crec que no.
0: Ah, no? Ah, clar, que hi havia, és veritat que va haver un problema o algo així. Bueno, teníem dues parts, però bueno, l'àudio està segur.
1: Sí,
0: el podcast segur, però aquell àudio era, vamos, era pic de la comèdia d'este país, no?
1: Sí.
0: És així. Doncs la setmana que ve veurem de què ens parla el Guillem, serà temàtica lliure, jo... que nos haga reír, sobre todo, ¿no? Y ahora va a pasar al nuestro ya mític Top 10. Doncs, com sempre, anem a repassar les 10 sèries ara mateix, les més comentades, les més vistes o les que més polèmica creen a les plataformes. Comencem amb el número 10.
1: Número 10 tenim Matèria Oscura, Apple TV.
0: Que ha estrenat fa poquet, a finals d'agost, la seva segona temporada. Apple TV sigue manteniendo lo de la ciencia ficción. Per molt que sigui tenint més sèries bones, altres gèneres, això sí que és una marca que no se'n va d'Apple TV. I això, pues, s'ha de respectar, eh? Fiel a su ideología.
1: Sí.
0: Passem al 9.
1: Número 9 tenim Lioness a Sky Showtime.
0: Que és la sèrie més vista ara mateix a la plataforma, una sèrie que m'han recomanat aquí a la ràdio l'altre dia.
1: Mm.
0: Però esto es una sèrie de padres. Sí, jo ho he de dir. El meu pare la veu, o sigui, no por nada lo digo, eh?
1: Bueno.
0: Té molts actors bons, està Nicole Kidman, por ahí, ja veiem aquí a Morgan Freeman. Bueno, ahí... S'han gastat una pasta els actors.
1: Sí, no,
0: no sabem si és la qualitat de la sèrie. Això ja...
1: Los guiones.
0: És otra cosa, si valen tanto com els actors. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Richard a Prime Video.
0: De sèrie de padre. A sèrie de padre de tota la vida.
1: Sí.
0: No?
1: Richard. Aquesta jo crec que és la definitiva.
0: És que veus el pòster Richard.
1: És que la cara del tio, saps? Un chat, vull dir, és que...
0: Va duríssim. Sembla que hagin estirat l'actor com a la foto, però no l'han estirat, no. Sí. Busqueu Richard a Google i ja me direis. Passem al número 7.
1: Número 7 tenim Stuart no consigue salvar l'univers a HBO Max.
0: Aquest spin-off estrany, no?, de Big Bang Theory, que encara... Bueno, que tenim HBO Max i crec que no sé si s'ha acabat la missió o fa poquet, però tampoc tenia masses bones crítiques, tampoc molt dolentes, una mica així com regulera, no? Però jo, des de luego, que no tengo tiempo para ella.
1: No, jo ja és que vaig acabar fins aquí, de Big Bang Theory.
0: A mi és que, això és una opinió impopular, però és que mai em va agradar massa Big Bang Theory.
1: Jo, quan era més petit, és com que li trobava alguna cosa de gràcia, però quan vaig anar creixent ja és com que no entendia nada, i no sé, al meu pare sí que li agrada, però perquè el meu pare és físic, llavors ja li està. Agrada quan parlen de coses d'aquestes.
0: Públic objetivo.
1: Clar. Pero no sé, y a més jo crec que hi ha coses que han envejecido muy mal de esa serie, bastante.
0: Bueno,
1: i no tens tants anys, eh?
0: Com els actors guanyen 30 milions per episodi.
1: Això, a part d'això.
0: No 30, però bueno, però sí, un milloncito se lo llevaban, eh? Passem al número 6.
1: Número 6 tenim La maldició de Windows Bay a Apple TV.
0: Que amb la victòria dels Emmys doncs, ha tornat a pujar, no? La seva audiència a Apple TV, molta gent ha dit, bueno... Pues si esta sèrie ha ganat tantos premios, habrá que verla. Mm. És una bona decisió. Crec que setmanalment aquesta sèrie era crema veure-la.
1: És que...
0: Passem al 5.
1: Número 5 tenim Silo a Apple TV.
0: També que ha passat fa poquet, la seva tercera temporada, al final de la tercera entrega, sense afició, com dèiem, a Apple. Aquesta sèrie que sempre parlem la Núria i jo, no? Que hi ha 7 episodis que no passa nada, però els dos últims després són espectaculars. Mm. No? És televisió a la vieja usanza, vamos. Però... Està ahí, és bona la sèrie, s'ha de dir. Els últims episodis són boníssims i la quarta temporada serà l'última i s'estrenarà l'any que ve. També en moda Slow Horses, eh? Mm-hmm. O sigui, bueno, s'ha de respectar el que està fent Apple TV amb els calendaris de rodatge. I parlant d'aquesta sèrie, doncs el número 4.
1: Número 4 tenim Slow Horses, Apple TV.
0: Que es va estrenar ahir, com dèiem. Jo encara no he vist el primer episodi, perquè, bueno, no hace ni 24 hores que està, però jo crec que aquesta nit ja... Puede caer. Tinc ganes de veure com avança aquesta sèrie i sobretot de veure ja, en teoria, com encara la recta final. Clar. Encara que la temporada 8 serà l'última, però bueno, com són temporades tan curtetes, no? Al final pues no queda tant.
1: Sí, vull dir, jo sempre muchas ganas de todo.
0: De la societat.
1: Sí, el que passa és que a mi me da miedo a ver a quién van a matar esta temporada.
0: Sí, sempre solen matar algun del grup,
1: sempre,
0: ¿no?
1: Sempre estoy con la tensión en el cuerpo de a ver a quién mata.
0: Al final, Gary Oldman morirà, això ho sabem tots. A l'última temporada, o sea, esto tiene que pasar.
1: Bueno, sí.
0: Morirà de sucio. No perquè el matin. Però bueno, això ja ho veurem. Passem al 3.
1: El número 3 tenim Ted Lasso a Apple TV.
0: La quarta i última sèrie que tenim, bueno, cinquena, d'Apple TV, Ted Lasso, que ha estrenat aquesta quarta i estranya temporada, no?, que no sabíem mai si anava a sortir, i al final la tenim aquí, no?, amb l'equip femení de Ted Lasso. A mi m'està agradant de moment, però bueno, que va la línia una miqueta de tercera, eh?, que tiene picos, diguem. Mm. Però sobretot hi ha un personatge molt bo dels nous, que jo tinc ganes de que la Núria em digui la seva opinió, per mi, dels millors personatges, potser de la sèrie i tot, eh? Està molt guai, però sí que és veritat que potser els altres personatges no em semblen tan interessants. Mm-hmm. Passem al 2.
1: Número 2 tenim The Gentlemen a Netflix.
0: Que ha estrenat la seva segona temporada, fa poquet a la plataforma, amb bons números, ja els va tenir la pretemporada, aquesta sèrie del Guy Ritchie, no? Que és una mica... No és el Ryan Murphy, no?, de la sèrie, és... Però bueno, se va poniendo las pilas también Guy Ritchie, que fa 4 series al any.
1: Yeah.
0: Si es de productor ejecutivo, de lo que sea, ¿no?
1: Sí.
0: Però allà està, amb aquest estil també, pues, bastant particular, no?
1: Sí, jo tinc ganes de veure aquesta segona temporada. A mi la primera em va agradar bastant. O sigui que a veure què fan aquesta segona.
0: Jo no la voy a ver, lo siento. Sí. La que sí veuré serà la número 1.
1: Número 1 tenim Linternas, d'HBO Max.
0: Que ja està acabant també, bueno, segona meitat de l'emissió de Lanterns a HBO, una sèrie que dèiem... El tràiler no pinta massa bé, però jo deia està Damon Lindelof detrás, no? Creu de Perdidos. No sé, molt bona. És de superherois, però no és de superherois. És una sèrie d'HBO, de tota la vida, molt recomanable. Ja parlarem d'aquesta sèrie quan acabi, però ara ens hem d'anar a acabar el nostre programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs comencem, com hem acabat pràcticament, amb els Emmys, no? Perquè, evidentment, doncs la gala va tenir molts moments comentats a xarxes, Núria.
1: Doncs sí, la cerimònia dels Emmys, com sempre, ha anat acompanyada de moments molt comentats. El món de Joc de Trons ha tingut un gran protagonisme, amb l'Emilia Clarke tornant a parlar amb Valyri, la llengua dels Targaryen. Una de les imatges més tendres ha estat la de l'actor Dexter Saul Ansel, que ha pogut conèixer la Zendaya i en Tom Holland, dos dels seus actors preferits. L'actriu i comediant Meg Stalter també ha sigut motiu de conversa, ja que va aparèixer vestida del trofeu de l'Acadèmia de Televisió.
0: Bueno, cridant l'atenció de manera espectacular.
1: És que això no? M'ho en plan, però no sé, perquè el primer clip que vaig veure va ser com d'una de les guanyadores i clar, sortia allà com les mini imatges, no?, de cada persona i sortia allà de color daurat i què és això?
0: Bueno, quería salir la foto y lo ha conseguido,
1: sí.
0: Pero mai superarás a Sonia Monroy vestida con la bandera de España en los Oscars. Això Nadie lo va a superar. No, és la cutrez de les cutreces.
1: Sí,
0: no?
1: Allò sí que...
0: I, evidentment, ho havia de fer una persona d'Espanya. No? Bueno, coses que passen. I sí, el món de Joc de Trons, pues, va tenir molt protagonisme, sobretot aquest actor, el petitó, no?, de 11 anys, que va complir 12, precisament a la gala dels Emmys, al seu aniversari, del Dexter Solange, la protagonista del Caballero de Siete Reinos, que aquest nen tindrà un perill quan tingui més anys, perquè no parava quieto. A la gala, yeah, preguntant a la gent, va parlar amb David Harbour, també, amb l'actor de Stranger Things, que li deia, m'ha agradat molt la sèrie. Després ja anava a l'actor del Dunk, el Peter Claffey, dient, dice que li ha encantat la nostra sèrie. Va anar com un nen... Bueno, és un nen de 12 anys, estava feliç a la gala i es notava molt, però va estar bé també aquest premi d'Emilia Clarke, amb Emma Darcy, no? Les dues reines Targaryen, les dues com una cabra en sus sèries.
1: Sí, fa gràcia la broma, no? O sigui, la Emilia Clarke fa com tot un discurs en Valirio, no sé què, i ella, bueno, ha dicho buenas tardes.
0: Sí, està, no? Sí, sí. Bueno, encara tenia el toc Emilia Clarke, de parlar-ho bé, se'n recordava, de sus tiempos mozos en Juego de Tronos. Doncs fins aquí ha arribat ja el nostre primer programa del de sèrie. Ens despedim d'aquest inici de cinquena ja temporada. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve o no? Esto es un misterio. Veremos qué pasa. Però ens acomiadem amb el tema The Rhythm of the Night, un mític tema, no?, de Corona. La cançó publicada l'any 1993 dins l'àlbum del mateix nom apareix al quart episodi de La Maldición de Widow's Bay, en una de les escenes, jo crec, no? Si no és la més icònica de la sèrie, por ahí anda la cosa, no? Això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
8: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
9: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
10: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana a hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat, el complex central d'EGARA.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
6: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat, interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treball sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment

0: en molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials, i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que, un cop superat el tràmit parlamentari, s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
2: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
3: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
4: Un mínimo de control estaría bien.
5: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
6: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
7: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
8: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad

0: que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
1: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
2: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
3: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
4: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
3: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
5: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
6: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
5: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
7: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
3: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
8: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
3: A la Lliga F, el Barça obre la 4ª jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
9: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más sensitiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
3: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
11: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
10: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
3: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
12: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
13: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
12: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
14: Els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
12: Uns professionals de la xarxa ITAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
3: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua, No en veuré.

0: Bon dia des de Ràdio Rubí pel Next Matí de la xarxa. Cada any, quan arriba el mes de setembre, centenars de rubinencs s'apunten al gimnàs amb la intenció de practicar esports. Els centres esportius de la ciutat han registrat concretament un increment del 60% del nombre d'usuaris amb l'arrencada del nou curs, però molts d'ells, 2 de cada 10, no arribaran a finals d'any. Sentim el director del gimnàs Duin Rubí, Xavi Pizarro.
1: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
0: Al setembre es consolida com l'època de l'any amb més augment d'inscripcions per davant d'altres períodes clau, com el gener, amb els propòsits d'any nou, o la primavera amb l'operació Bikini. Per garantir que les noves altes no es converteixin en socis inactius, els tècnics recomanen establir una planificació realista des del primer moment. Primer, buscant el suport dels professionals per definir les metes. Segon, sent realistes, entrenar entre 2 o 3 cops per setmana és suficient per notar millores. I per últim, entrenar en grup o participar en activitats dirigides perquè fomenta el compromís mutu i disminueix les taxes d'abandonament. I també us explicarem que Rubí fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el nostre terme municipal. El primer cas, en un primer moment de l'esclat del brot, es va detectar a la zona oest, a tocar de la C-16. I el segon i últim exemplar positiu que s'ha pogut confirmar a Rubí es va trobar a finals de març a la Llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius, però, com els casos de les últimes setmanes, es concentren al sud de Collserola, lluny del nostre municipi. Tanmateix, Rubí continua formant part de la zona del risc i, per tant, es mantenen les restriccions d'accés al medi natural.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una 15ena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
3: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
3: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí continua generant una allau de reaccions tant polítiques com de la societat civil. La Federació d'Associacions de Veïns de Lleida reivindica la policia de barri per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
6: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida, proposen com a solució tornar la policia de barri per evitar casos com aquest.
7: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Però, per altra banda, també hem de veure de que doncs, la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
6: A més, demanen més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
3: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SLR quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
10: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies, i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
15: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
16: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
17: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
18: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
19: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
3: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
20: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
21: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, LocalRed també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre les ciberamenaces.
22: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
20: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
3: I a 3:15 us expliquem que creix la mobilitat en vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
0: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
1: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, ha dit una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
0: L'informe apunta que, més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions, amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
2: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
3: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
23: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en la cara de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
3: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
24: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
3: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
4: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells, que promet ser històric.
5: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
4: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
6: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
4: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
3: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
3: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre? Que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
7: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
3: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
7: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
3: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
7: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país. El que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura. I, per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
3: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
7: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
3: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
7: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
3: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
7: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres 18 de setembre. Avui us expliquem que Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats i les necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i el programa amb el qual els republicans es presentaran a les eleccions municipals de maig de 2027. La primera parada serà avui, entre les 10 del matí i les 12 al mercat municipal. Un dels objectius que Esquerra s'ha marcat amb aquesta campanya és recollir propostes dels veïns de cara a la redacció del que serà el seu programa electoral. En aquesta línia, la líder republicana, Montse Soler, ha assenyalat a Ràdio Rubí que no volen dissenyar una campanya només des d'un despatx, sinó construir propostes a partir de les necessitats reals de la gent. I fora de la política i a l'àmbit més cultural, aquesta tarda es dona el tret de sortida als Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat que tornarà a omplir de nou carrers i places de cultura popular i tradicional catalana. La primera activitat a fer és aquesta tarda a les 7 al celler amb la glossa de Sant Roc, el tas de cant improvisat organitzat per Òmnium Cultural. Després també al celler hi haurà la retrobada després de l'estiu amb berenar, amb pa, oli i sucre. També la plantada de les bèsties de foc, la seva sortida prevista cap a les 9 des del carrer Pinto Coelho i arribant a la plaça del doctor Guardiet amb el sopar popular a la fresca. La jornada d'avui s'acabarà amb el concert de l'Aurora Brothers Band en aquesta mateixa plaça. Lògicament, tot el cap de setmana hi haurà moltes més activitats, al mercat de productes artesans i de proximitat. També hi haurà demà la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere. També, per exemple, el ball de bastons, els barçots, espectacles de foc, més sopars populars a la fresca o la gresca dels tocs amb l'actuació de Dalton Bank.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanquiblau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en Xarxa.
3: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
2: 8 i 3 és hora punta, per tant, ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
4: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant en general la xarxa viària. Però, vaja, en tot cas, hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt sobretot plena a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara en molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana. I és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel o núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allí, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre, i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes dues hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
6: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines, es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
7: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
9: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
8: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació, també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat

0: I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 12 minuts de les 8 del matí. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de Prevenció i Extinció d'Incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
2: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
3: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
2: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar posicions?
3: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
2: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat. Però, a més, també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
3: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estat fortes per donar respostes a les emergències que venen.
2: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
0: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé, seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 8:45. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equip i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cascs d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que a més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
0: Doncs Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres 18 de setembre. Avui us expliquem que Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats i les necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i el programa amb el qual els republicans es presentaran a les eleccions municipals de maig de 2027. La primera parada serà avui, entre les 10 del matí i les 12 al mercat municipal. Un dels objectius que Esquerra s'ha marcat amb aquesta campanya és recollir propostes dels veïns de cara a la redacció del que serà el seu programa electoral. En aquesta línia, la líder republicana, Montse Soler, ha assenyalat a Ràdio Rubí que no volen dissenyar una campanya només des d'un despatx, sinó construir propostes a partir de les necessitats reals de la gent. I fora de la política i a l'àmbit més cultural, aquesta tarda es dona el tret de sortida als Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat que tornarà a omplir de nou carrers i places de cultura popular i tradicional catalana. La primera activitat a fer és aquesta tarda a les 7 al celler amb la glossa de Sant Roc, el tas de cant improvisat organitzat per Òmnium Cultural. Després també al celler hi haurà la retrobada després de l'estiu amb berenar, amb pa, oli i sucre. També la plantada de les bèsties de foc, la seva sortida prevista cap a les 9 des del carrer Pinto Coelho i arribant a la plaça del doctor Guardiet amb el sopar popular a la fresca. La jornada d'avui s'acabarà amb el concert de l'Aurora Brothers Band en aquesta mateixa plaça. Lògicament, tot el cap de setmana hi haurà moltes més activitats, al mercat de productes artesans i de proximitat. També hi haurà demà la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere. També, per exemple, el ball de bastons, els barçots, espectacles de foc, més sopars populars a la fresca o la gresca dels tocs amb l'actuació de Dalton Bank.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
3: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
2: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
4: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
2: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
5: Doncs, de fet, molt bon dia, Helena. Doncs, de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona bufarà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Santa Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona, i fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país, aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
2: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
6: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
7: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, Nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que, arran d'aquest tipus d'incidents, s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades va afectar o ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
3: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
2: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de 2 fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
8: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els 2 fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els 2 al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Estamos focalizados en esta necessitat clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
8: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
10: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
11: Lo que pasa es que ahora hay un problema, que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
10: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues, que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui amb parella o amb els amics.
12: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar algo.
13: Somos un grupo de 12, entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
10: El procés per inscriure's als viatges de l'Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
2: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
2: Que inaugura la 7a jornada de la Lliga.
14: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayols, de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
15: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
14: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
16: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara vaig jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
14: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
17: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, el equipo ha tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más intensiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
14: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UCAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es va mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels quatre jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jassiel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
14: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
19: D'acord, doncs ens ho apuntem.
14: Vinga, gràcies, bé, bon Cristina. Cap de setmana.
19: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
20: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
21: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
22: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
23: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
21: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
24: No em dóna la gana fer-me gran.
25: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
21: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
26: Venga por lo de posar sin pantalones.
14: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu veient ara, eh?
0: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
1: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual, de cognitiva, amb noves activitats i, sobretot, amb quatre exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
0: Això te la va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
1: Doncs trobarem aquestes quatre exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant. I a partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà, doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no?, de qui és el comissari.
0: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només endevini, això sí, s'han d'inscriure, oi?
1: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta, perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot, doncs, tenim complert. Uh-huh. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i, per tant, doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
0: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la teulada, diferents alternatives, oi?
1: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, hem buscat això, no?, que sigui el màxim de participat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manactec totalment renovat.
19: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no?, o allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no?, que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
19: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en beuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
2: Here comes the sun, here comes the sun.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
3: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
4: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
3: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
5: Era això, sempre volem massa i necessitem...
4: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: les 9 del matí i és 18 de setembre. Bon dia, Rubí. Començam el darrer Rubí, el dia d'aquesta primera setmana de la nova temporada de Ràdio Rubí, i ho fem, com cada dematí, amb les notícies que tenim sobre la taula a aquestes hores i tot el que heu de saber per començar el dia ben informats. A banda d'això, avui tindrem una entrevista que posa el focus en la salut mental infantil i juvenil. Xerrarem amb Clàudia Boschi, portaveu de la plataforma de famílies afectades de la CESMIG i fundadora del projecte Netses. Amb ella coneixerem les novetats del nou edifici del CESMIG, les mesures anunciades aquesta setmana per la consellera de Salut i també aquest nou projecte de Netses. I torna també una secció que teníem ganes de recuperar, l'escàner setmanal amb Albert Soler, que avui analitzarà l'actualitat una vegada més a partir d'una paraula que farà de fil conductor.
1: I entre tanta informació, una mica de música amb la recomanació del Robert Fernández. Després arribarà la tertúlia, avui amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i Rosa la Torre. I a tercera hora, cinema amb Jacint Fornols. Parlarem del Festival de Venècia, de les pel·lícules que ara mateix estan a cartellera, de les estrenes que estan a punt d'arribar. També ens acostarem a la cultura popular rubinenca, amb les colles de Diables de la Ciutat, Riera, Rubí, Rubeo, que aquest cap de setmana participen als Tocs de Sant Roc. I acabarem descobrint què ens proposa aquests dies l'espai sociocultural L'Aurora amb el Red and Black Festival amb Santi Ursull.
0: 3 hores per començar el divendres ben informat.
1: I també amb cinema, cultura, música i molta actualitat.
0: Començam el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: Rubí, fa 6 mesos que no detecta cap nou cas de pesta porcina africana i només ha registrat 2 senglars positius des de l'inici del brot. Tot i això, la ciutat continua a la zona del risc i es mantenen les restriccions d'accés al medi natural.
1: Esquerra posa en marxa avui la Montse T'Escolta, un cicle de trobades de la candidata republicana a l'alcaldia, Montse Soler, amb els veïns dels diferents barris i urbanitzacions. L'objectiu, recollir propostes per elaborar el programa electoral de les municipals del 2027.
0: I En Comú Podem, Rubí, qualifica de molt decebedora la visita de la consellera de Salut, Olga Pané, a la ciutat. La formació critica la indefinició sobre el futur equipament sanitari, especialment pel que fa als serveis que oferirà i als terminis per fer-lo realitat.

0: Abans d'entrar en matèria, primer, com sempre, volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres en un divendres, com és en el que estem ara mateix. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, ha començat el divendres amb força núvols escampats per molts indrets de la demarcació de Barcelona i, en aquest cas, a l'àmbit metropolità, fins i tot amb algun xàfec. Aquest matí, molt d'hora, plovia amb força ganes a la costa del Garraf, també en alguns indrets propers a Mataró, per exemple, també a la costa del Barcelonès. Compte perquè al llarg d'aquest matí i migdia, encara de forma molt puntual, anirem tenint algun xàfec, però bastant intens. Compte, per exemple, als barris marítims de Barcelona capital i de les principals poblacions metropolitanes, perquè tindrem aquests xàfecs sorpresius. Quan més cap a l'interior, pocs quilòmetres terra endins, ja més clarianes, i una temperatura, si fa no fa, com la d'ahir. La tarda acabarà sent bastant agradable. El cap de setmana es presenta força tranquil, amb alguns núvols matinals, demà també al voltant del Vallès Oriental, i les temperatures aniran pujant. Sobretot se sentirà més aquesta pujada el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que continua actiu un accident al vessant Llobregat. Concretament, a Cornellà, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació i a hores d'ara 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions habituals al vessant Llobregat, també al nus de la Trinitat, unes cues que arriben per la C58, per exemple, de manera intermitent des del Vallès. Concretament, un punt amb intensitat seria Sant Quirze del Vallès. Tot plegat de retruc, doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa en tot el seu tram. Per altra banda, al Vallès destacaríem les retencions que hi ha, tot i que de menys intensitat a hores d'ara, però continuen sent de fins a 3,5 km entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en direcció a Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Rubi, fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 senglars infectats al terme municipal. El primer cas es va detectar entre el novembre de 2025 i el gener d'enguany a la zona oest de la ciutat, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu es va localitzar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als senglars morts o abatuts han donat sempre resultat negatiu. El brot, però, continua actiu. Ahir es van comunicar 5 nous positius, tot i que els casos de les darreres setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. La ciutat continua formant part, però, de la zona del risc i, per tant, es mantenen les restriccions. Així ho recordava la setmana passada el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a 3CAT.
1: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
2: A Rubí no es pot accedir a cap zona del medi natural, també està restringit el pas de persones per camins asfaltats i delimitats. Sí que es pot transitar per zones periurbanes com el Parc de Can Oriol, el Torrent dels Alous, en canvi, a partir de la C-16 en direcció a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, l'accés està prohibit. La crisi sanitària també continua afectant les activitats al medi natural. Aquesta setmana, Rubí d'Arrel i el centre excursionista de Rubí han hagut de suspendre la caminada nocturna. També s'han vist alterades propostes com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o el rumiatge de Sant Mus. Recordem que si trobeu un senglar mort, no us hi heu d'apropar ni tocar-lo, cal trucar immediatament al 112 o als agents rurals. Tampoc s'ha d'alimentar els senglars vius ni deixar carn o embotits a prop de papereres o zones naturals.
0: I a la plana política, Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle de trobades que durà la candidata republicana a l'alcaldia Montse Soler a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. L'objectiu és recollir de primera mà les prioritats i necessitats de la ciutadania per elaborar el projecte i el programa electoral amb el qual Esquerra es presentarà a les municipals el 23 de maig de 2027. La primera aturada serà avui al dematí al mercat municipal. Soler ha remarcat que aquestes trobades volen servir també per recuperar el contacte directe amb la ciutadania més enllà de l'entorn digital.
3: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment. Volem ser més presents als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat i urbanitzacions, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
2: Un dels objectius de la campanya és precisament recollir propostes dels veïns i veïnes de cara a la redacció del pròxim programa electoral. La candidata republicana defensa que les propostes no es poden elaborar només des d'un despatx i aposta per construir-les a partir de les necessitats que expressi la ciutadania. Per això Soler reivindica la importància del diàleg directe.
3: Que els barris són pels que hi viuen, i qui millor que qui viu en aquell barri perquè ens digui què ha detectat en els seus carrers, què ha detectat en el seu barri, quines problemàtiques veu, què és el que li agrada, què és el que no, i doncs poder copsar una miqueta tot el que està passant.
2: La primera trobada de la Montse T'Escolta és avui, divendres 18 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia, a la plaça del Mercat.
0: I seguim xerrant de política, perquè En Comú Podem en Rubí ha qualificat de molt decebedora i amb molta indefinició la visita que la consellera de Salut, Olga Pané, va fer dimecres a la nostra ciutat. La formació critica especialment les novetats sobre el futur equipament sanitari a la ciutat. Pané va explicar que el pla funcional no estaria enllestit fins al mes d'octubre i va xerrar d'un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, en lloc del centre d'alta resolució que s'havia utilitzat fins ara. El portaveu d'En Comú Podem Rubí, Andrés Medrano, considera que la visita va deixar encara més incògnites, especialment després que la consellera assegurés que el nou centre no tendrà quiròfans per fer operacions restriccions ambulatoris. Medrano considera que aquesta afirmació entra en contradicció amb unes declaracions anteriors de Pané durant una visita a Sant Cugat al gener d'aquest any. El portaveu també ha criticat que encara no es conegui el contingut del pla funcional que ha de concretar la cartera de serveis i ha qüestionat els terminis i el pressupost del projecte.
4: Però ahir la consellera, en lloc de refermar-se en els mínims que sembla que podria tenir aquest centre sanitari, va llançar un ombra de dubte i ara no està clar. Després de la visita d'ell, no està clar si es podrà fer això. I si no està clar això, vol dir que no està clar res. Perquè de tot el que se'ns havia dit, com a espai polític, com a govern municipal, a través de Marea Blanca, per part dels responsables de CatSalut, tot està en entredit.
2: Medrano també ha criticat les formes de la visita i ha lamentat que la consellera no atengués les persones que es van concentrar ahir a la plaça Pere Aguilera. Per la seva banda, la també integrant d'En Comú Podem Rubí, Ània García, ha tornat a reclamar una gestió 100% pública de la sanitat rubinenca i ha recordat mancances històriques com les urgències pediàtriques nocturnes o el servei de traumatologia. García ha defensat que la formació continuarà reclamant

0: 3.000 metres quadrats l'any 2004 per 2.250.000 euros. La formació crítica, a més, la manca de transparència del govern municipal a l'hora d'explicar per què finalment ha descartat rehabilitar l'equipament després de defensar aquesta opció durant dues dècades. Els anticapitalistes qüestionen també que es pugui vendre patrimoni públic sense xerrar, sense passar pel ple, tot i que el procediment sigui legal. Ho explica la seva portaveu, Marina Dolcet. Marina Dolcet explicava que en el ple demanaran explicacions per aquesta venda anunciada aquest estiu per l'alcaldessa.
1: A la moció que es portarà al ple el 24 de setembre, l'AUB demana aturar la venda, impulsar un procés participatiu, incorporar els antics cinemes a les pròximes convocatòries del Pla de Barris. També reclama fer públics els informes tècnics, taxacions, memòries patrimonials elaborats des del juny del 2024 fins a la preparació del pressupost de 2025, quan el govern va començar a plantejar la venda de l'espai. La formació defensa que l'equipament es converteixi en un referent social i cultural, especialment per als joves, com a espai de cohesió i trobada ciutadana. Dolcet ha avançat finalment que l'AUB també presentarà al·legacions al procediment.
0: I canviant de tema, perquè setembre és un any més un dels mesos amb més noves inscripcions als gimnasos de Rubí. Els centres esportius de la ciutat han registrat un increment del 60% dels usuaris amb l'arrencada del nou curs, però molts d'aquests nous socis no mantenen la rutina durant gaire temps. De fet, 2 de cada 10 abandonen abans d'acabar l'any. Setembre es consolida així com el període amb més altes per davant d'altres moments de l'any, com podrien ser el gener amb els propòsits d'any nou o la primavera, marcada per l'anomenada Operació Bikini. El director del gimnàs Duin de Rubí, Xavi Pizarro, explica que sovint l'assistència cau de manera notable al cap de poques setmanes i assenyala també una part de responsabilitat dels mateixos centres.
2: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
1: Alhora, els professionals del sector detecten una major consciència sobre la importància de fer activitat física. Ho explica el sotsdirector del DIR, Gerard Figueres.
3: Des de l'any 2006 en vara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
1: Per evitar que les noves inscripcions acabin convertint-se en socis inactius, els tècnics recomanen, sobretot, marcar-se objectius realistes i mantenir una rutina assumible. Una de les claus és comptar amb l'assessorament dels professionals per trobar l'activitat més adequada a l'edat i a l'estat físic de cadascú. També recomanen entrenar entre 2 i 3 cops per setmana, una freqüència suficient per començar a notar millores físiques i també l'estat d'ànim sense sobrecarregar-se. I una tercera opció és fer activitat en grup o participar en classes dirigides, perquè el compromís amb altres persones pot ajudar a mantenir la constància i reduir l'abandonament.

0: Són les 9 i 17 minuts del dematí i en aquests moments passam a conèixer quina és l'actualitat esportiva amb el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Ens trobem ja a les portes d'un cap de setmana, aquest sí, ja amb força competicions oficials en joc. Encara restaran unes quantes per iniciar el seu camí, però, per exemple, és l'estrena del futbol amb les categories de la Federació Catalana i la Lliga Elit, la màxima en la qual es troba la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda, estrena de la competició dels de Blai Martí al terreny de joc del Viladecans, equip que puja a la primera catalana a la Lliga Elit, partit el qual també servirà per estrenar els a peu de camps en directe d'aquesta temporada amb l'encontre de la Unió Esportiva Rubí a Viladecans. També diumenge, però al migdia, 12 i 5 minuts, Juventud 25 de setembre, Balaguer. Estrena del 20 a casa davant d'un històric, el grup 2 de la primera catalana, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó també s'estrenarà com a local, en el seu cas, dissabte a les 6 de la tarda i davant del Navàs.

el grup 4 de la segona catalana d'aquest futbol masculí. Pel que fa d'altres modalitats esportives, l'Esportiu Rubí, que ja ha jugat la final de la Copa Catalunya, la va perdre. Què ha passat? Ronda en Copa de la Reina estrena la Lliga. Serà aquest dissabte a les 8 del vespre i a Sabadell, davant del Sabadell, en la primera jornada del grup 2 de la segona nacional d'aquest futbol sala femení, amb la intenció de sumar els primers punts i posar-se allà on volen, que és a la part alta de la classificació. Estrena també en hoquei patins en línia, en categoria femenina. Els nois encara també s'hauran d'esperar una setmana per estrenar el seu camí en Liga Élite. Les noies ho faran a Madrid, perquè dissabte a 6:15 de la tarda es veuran les cares amb el Tres Cantos, amb la clara intenció de, com sempre, estar a la part alta de la classificació i lluitar per tots els títols en aquest hoquei línia.

0: Fa uns mesos xerràvem amb Clàudia Boisky, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, la antiga plataforma de famílies afectades pel CESMIC de Rubí, i xerràvem amb ella sobre les dificultats que viuen moltes famílies en aquest servei, com són les llistes d'espera, la poca freqüència de les visites i la manca de professional. Des d'aleshores, hi ha hagut alguns canvis. El CESMIC ja té nou local al barri del Progrés, i na Clàudia ja l'ha pogut visitar, però també hi ha novetats de cara al futur. Avui volem saber què és el que ha canviat realment per a les famílies, què queda pendent i com veu la plataforma aquest nou escenari. A més, també xerrarem d'un projecte molt diferent, però relacionat també amb la salut mental, que és l'associació NITSES, que precisament ha impulsat la Clàudia. Clàudia, gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres, per poder posar-nos un poquet de llum en aquest tema.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre és un plaer venir a parlar amb vosaltres.
0: Ja has pogut visitar el nou CESMIC del barri del Progrés com a usuària, no fer una visita i ja està, de veure que, oh, que bonites les paredes. No, has pogut anar allà com a usuària. Quina impressió t'ha fet i, sobretot, què creus que aporta aquest nou espai respecte a l'anterior?
1: Sí, vam poder visitar, ahir el meu fill gran va tenir visita amb la seva psicòloga, i la veritat és que l'espai és molt més còmode. Sí que s'ha de dir que, aviam, era molt fàcil de millorar, sí, perquè l'espai que teníem era realment molt precari, però sí que és veritat que té uns espais molt amplis que sempre van molt bé per poder fer teràpia, sobretot amb criatures. I el meu fill va sortir molt content perquè la consulta té un espai a terra, vam poder seure a terra, vam poder parlar amb més comoditat, i això sempre facilita la comunicació amb infants, sobretot quan tenen problemàtiques d'habilitats socials i poden tenir més espai per desenvolupar-se.
0: Uh-huh. Per tant, això s'està traduint també en una millora del dia a dia de les famílies?
1: Esperem que sí. De moment creiem que és d'hora encara per dir-ho. Sí que és veritat que a l'haver-hi més consultes també pot haver-hi més visites a la vegada, però sí que és veritat que seguim reclamant una freqüència de visita més elevada, perquè seguim tenint visites molt espaiades en el temps, pel qual fa falta sempre un recolzament per part de la privada, perquè hi ha moltes criatures que necessiten molta més assiduïtat en les visites.
0: Uh-huh. Fa uns mesos dèiem que el problema no només era l'espai, que també era important. Xerràvem d'aquestes llistes d'espera, de la manca de professionals i d'aquesta poca freqüència de visites que ens estaves comentant ara, que sí que es poden fer de manera simultània ara en aquest nou espai. Però actualment quina és exactament la situació i què és el que ha canviat realment i què continua pendent? Perquè, clar, tenim nou espai, però no sé jo si només amb el nou espai ho estem arreglant.
1: La veritat és que actualment sí que han pogut cobrir les places que no estaven cobertes, però tot i així hi ha ara mateix dues professionals de baixa o de permís per maternitat que estan sense cobrir. Per tant, les places estan cobertes, no hi ha vacants, però sí que encara hi ha dues persones que no poden venir per situacions personals i no estan cobertes. Llavors, sí que des de la plataforma reclamem que sempre que es posi una prioritat en cobrir aquestes baixes o faltes del personal, perquè és primordial que les criatures puguin seguir visitant-se.
0: Des que vau començar a denunciar aquesta situació, heu mantingut contacte amb Salut. Si avui haguessis de fer balanç dels compromisos que es van posar sobre la taula, què diries que s'ha complert? I què diries que falta avui? Quina mirada!
1: Home, la veritat és que suposo que sempre estem a temps de demanar més, i tot i així creiem que la salut mental és el final de la cua de la salut, i valorem que és primordial pel benestar de les persones, i realment creiem que falta que hi hagi com més proactivitat o més interès en posar molts més recursos en salut mental. Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible, ja que la majoria necessitarien visites amb una freqüència mínima cada dues setmanes i no està sent així.
0: Aquesta és la principal demanda?
1: Sí, sí, sí, primordialment sí. Sobretot també ens agradaria que s'impulsessin més els grups de teràpia, perquè ara mateix costa molt, estem la majoria de criatures amb una llista d'espera també eterna per fer grups de teràpia, grups per les famílies també de recolzament, perquè moltes vegades ens sentim molt soles i no tenim totes les eines que ens agradaria tenir per portar el dia a dia amb les nostres criatures a casa. I després hi ha una peça clau, que és la teràpia ocupacional, que a dies d'avui, ara mateix al CESMIC, únicament hi ha pel CESMIC en si, no hospital de dia, només hi ha una persona en mitja jornada. Llavors, evidentment, no pot cobrir ni... És que no et sabria dir el percentatge, però molt poc. I creiem que la teràpia ocupacional és primordial per les criatures que tenen problemàtiques en salut mental.
0: Uh-huh. Dimecres, la consellera Pané va anunciar un canvi important. Salut ja no planteja ampliar el CAP a Sant Genís per incorporar-hi els serveis de salut mental i aposta per concentrar-los en el futur hospital. Com rebeu aquest canvi de plantejament?
1: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi, que existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà i que no arribi mai, perquè no podem oblidar que el CESMA i el CAST segueixen en un edifici amb una situació molt precària i que necessita també un espai adequat, igual que la necessitat del CESMIC. I per ara no sabem si es preveu un local temporal de la mateixa manera que el CESMIC o pretén esperar-se i quedar a l'antic Ferran Salses, on la veritat la situació deixa molt que desitjar.
0: En aquest sentit no vos han comunicat cap millora ni cap canvi ni no hi ha res previst.
1: De moment que nosaltres tinguem notícies, no.
0: Uh-huh. Vos preocupa que concentrar tots els serveis de salut mental en aquest nou hospital pugui fer-los menys accessibles per a algunes famílies?
1: Esperem que l'accés a l'espai es sigui adequat, que hi hagi les suficients autobusos, que hi hagi el suficient espai per si es va amb cotxe personal. No patim excessivament si el servei és adequat, és a dir, mentre tinguem les visites que necessitem, la freqüència, hi hagi tots els serveis, i si realment aquest nou espai promou que hi hagi aquests grups de teràpia que parlàvem, que hi hagi una atenció molt millorada, que les llistes d'espera redueixin, l'emplaçament és secundari. Sí que és veritat que sempre hem de tenir en compte que hi ha moltíssimes persones que necessiten poder-se desplaçar i que hi hagi facilitats de desplaçament. Però esperem que sent un centre de salut on hi hauran moltes altres casuístiques d'altres tipus de salut, d'àmbits, el tema dels autobusos i la manera de transportar-se sigui adequada.
0: Uh-huh. Dimecres tu estaves en aquesta visita de la consellera. No sé si com a plataforma li vareu poder fer aquestes reivindicacions després de sentir aquest anunci?
1: Vam tenir molt poquet temps, però sí que en el moment de saludar jo vaig aprofitar, perquè aprofito qualsevol moment, per dir-li que l'espai estava molt bé però que necessitàvem freqüència, perquè és el que més necessitem, freqüència, i que les llistes d'espera es redueixin, uh-huh. perquè és realment el problema principal. O sigui, ja, com he repetit abans, si l'espai és fantàstic però no el podem fer servir tot el que necessitem, tampoc serveix de massa.
0: Què va contestar la consellera?
1: Que estaven treballant.
0: Estamos
1: trabajando en ello. Sí que després, quan ella va fer el seu parlament, vam notar una mica que va deixar anar la responsabilitat de la salut mental dels infants i les famílies, dels infants i els adolescents a les famílies. sí que va fer servir molt el tema de les pantalles. Va dir que hi hauria un nou programa de la Generalitat amb les pantalles, però està clar que la gran majoria de la problemàtica de salut mental no té a veure amb les pantalles. Llavors sí que trobem que va recaure molt la responsabilitat, va deixar recaure molt la responsabilitat de les famílies quan no és així. O sigui, estem vivint en una comunitat molt individualitzada on està clar que la salut mental s'està veient afectada.
0: Uh-huh. Canviem un poquet de tema, perquè més enllà de la teva experiència amb el CESMIG, has impulsat un nou projecte, el projecte Netses. Què és Netses i per què vas sentir la necessitat de que calia crear-la?
1: Doncs mira, Netses ve precisament d'això que parlàvem de la individualitat, no? Des del meu punt de vista, considero que la salut mental, quan no hi ha una comunitat, quan no hi ha un suport amb tota la ciutadania i les entitats que treballen per les persones, es veu afectada. I també hem valorat, l'associació Netses l'he impulsat juntament amb el meu germà i una companya que es diu Noemi, valorem que no tota la salut mental té per què ser clínica, sinó que hi ha una gran part que és comunitària. Llavors, la idea de Netses sorgeix una mica per veure que hi ha aquesta mancança entre, precisament d'aquí ve el nom, entre Netses, entre les persones, les entitats, les administracions públiques i tots els serveis que existeixen, que realment fan una feina per la salut mental, però estan de manera aïllada, i la nostra idea era fer un nexe entre totes elles.
0: Uh-huh. Xerreu de salut mental comunitari. Què significa això en la pràctica i què pot fer una ciutat com Rubí per cuidar la salut mental més enllà dels serveis sanitaris?
1: Doncs per la nostra manera de veure-ho, la comunitat és sanadora. Realment, quan hi ha altres persones que pateixen la problemàtica similars a la d'un mateix, sempre el suport mutu és indispensable. I després, per altra banda, quan una persona s'aïlla, es queda a casa, no fa activitats, no té estones de lleure, la seva salut mental es veu afectada. Per tant, la salut mental comunitària seria una mica la idea d'ajuntar-nos, d'intentar fer activitats, d'intentar impulsar activitats amb totes les entitats que ja existeixen a Rubí, intentar fer nexes entre elles, perquè el sentiment de pertinença, el sentiment de fer activitats, n'hi ha moltes que està molt demostrat que a través del lleure, l'artesania, l'esport, es pot millorar moltíssim la salut mental i no té per què ser sempre des d'una visió clínica.
0: Uh-huh. Precisament el Dia Mundial de la Salut Mental heu creat paraules que creen Netses. Expliqueu que qualsevol persona podrà aturar-se, escriure una carta, un relat, un poema o simplement fer una reflexió. Per què heu escollit les paraules i l'escriptura com a punt de partida?
1: Mira, des de la meva pròpia experiència amb salut mental, a l'escriure, el cervell fa com una feina que no és la mateixa que parlant. Expresses d'una altra manera tot el sentiment que tens i hem pensat que impulsar l'escriptura per poder expressar el que un sent sempre és sanador. Llavors vam pensar que seria una bona manera de poder adjuntar tot el pensament que hi ha a Rubí, totes les idees que té Rubí sobre què és la salut mental, com lluitar contra l'estigma de la salut mental, i volem intentar que tota la població s'acosti, pugui redactar, pugui escriure o pugui expressar de la manera que sigui, inclús si hi ha criatures i volen dibuixar, perquè per elles és més fàcil expressar-se a través del dibuix, seria fantàstic. Intentar fer una unió, un conjunt de què creu que és la salut mental la nostra població.
0: Uh-huh. I què t'agradaria que passés quan una persona llegeixi el missatge d'una altra en aquesta activitat que heu programat?
1: Home, seria fantàstic que hi hagués pues, els nexes que estem parlant sempre amb el nom de la nostra associació, que es puguin trobar persones que tenen les mateixes inquietuds o les mateixes necessitats i, o amb entitats, seria fantàstic, i que es puguin crear vincles i que hi hagi, pues, una força amb la comunitat.
0: Mm-hmm. Després de tot el que has viscut aquests últims mesos, tant des de la plataforma de famílies com ara amb Netses, que comença a caminar, què creus que necessita Rubí per cuidar millor la salut mental dels seus ciutadans?
1: Aviam, hi ha una gran part que no està a les mans de la població en general, que seria, evidentment, quan una persona té problemes d'habitatge no tindrà una bona salut mental, quan una persona té problemes per omplir la nevera no tindrà una bona salut mental, però deixant de banda tot això que no podem oblidar, perquè no és fàcil, creiem que la comunitat és primordial, i si la veïna necessita suport i recuperem aquesta comunitat, aquesta manera de cuidar-nos entre nosaltres, de fer vincles entre les nostres veïnes i poder treballar conjuntament en el benestar general, seria fantàstic.
0: Uh-huh. I ara, ja per acabar, si haguessis de deixar tu una sola paraula en aquestes paraules que creen Netses, quina seria?
1: Vincles, probablement, vincles.
0: Molt relacionada també, sí, amb l'associació, eh?
1: Sí, sí, però els vincles per mi són primordials.
0: Molt bé. Clàudia, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tant el projecte de Netses com tot el que està passant amb el nou edifici del CESMIG i tot el que ens espera. Estarem pendents per veure si s'acompleixen totes aquestes reivindicacions que teniu i per si s'aconsegueix que Rubí encara tingui una millor atenció a la salut mental.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Bon dia.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
6: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
6: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
6: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
6: Jejejeje.
7: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
8: Actualitat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
7: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
9: Era això, sempre volem massa i necessitem...
8: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Com hem trobat a faltar aquesta cinto, eh?
1: Oh, jo també.
0: T'he de confessar que jo algun dia m'he posat la cançó en el cotxe per escoltar-la, perquè és molt xula. Albert Soler, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Molt bon dia.
0: ¿Quién eres tú? ¿Y qué has fet amb Albert Soler?
1: ¿Quién está en este cuerpo? Doncs, mira, sóc l'Albert Soler, sí. Però m'ha agafat, sí, exacte, una mica Darth Vader... O padrino, exacte. Sí, padrino, més aviat.
0: Sí.
1: Doncs res, aquests refredats de canvi de temps que m'ha enganxat de ple, però vaja, bé, estem ja de sortida. M'ha quedat aquesta veu tan bonica per fer falques de ràdio, que després amb el José en farem algunes.
0: Hem d'aprofitar, eh?
1: Aprofiteu.
0: Bueno, lo importante es que estàs bé,
1: estàs aquí
0: i que torna l'escàner setmanal.
1: Correcte.
0: Mantendrem la secció igual?
1: Exacte.
0: Entenc?
1: De moment, home, abans de fer canvis, deixem que es consolidi, no?, una secció i que agafi una mica de pes i d'aquí uns anys ja en parlarem. Però sí, no, jo crec que de moment, segurament, igual no en seré conscient, però alguna paraula repetiré de l'any passat, perquè al final se m'acabarà el vocabulari. Però, en tot cas, sí que mantindrem la mateixa idea, la mateixa estructura. Escollo 5 notícies que han passat durant aquesta setmana, que hem publicat a Ràdio Rubí durant aquesta setmana, i busco una paraula que fa de nexe d'unió entre totes elles. I aquesta setmana, la paraula, li vaig estar donant moltes voltes, no era fàcil, i la paraula és escoltar.
0: Mira,
1: o el verb, escoltar.
0: La teva veu l'escoltam.
1: Exacte.
0: De moment, perquè ha hagut algun moment que no l'hem escoltada, eh?
1: Jo crec que dimecres potser no l'haguéssiu escoltat.
0: Interessant, lo d'escoltar. Primera notícia de la setmana.

0: Doncs una família rubinenca que té un fill amb sordesa, és a dir, que no pot escoltar, demana al Consell Comarcal del Vallès Occidental que els escolti i que mantinguin el pagament del transport per al CIAL, que és el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge que hi ha a l'escola de Bellaterra on porten el seu fill. L'any passat ja vam explicar que el Consell Comarcal havia decidit canviar les rutes del transport subvencionat que recollien infants amb sordesa de diferents municipis per dur-los fins a aquesta escola especialitzada que hi ha a Bellaterra, i que ja amb aquest canvi de rutes aquests autobusos ja no passarien per Rubí ni per Sant Cugat. De Rubí hi havia quatre famílies que agafaven aquest autobús. El departament ha buscat una solució per a aquestes famílies i ha habilitat un altre CIAL dins l'escola del Bosc, per evitar, evidentment, que les famílies de Rubí s'hagin de desplaçar a Bellaterra. Però la Laura Jurado i el Jesús Martínez han decidit que el seu fill de 3 anys continuï a Bellaterra perquè els hi agrada l'espai, i van venir aquesta setmana a Ràdio Rubí amb tu i ho van explicar.
1: Pues que continuen assumint el que estaven assumint fins ara, que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat, o sigui que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen, i estem allà molt contents. Ens han ajudat moltíssim en aquest any, en I3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any, i ara, per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar.
0: La veritat és que és una situació complicada perquè ells no van triar d'anar a Bellaterra, i un cop ja s'han acostumat a anar en aquesta escola, el nen està bé, doncs ara els diuen que per una qüestió econòmica, com explicava la mare, la Laura, doncs han de canviar, no? I, bueno, això no sempre és senzill.
2: No, és bastant difícil, i més amb un nen tan petit que ha de fer l'adaptació i hauria de fer, a més de les seves dificultats, una nova adaptació en una altra escola. Està complicada la situació. Va, segona notícia.
0: Pamela, no sé si te n'has adonat que hem començat una mica d'hora la campanya electoral.
2: No, jo crec que no,
0: eh? No. Doncs no voldria ser jo qui et faci adonar-te de la realitat, però sí, els partits comencen a prémer l'accelerador de les eleccions municipals del maig de 2027. Tots ho fan, eh? N'hi ha que ho expliquen més i altres que no. Ara hi ha molt costum, no?, d'explicar tot el que fas a les xarxes, etc. I, doncs, Esquerra Republicana posa en marxa avui una d'aquestes actes de campanya. De fet, d'aquí res, un quart d'hora, a les 10, a les 10 del matí. I la campanya es diu La Montse t'escolta. Que bàsicament és, que la Montse, per un costat, s'estrena com a candidata, per tant, ha de fer aquesta tasca de donar-se a conèixer, i anirà passant pels diferents barris de Rubí, plantarà una taula, dues cadires, i es posarà a escoltar les propostes dels veïns, segons Soler, per construir el seu programa electoral.
2: A veure, això d'escoltar està superbé, però això ho fan tots els partits, no? No és una novetat.
0: En cap cas. L'Anna Maria Martínez fa temps que fa trobades de l'alcaldessa als barris, el Juan José Giner munta carpes al carrer i també en diferents barris i escolta els veïns, i altres potser fan reunions de caràcter més privat, però tots ho fan, això d'escoltar. Ara, que un cop governin facin allò que els han demanat, això ja és un altre tema.
2: Ui, tens raó en això. Tercera notícia de la setmana.
0: El 8 de setembre, com bé sabem, nosaltres dos que som pares, va començar el curs escolar, i va començar amb una nova vaga de mestres i professors de les escoles i instituts públics. Tot i que va tenir menys impacte que en les últimes del curs passat, perquè no la van secundar tots els sindicats que representen els docents, la queixa principal és que no els escolten, que no fan cas a les seves reivindicacions, que fa anys que arrosseguen. Aquesta setmana van venir aquí també al Rubí al Dia dos d'aquests sindicats. El més beligerant de tots és el de l'USTEC, el sindicat majoritari. Escoltem a la Marina Ruiz, membre del secretariat nacional de l'USTEC, que té dubtes del pla anunciat del govern de climatitzar totes les aules de Catalunya en 5 anys.
3: Una arriba tard i dues triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? Ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, sobretot a primària, infantil, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats, és a dir, en aquests 5-6 anys, què farem?
0: Com a pare de l'escola pública entenc les queixes i reivindicacions dels mestres i també sé que si no molestes, les vagues no serveixen per res i a qui es dirigeixen les vagues, que és diguem, els polítics, doncs si no molestes a certs sectors, doncs no fan res. Però en aquest cas els que surten més perjudicats són els nostres fills i jo crec que cal fer una crida perquè el departament també posi de la seva banda, els sindicats posin de la seva banda i es posin d'acord d'una vegada i que aquest curs no sigui com el de l'any passat, que hi ha molts nens i en aquest cas, jo puc parlar, el meu nebot va fer la selectivitat l'any passat i sembla que es va perdre com 20 dies de classe. No vol dir que li sortís millor o pitjor per, per això, però segur que no va ajudar en aquest cas. I ara aquest any em toca el meu fill li toca fer la selectivitat al setembre, al juny, i per tant, ostres, doncs m'agradaria que pogués fer com a mínim totes les classes i després que sigui el que Déu vulgui.
2: Clar, perquè al final no deixen preparar els infants, com se queixen de que no estan lo suficientment preparats, però tampoc aquí tots tenen que fer el que tu deies, acostar posicions pel bé dels infants. Quarta notícia.
0: No és habitual escoltar l'autocrítica d'un responsable polític. Per això crec que és notícia escoltar això.
4: Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina, l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'Incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients.
0: És l'Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí, que va venir aquí al Rubí al dia i va admetre això, que no han pogut fer prou per disposar dels habitatges de protecció oficial que els demanava la ciutadania de Rubí. Per tant, crec que, bueno, és notícia a vegades quan un diu, mira, no hem fet prou, ja està bé. També va prometre que faran molt més, però vaja, ja ho trobareu tot a Ràdio Rubí.
2: Abans deies que ja havia començat la campanya electoral, no?
0: Sí,
2: pues
0: sí.
2: Aquí ho tenim.
0: Aquí ho tenim, i tant.
2: Arribem ja al final. Última escolta de la setmana.
0: Doncs a molts ciutadans de Rubí i també a una part del govern de Rubí, en concret d'en Comú Podem, no els ha agradat gens escoltar el que va dir la consellera de Salut, Olga Pané, com tornava a retardar i a igualir el futur hospital de Rubí.
2: Ves que l'hospital ja té 50 noms, perquè hem passat de cara a Caixa, no, jo ja no sé com dir-li.
0: De moment, hospital segur que no, perquè sembla ser que no hi haurà ni quiròfans. Per tant, imagina't ja la igualida absoluta d'aquest hospital històric Vicente Ferrer, que al final que li diguin com vulguin i que el facin ja, però la gent està una mica cansada.
2: Sí. Si a més, si no fos un tema tan important, els ciutadans desconnectarien per cansament, com fan amb moltes altres coses. Així que, a veure si al final podem tenir un hospital, centre o el que sigui, però que funcioni d'una vegada.
0: Exactament. I que els ciutadans hagin d'estar de Rubí, hagin d'estalviar-se anar a Terrassa per tot.
2: Exacte. Albert, moltíssimes gràcies per aquest escàner setmanal. T'esperam la setmana vinent.
0: La setmana que vinent i espero que amb la veu ja de l'Albert Soler.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.

0: I avui canviem el Rubí en dos minuts per curiositats amb la Sabíem què.
1: Sabies que...
2: Quan pensem en les formigues, solem imaginar insectes que només viuen uns quants mesos. Però això depèn molt del tipus de formiga i, sobretot, del paper que ocupa dins de la colònia. Les obreres acostumen a tenir una vida relativament curta, mentre que les reines poden arribar a viure més de dues dècades. En algunes espècies, una reina pot començar una colònia i continuar produint ous durant molts anys. Durant aquest temps, pot generar milers o fins i tot milions de descendents. El seu cos està especialitzat en la reproducció i no necessita sortir habitualment a buscar aliment ni exposar-se als mateixos aquests perills que les obreres. El més sorprenent és que la longevitat d'aquestes reines és extraordinària comparada amb la mida del seu cos. En molts animals petits, el metabolisme elevat acostuma a anar associat amb vides relativament curtes, però les reines de determinades espècies de formigues semblen escapar d'aquesta regla. Els científics estudien aquests insectes perquè poden ajudar a entendre com funciona l'envelliment. Algunes reines mantenen durant molts anys unes funcions fisiològiques que en altres animals es deterioren molt més ràpidament.

0: I nosaltres, com sempre, volem fer-vos una recomanació musical per a la jornada d'avui, que la fa el nostre company Robert Fernández.
1: Ghost Train! Es nuestro nuevo single, es nuestro nuevo compact disc.
2: So en directe. So en directe que podreu reviure avui mateix. Sí, perquè per tancar la setmana, per tancar la setmana de recomanacions de música, doncs què millor que fixar-nos en allò que passa dins de l'escena local. Aquesta tarda comença el Red and Black Festival 2026. Dos dies plens d'actuacions en directe. Per tenir tota la informació, escolteu d'aquí una estoneta, cap a quarts d'onze, em sembla que és, l'entrevista amb els companys del Rubí al Dia i els amics de l'Espai Sociocultural de la CGT. I aquesta tarda, a partir de les 19 hores, doncs, en el Rubí Sound, entrevistarem el Santi Úrsul, que desgranarà tots els concerts d'aquest festival, Red and Black Festival, i també part de la programació, ens avançarà part de la programació de les properes setmanes a l'Espai de la CGT. Esteu escoltant el Sunday Ghost Blues. Aquesta nit, aquesta tarda nit, a partir de les 20 hores, a la plaça Ensell Claver. No us ho perdeu. Red and Black Festival amb els amics de...

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 10 del matí.
2: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: Informatius de Ràdio Rubí.
4: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
5: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
6: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
7: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
7: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
0: sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Comencem aquesta segona hora de Rubí al dia, doncs escorxant la realitat en aquest escorxador, que no és només que posar una sèrie de mirades a aquest escorxador, ja posen cares de dir, estem escorxant la realitat? Doncs sí, cadascú doncs, la va desgranant també i obrint doncs, de la forma que passa a través dels seus pensaments i emocions. De què xerrarem avui? Doncs tenim a la Pamela Martínez per explicar-nos alguns dels temes que posarem sobre la taula.
2: Doncs avui xerrarem que des del 2006 s'ha passat del 64% al 72% de la població adulta que fa alguna activitat en algun gimnàs. O no. Fa o no. Ja ens direu, a veure, els tertulians, a veure si formeu part d'aquest percentatge o no. A més, fa 6 mesos que no hi ha cap positiu de pesta porcina a la nostra ciutat, tot i que tenim les restriccions i ha obligat, per exemple, a suspendre lo més proper, que és la caminada nocturna d'aquest any. Per una altra part, avui vull xerrar tan ràpid que al final vaig juntant paraules que no toquen. En la plana política, en Comú Podem ahir va qualificar de decebedora i insatisfactori la informació que va donar la consellera Pané sobre l'Hospital de Rubí, que ja sabeu que ja no és un CAR, que és un CAIS, que ja no sabem ni el que és, perquè...
1: Sí, a la propera roda de premsa veurem la nomenclatura, no? Es podria anar seguint també un històric de la nomenclatura.
2: Sí, sí. D'aquí poc serà un hotel, perquè ja no té quiròfans, ja no sabem per on anar. Sí. I també volíem comentar-vos el despropòsit amb el català al judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre, que la intèrpreta era especialista en rus.
1: O sigui, deu sonar rus el català. Eh? A l'audiència deu sonar rus. Com és rus? Mira, posa rus. I això que he llegit, que era un contracte de 2,2 milions d'euros amb una empresa de Granada que justament treballa... Bueno, ara parlarem, ara xerrarem. És que ja se me'n va, tu.
2: Bueno, ànims a tots.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: Vinga, adéu.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Doncs som-hi, comencem amb els nostres tertulians avui, que tenim de nou. La setmana que ve no vindrà, però avui sí que la tenim, o sigui que... Rosa Latorre, crec que la setmana que ve no vens, no?
4: Sí.
1: Ah, sí, m'ha confós,
4: si
1: jo.
4: Vaja, si m'hi voleu, jo crec que sí.
1: Sí.
4: Es confós.
1: Llavors...
5: Bon dia,
1: Lídia Juste.
4: Crec que es confós la data. Bon Hi ha dia, una altra cosa dia, a la que sí. No pot venir.
1: Ah, vale, perfecte. Carme Puma... La Pomeret tampoc pot venir la setmana vinent?
4: No, bon dia. Oh, clar, no, que
1: jo sí. Sí, tu sí.
4: Que jo bon sí que puc venir.
6: Ja comencem.
1: Ja, és com el gimnàs,
4: falta,
1: això.
4: Falta.
1: O sigui,
4: falti.
1: Aquí, bueno, falti. Traieu... Ara parlarem del gimnàs.
4: Uns aurons i ja està.
1: Però sí, la setmana vinent.
4: No les cobraré d'agost. D'agost. De veritat. No podré venir.
1: No podràs venir.
4: Estaré treballant per Rubí, per això. Estaré en una fira de teatre. Ah. Treballant.
1: Ah, si ara treballes... ens ho expliques. Ara ens
6: o sigui,
1: expliques.
6: Quan jo vaig a un concert, treballo per Rubí, no?
4: Claro.
1: Joan Manuel vale. Fernández, Pulpa, també, bon dia. Sí, bon dia.
6: Vale.
4: Bon dia.
1: Que, Carme, saps, aquesta setmana, dimarts, crec que va ser, vaig anar a veure a Barcelona coses que cauen del cel.
4: Sí.
1: No sé, és preciosa, meravellosa.
4: Una obra... Víctor Borràs.
1: No ho sé de qui era, perquè vaig, no ho sé de qui és, això queda malament dir-ho, sé que era la Casa Elizalde, però vaig arribar, em van convidar, has de venir a veure aquesta obra, fixa't tu, i no sé de qui és.
4: El llibre és preciós.
1: Però
4: és del Víctor Borràs.
1: Sí, doncs la posada en escena, l'actriu que hi ha, que és meravellosa aquella dona, o sigui, i l'actor que... Bueno, hi ha un músic també, però és d'aquelles obres de letall.
4: Un tema que no es tracta massa amb la literatura. Tracta de les residències d'avis.
7: Hombre.
1: Molt xulo.
4: Maca.
1: Doncs, coses que
4: llibre.
1: Cauen del cel. Ara que m'ha vingut això. Que dèieu que si no la setmana vinent, recordem que aquesta tertúlia, aquest programa, qui està al comandament tècnic, qui fa que tot això soni com ha de sonar, qui punxa, qui fa tot, José Malagón de 9 a 12. Ei, que no els has... No,
6: no els
1: has... Que no els has tingut que posar aquesta vegada, José.
4: No, clar que no. Nosaltres
7: ja fem els efectes.
1: Sí. Estaria molt bé, també, fer com una secció, tot que en lloc digital, així de com es feia abans. Analògica, eh?
7: Efectes sonors, clar.
1: Perquè això sí que en deu saber vosaltres i deu saber molt d'efectes, no?
4: Els primers anys de la Marató de Contes, ella venia i venien altra gent i feien uns contes.
7: Sí.
4: Però això, per exemple... A la sala, fantàstics, amb tota mena
7: de sorolls. Qui era molt especialista en el tema aquest d'efectes sonors i tal, era el Xesco Caballero. Llavors, bé, si jo què sé, si explicàvem un conte que algú anava a cavall, doncs ell feia...
4: Sí, el
7: Xesco. I feia aquelles coses d'efectes de sons.
6: Heu de recuperar un guió d'un programa, guió fet per en Joan Manuel Tresserres, que vam passar en una festa major per Ràdio Rubí.
7: Sí,
6: a la matinada, a més a més.
7: Algú de bruixes?
6: Sí.
7: Ah, recordo.
1: Per què, per què? Perquè hi havia molt d'aquests.
6: Era interessant.
7: No, i estem fent moltes coses buscant efectes de so i en aquest cas doncs fer-los és una mica més complicat.
1: Mira, la Rosa l'està fent clavat.
7: Un efecte de so,
1: que és boníssim, digues.
7: No, però això, oi, que realment se n'ha de saber, vull dir, que no és tan senzill, vull dir, però sí que hi ha coses que més o menys tothom la sap, no? Allò del paper d'alumini i tal, que sembla que facis tempesta, vull dir, hi ha cosetes.
1: Ostres, seria molt maco tenir un dia portar dos o tres estris i fer-ho com es feia abans.
7: Els cocos,
4: el mentit peiton.
7: Sí, sí, ja dic, lo de la tempesta, el paper d'alumini. No recordo molta cosa més, però es pot buscar. Ja ho buscarem, va.
4: Va, Toni.
1: Va, seria molt...
4: I una tertúlia ho fem. Vinga, va.
1: Vinga, una tertúlia ho fem. Si podeu portar alguna cosa així pel proper dia, mira, vaig a fer el sot de...
7: No sé,
1: ja, ja pensaré jo també.
7: Depèn de l'actualitat política. Si ve molta tempesta, farem
1: sol.
4: Que vindrà.
6: Ara en sols, ara estic.
1: Bueno, hi hauria el so d'espera de l'hospital, que no sé com seria, com ho podien fer.
7: No podem fer una ambulància.
4: Gent remugant, bàsicament.
7: Mira, això.
1: Mira, la Carme Pomareda és el...
6: Jo ara de sons estic molt bé, eh? Amb la neta, quan explico contes i això...
7: Fa sons, ella, no?
6: És un moment idoni, eh? Si voleu
1: és
6: fer
1: veritat,
6: alguna cosa.
1: Sí. És veritat.
6: Sí, perquè... Faig molta pràctica.
7: A l'espera serà la bufada o allò de... Porta estenca. Porta...
1: Mira, fa un moment parlava amb el Manel Martori, que el tindrem la setmana que ve. Tindrem una entrevista que ha tancat la botiga i em deia... que us escolto molts dies, però estic treballant, dieu el telèfon al principi, després ho digueu un moment, jo vull trucar quan dieu alguna cosa, però ja no me'n recordo del telèfon del directe. Per tant, és veritat, és ràdio. Clar, si algú està en una botiga i nosaltres diem el telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960, estàs amb un client, una clienta, i després...
7: Ara el Manel l'hem de renyar, eh?
1: Per què?
7: Perquè són molts anys. No et saps, Manel, el telèfon 59, són 60, anys. Són molts anys. El que passa que jo ho entenc, que se'ns en va del cap, llavors ja no te'n recordes.
1: Sí, sí.
7: S'ha jubilat el Martori, no pot ser.
1: Crec que té 78 anys, eh?
6: Sí. El Manel em consta ens escolta molt.
7: Sí, no? I des de fa molts anys.
6: Jo de tant en tant me'l trobo pel carrer. L'altre dia vas dir que no sé de quantos.
1: Sí, Manel, t'enviem una salutació.
7: Una abraçada.
1: Si vols saludar... Bueno, ara estarà amb una glienta. 93-588-5960. Però t'escoltarem igualment la setmana vinent, però escolta, que si et vols saludar aquí a la taula. Anem a la Lídia Justa, a la Rosa La Torre, al Joan Manel, a Fernández, a la Carme Pomareda, doncs benvingut també. Que ahir vam entrevistar... Comencem per aquí, perquè la gent, el mes de... Em feia molta gràcia, aquesta entrevista, perquè, clar, arriba el mes de setembre, que és com el gener, no?, que dius, bons propòsits.
7: Ah, clar.
1: I és, vaig a primar-me, vaig a fer esport, entre molts altres, els idiomes, les escoles, etcètera, no? I llavors vam convidar, per una banda, el director del Duin amb una tècnica, i també vam convidar, doncs, el DIR de Sant Cugat, que va estar el sotsdirector, el Gerard Figueres, el Xavi Pizarros, el director del Duin de 25 de setembre, perquè hi ha una... Hi ha molta gent que s'apunta, però que després de 4 o 6 setmanes doncs, ja deixa d'anar al gimnàs. No? Això és el complicat. No? I llavors hi ha els clients fantasma, que són els que paguen, No, no van al gimnàs.
4: Sí, no els coneix ningú.
1: I m'entenen. Però ens deien que cada vegada succeïa menys això. I apuntava que s'havia passat...
4: Jo em posava uns quants, eh?
1: Sí, bueno... Sí, sí, de que s'havia passat del 64 al 72% de la població adulta que fa alguna activitat en algun gimnàs, s'incrementa molt també, doncs és l'increment més gran, més que després al mes de gener, més que per l'operació biquinis ara al setembre, no? Però que això, després de 4 o 6 setmanes, que ja no passa tant, en realitat, i que, i això sí que és veritat, que els gimnasos, perquè per intentar que això no passi i que la gent troba aquest espai, s'estan creant més espais de socialització. Això ho fa molt, per exemple, el DIR,

0: més d'una ocasió doncs, hem pensat en aprimar-nos, en agafar l'hàbit de l'esport, etc. I que complicat és,
1: sí,
0: no? Que no, mantenir un hàbit i si heu notat...
2: No?
3: No, no necessàriament per aprimar-se.
1: No,
0: no, no, per motius de salut.
3: Per
0: o sigui,
3: moltes, ha, pel benestar. Coses, no?
2: Quan ho incorpores a la teva... És allò que no sé si funciona o no, però diuen el dels 21 dies. Saps aquella teoria que diuen dels 21 dies que si tu fas una cosa durant 21 dies llavors ja no...
1: La incorpores, sí, això diuen.
0: En el cas del gimnàs, no, perquè ho abandonen sí. després de 6 setmanes.
2: Sí. No ho sé.
0: Un percentatge.
2: Però no és tan... A veure, depèn del temps que tinguis, també, perquè si tens que anar allà petita o així, suposo que la prioritat, poca estona et deixen per i estàs treballant, poca estona tens per anar al gimnàs. Però sí que és cert que jo, per exemple, sempre he intentat fer alguna cosa, hi ha hagut temporades que he fet menys, hi ha hagut temporades que he fet més, però ho tinc incorporat. Jo no faig ni peses ni coses d'aquestes que està tan de moda ara per posar-te, no. Jo, al principi, on hi ha el crac, que hi havia un gimnàs amb la Pepi Vila,
1: sí, ja hi anava. I el Robert.
2: Vull dir que sempre he anat fent que si pilates, ara el que faig molt és ioga i faig marxa nòrdica, i em falta. Per exemple, jo l'estiu, me'n vaig de vacances, me'n vaig on vagi, me'n duc els pals.
0: Clar.
2: Encara que no sigui un lloc de muntanya que sàpiga que allò,
0: no, no, no, cal,
2: els pals
0: no,
2: per
0: cal.
2: Fer la marxa és que... nòrdica. Vull dir que perquè, no sé, jo penso que és un tema de... Jo penso que és un tema d'hàbits,
1: sí.
2: Que igual que tens l'hàbit, a lo millor jo que sé.
1: Però que la nostra generació sí. No el tenia tan incorporat, aquest hàbit.
0: No.
1: Entre altres coses, perquè no ens el promocionaven.
2: I no n'hi havia, tampoc, gaires de vegades. No. Hi havia el que et dic, el de la Pepi.
1: Sí, no, jo també Pepi vaig anar durant uns quants anys, però sí. que no era una indicació d'aquelles de dir, escolta, és que per estar bé, un s'ha d'alimentar correctament, ha de fer exercici, ha de fer... Si això ha anat incorporant-se, no?, cada vegada més, poc a poc, i és cert que si no ho incorpores a una determinada... I no a l'escola, i no en una entitat, no, sinó que tu personalment vulguis cada Clar. Dia o cada aquest temps doncs, fer sí. això. A mi m'ha passat. Ara bé, què passa? Arribes a una altra edat de la teva vida, no? Llavors la recomanació és, faci vostè alguna cosa, moguis, no sé què, pipipipi, i dius, va, molt bé. I vas intentar buscar, no?, un espai o el que sigui i tal. I és cert que... acabes incorporant-te a poc, i si has encertat amb allò que has triat per poder fer una mica d'exercici i tal, és cert que arriba l'estiu i ho trobes a faltar, no? Jo faig rehabilitació dins l'aigua, allà a Can Rosés, que per cert aprofito per dir, no n'hi ha prou, no tenim prou de piscina, Rubí, fatal, som molta gent gran cada vegada més.
0: Els vaig convidar també, no vaig rebre res.
1: Bé, no, però en aquest cas no, jo el que dic és que això, que ens falten
2: sí,
1: instal·lacions,
2: tant,
1: bé, perquè
2: tant, sí,
1: així
2: sí.
1: no podem anar. Sí. Però vaja, que sí, que ho trobes a faltar.
2: Sí.
1: Jo vaig dir, el dia que jo trobi a faltar un esport, va, feu palmes, no? I quan trobes... a final de temporada vaig dir, ostres, ja ara estarem 2 mesos sense venir, m'han dit, què?
0: Que, relacionat amb el que deies, anem a escoltar el Xavier Pizarro, que és el director del Duin, i a Gerard Figueres, que és el sotsdirector del DIR.
4: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
5: Des de l'any 2006 en vara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
0: Que és el que apuntava la Rosa.
1: Sí,
0: a més,
1: sí.
0: el que deies tu, la marxa nòrdica, una de les gràcies, és que tu estàs movent l'esquena, t'obliga a mantenir una postura més recta. Està molt aconsellable
2: és
0: per
2: molt
0: totes
2: disciplinat.
0: Aquelles
2: sí, que fer un
0: persones
2: curs,
0: que necessiten,
2: necessiten
0: fer-ho.
2: És amb el que vaig...
0: I justament, no? Bueno, moltes poblacions
1: Clar,
0: i s'organitzen, sí. i a més l'organitzen ajuntaments per uns preus que són...
2: Bueno,
0: no sé,
2: que
0: però que estan
2: superbé. Bueno, aquest que dic jo no és de l'Ajuntament, però el preu és tirat.
0: És tirat.
2: Sí.
0: És tirat
2: pagues
0: per
2: el
0: tot
2: curs perquè realment sembla que sigui només caminar amb bastons, i no, té la seva.
1: Vas
2: vaig fer el curs de 4 hores i vaig acabar rebentada allà que en Oriol me'l van fer. I mous, diu que el 80% dels músculs, que la majoria de vegades amb cap exercici els mous, és molt fort. I jo volia dir una cosa també. Ara també hi ha moltes possibilitats. Si tu no tens possibilitat

0: d'anar al gimnàs per lo que sigui, perquè t'agafa lluny, pel que sigui, perquè no ho pots pagar.
1: Ah, perquè no pots pagar, exacte.
0: Vale? Hi ha moltes plataformes online, que, perquè jo també estic apuntada en una plataforma d'aquestes, que hi ha classes des de 20 minuts fins a una hora. De molts tipus, des de ioga, o sigui, molts tipus d'allò. Jo és que amb el tema dels gimnasos sóc una mica d'allò. Jo
2: I, no i puc a més gratuïta, eh? Hi ha gratuïtes
0: sí,
2: també.
0: Sí, em sembla que pago 2,90 2,90 al mes.
2: Jo,
0: de...
2: sí,
0: però, per exemple, jo, personalment, trobo... O sigui, i més aquí a Rubí, sent el que sigui Rubí, hi ha un entorn maco, natural, per fer això. Jo, la gent que es passa una hora corrent amb una cinta, arriba amb el cotxe, es fica dalt la cinta, posa a córrer amb la cinta amb una tele davant, punyeta, surt a córrer a Can Xercavins. No sé com dir-te, vull dir que jo també l'esport l'entenc d'una altra manera. Mm. Saps el que vull dir?
1: Tampoc ja dona per lúdica d'allò que estàs fent.
0: Clar,
1: i és molt agradable passejar. Jo recordo que el metge em va dir, mira, excuses no n'hi han, perquè caminar és gratis.
0: Clar.
1: Em va dir, caminar és gratis, com diem, busca un entorn que t'agradi i camina, no?
0: Sí, és el que et dic, arriben amb el cotxe més... a la parca en el gimnàs i comencen a córrer allà. Sí.
3: Hi ha molts parcs de Rubí que hi ha uns trastos que jo sí, veig sí. A Can Oriol sí. I vaig a caminar un parell de dies a la setmana i hi ha gent al dematí primera hora sí. Fent exercicis en allà.
1: La llana
3: no ho sé, però jo l'he vist a Can Oriol sí, i estan fent. I bueno, vull dir que això sí que
0: si
3: és
0: vols,
3: gratis.
0: Ho pots fer.
1: Ho pots fer, sí.
2: 93-588-59-60, si ens voleu dir quina és la vostra pràctica esportiva. Quina és la vostra mirada? Si practiqueu, si no, si aneu al gimnàs, si preferiu estar en una cinta corrent o preferiu caminar, o que són dues coses, són dues mirades també diferents. Si sou dels que teniu una rutina, si sou dels que a l'esport potser us ha ajudat a treure pastilles, perquè això passa, ajuda a la tensió arterial i a moltes altres malalties que estan relacionades amb l'obesitat. I això també és un tema sí. Interessantíssim. 93-588-59-60. Això, Manuel, tu no has dit gaire cosa.
4: No, jo vaig provar el que deia la Rosa, vaig provar jo de la cinta, fins i tot en el temps de la pandèmia vam comprar una. Mare de Déu, quin cunyàs.
2: Mare de Déu, quin cunyàs és el resum.
0: Pagues 60 o 70 euros al mes per anar a córrer amb una cinta? Jo ho trobo avorridíssim.
4: A més, ens va costar un pastó de nassos, menys mal que...
1: Sí. A més, no socialitzes. No socialitzes, no coneixes gent, que hi ha una part del que ell deia, no, també, no només l'esport físic, sinó la part de socialització, del grup, de trobar-te...
0: Va molt bé tenir un gos per fer esport.
1: Això també.
0: Va molt bé. Com que l'has de treure a passejar, a caminar i tal, vulguis que no?
2: A mi, la temporada passada vam entrevistar, hi ha carreres que es fan amb el gos.
0: Veus?
2: Hi ha tota una cursa, també, internacional, també. Teníem aquí atletes rubinenques amb els seus gossos, que les vaig entrevistar aquí. I que era molt interessant, també. Però us haig de dir que el que dius de la cinta, el que crea molta comunitat és anar també a classes dirigides, fer en grup. Sí. Llavors, o inclús els mateixos que comparteixen, potser la sala de màquines també fan comunitat, o els que estan en una cinta, però no és que facin allò. Hi ha classes, per exemple, que es diu de bootcamp, que és tot un grup que es coneix dia darrere dia. Sí, no? Ja. Però que em refereixo que fan cinta i després fan força i passen a cinta i són també tot un grup. És a dir, entres en una dinàmica que també hi ha gent que està en el gimnàs, que fa una part allà dintre del gimnàs, però hi ha molts altres que surten per la porta i ja tenen un recorregut, la seva part de 4 quilòmetres o 5 quilòmetres, els veus corrents i després tornen, que és el que tu dius, eh? Dius, hòstia, jo quedar-me una cinta? Doncs pues no, aquesta part me'n vaig a córrer per allà i ara ja vinc. Clar.
1: Saps què és bo de tot el que estem parlant? És que en tot moment que estàs fent aquesta activitat física no mires el mòbil. I te relaciones amb la gent, com a mínim, una miqueta més, parles més, no? I això que ara diem, ostres, que la gent socialitza i tal, no? Imagineu fins on hem arribat. Hem arribat al punt aquell en què ja pràcticament poc es truca, perquè s'envien whatsapps, o sigui, ja és una cosa d'aquella, o qualsevol altre tipus de missatges. Llavors perdem espais on la gent es relaciona, que la gent abans, doncs, José, ens trobàvem, preníem alguna cosa, quedàvem per fer alguna activitat o no, simplement quedàvem. ostres, quedem una miqueta més, com dic jo.
2: Abracem-nos una mica més. No,
1: i quedem personalment allò que et mires, que et xerres, que no, perquè és que si no
0: sí.
4: Això,
1: perdem espais.
2: M'he vingut a dalt, jo em quedem i m'ha sortit abracem-nos. T'he vist a ti? M'ha sortit abracem-nos.
1: Perquè deu ser.
4: En ràdio això es nota molt. Jo noto molt, per exemple, que jo per nassos, per lo que toca, haig de fer entrevistes per telèfon. Home, i una entrevista per telèfon a una entrevista en l'estudi hi ha una diferència abismal. Jo que em dedico especialment a la música, perquè clar, quan fas una entrevista via telèfon, clar que pots fer meravelles si vols, però només t'arriba a dir-li i quan surt el disc i què, de què van les cançonetes i quan el presenteu, perquè clar, tu no veus a la persona, quan la tens aquí a l'estudi, tu com que la veus, saps constantment com està reaccionant aquella persona. I és més fàcil de poder arribar a alguna cosa més que dir el títol del disc, en el meu cas, i poca cosa més. No?
2: Clar, és que experimentes aquella persona, sents aquella persona, llegeixes, és la part més humana, la tens allà presencialment.
4: La comunicació no verbal, no?
1: Doncs res, en tot cas reivindiquem que hi ha d'haver espais i que hi ha d'haver instal·lacions esportives suficients com perquè a la nostra ciutat molta gent doncs, que es va incorporant, per dir-ho així, això, no? La pràctica esportiva
0: jo que
1: tingui espais per fer-ho.
0: A piscines fora de Rubí.
1: Home, clar, és que
0: vaig anar un dia a Rubí.
1: És que no.
0: És horrorós.
1: És que durant l'any hi ha com una mena d'overbooking. O sigui, saps allò de sale uno entre otro,
0: pues
1: sale uno entre
0: otro,
1: sale uno entre otro. I dius ostres, per què? Perquè és que no hi ha...
0: Si
1: no
0: vols
1: hi ha un...
0: anar a nedar, ho tens fotudíssim.
1: Nedar i qualsevol activitat que tingui relació amb l'aigua. Perquè hi ha els cursos de la canalla, els... vull dir, la piscina té ocupació humana. Humana, o sigui, no hi cap més gent. Llavors, o sigui, i parlem de la piscina, que en aquest cas jo crec que es pot considerar piscina, que és Can Rosés, i el que es pot considerar, doncs, que és una piscina més petita, que és una pileta més petita, que és el Duin. No? El d'un esport, però ja està, 80 i pico mil habitants.
0: Jo he anat a l'esport tenis aquest estiu, que està de conya i el preu és el mateix, o menys, et diria. He anat a Castellbisbal, perquè vaig anar un dia, només vaig anar un dia, perquè a mi m'agrada, ni que sigui per un carril sol, m'és igual, que nedar una mica,
1: jo no
0: vaig ja a jugar a pilota, saps? És impossible.
1: Sí, sí.
0: O sigui, són 80.000 habitants, o 80 i pico, per una piscina.
1: I els estius cada vegada seran més calorosos.
0: Clar.
1: Hi ha molta gent que no marxa de Rubí, que no pot marxar de Rubí.
0: Jo els pocs dies que he estat aquí he anat a piscina i he anat fora.
1: Si
0: hasta la Floresta vaig anar un dia.
1: Clar, tu veies moltíssima gent o inclús veies entrevistes, no?, als mitjans de comunicació i la gent et deia, jo la manera de combatre la calor ha sigut com aquell que diu passar-me el dia a la piscina, amb la canalla des de primera hora al matí fins a les 8 del vespre que tanquen, com aquell que diu i tal, clar aquí a Rubí, això és impossible, perquè la piscina admet molt poca gent, la piscina descoberta que hi ha, doncs la gent es busca la vida. Si tu fessis una enquesta ara mateix o tinguessis les dades de quanta gent de Rubí, per exemple, la va a Vallparadís, et sorprendries.
0: Bueno, i el que
1: de quanta gent va a Sabadell?
0: Jo no sabia que estava oberta
1: a Castellbisbal,
0: no
1: que té un complex de piscines també. Si recollissis les dades aquestes, veuries que la gent s'escampa absolutament, perquè si no tens recursos...
0: Ja et dic, a l'Esportenis un dia, al migdia, a l'Esportenis jo no ho sabia, que no, però jo no sóc sòcia a l'Esportenis, que estava oberta
1: a la gent. Sí,
0: a la
1: sí,
0: gent.
1: Que ho és, sí.
0: I un dia era quarts de em sembla que era la una, quarts de dues del migdia, estàvem sols, jo i la meva parella i la meva neta.
1: Sí, sí. Perquè la gent no ho sap. Clar, la gent
0: després
1: no...
0: a partir de les 4 va començar a venir gent.
3: Però ja has d'agafar el cotxe, has d'anar fins allà, caminant és molt complicat.
1: I té una capacitat...
0: Bueno, hi ha l'autobús, Hi ha l'autobús, jo he pujat amb autobús.
3: Ja,
0: és que faig servir amb l'autobús.
3: Esteu parlant d'una cosa...
1: A més, és pseudoprivada.
4: A Canvossers també has d'agafar alguna...
1: Que en el fons és privat. Llavors, sí que admeten que hi entri gent, però fins a cert punt. Perquè, clar, vull dir...
0: Però és que no hi ha la gent de les urbanes. Jo crec que hi ha la gent d'allà de Sant Bus.
1: L'Esportenis és l'utilització del soci. Jo he sigut sòcia de l'Esportenis uns quants anys, no? I l'utilització és de...
0: Però jo no sabia que era obert. Està obert al públic,
1: Sí,
2: Carme, què volies dir?
4: Pots quedar-te a dinar, també.
3: Això que és de comunitat.
0: Sí. Que ho vaig fer també.
2: Sí, en un moment que...
3: Jo
2: un moment.
3: Tinc una anècdota d'una ciutat veïna que el seu alcalde anava al gimnàs i es trobava amb treballadors de l'Ajuntament i si aquell dia per exemple, ell tenia una reunió amb aquesta gent i no els havia vist, no tenia manies de dir, escolta'm, avui no t'he vist al gimnàs, i això és molt necessari. I la gent es quedava rient, però que els tenia com no controlats, yeah, com que s'hi trobava tots els dies,
2: sí, sí.
3: Llavors doncs, pues, anava a una reunió, aquell dia coincidia que aquella persona no havia anat pel que fos, deia, escolta'm, que no t'he vist, què ha passat? No?
1: Vam anar al gimnàs.
3: I era molt divertit. Jo penso que
2: sí,
3: era un alcalde que feia comunitat a tot arreu, no? I en aquest cas també el feia al gimnàs. Era divertit.
1: Si uses...
3: Era divertit.
1: Clar, si uses les instal·lacions... A veure, jo sé que la nostra alcaldessa fa exercici amb gent amb entitats de la nostra ciutat. Vull dir, ella fa exercici, suposo que se la deuen trobar, doncs, però igual que te la trobes al Mercadona comprant...
3: És que, bueno, però... Okay,
2: em passa a mi que em trobo amb altres persones de l'Ajuntament, no? Justament, a les sessions... I...
3: Però és que ell els hi deia, no?
2: Córrer.
3: Escolta'm, Toni Bravo, què ha passat que el dilluns no hi vas
1: anar? No vas anar, no?
3: Com és?
2: Sí, què ha passat? I passa això. O sigui, has fet campana, no? Què ha passat? No?
3: Jo ho trobava genial.
1: Amb el poc que ens agrada el control, ara s'ho ha anat controlant.
0: A mi no m'agrada gens.
2: El tema de les infraestructures, per exemple, la piscina, que pel que apunteu, pel canvi climàtic, doncs clar, sí. Cada vegada és més important, que es fan millores, perquè s'han fet millores. Al pavelló de Can Rosés tenim les noves instal·lacions del GAER, el Club 25 de Setembre, però clar, això és un tema...
0: Estem parlant de piscina.
2: Clar, estem parlant de piscina, però em refereixo que hi ha una sèrie de recursos i que això hauria també d'entrar perquè cada vegada doncs, ens trobem més de la mateixa forma que hi hem parlat en aquesta tertúlia, de zones que a l'estiu es pugui estar al carrer i que estiguin almenys doncs, amb un tendall o alguna forma que doni ombra també als carrers quan es fan concerts, quan es fan... Perquè cada vegada la tendència, i pel que estem veient, perquè anem batent rècords de calor... Doncs és que es necessiten aquells espais tant d'aigua com també a la ciutat, no? Que s'hauran, i això és a nivell global,
1: Bert, però hem canviat de paradigma, perquè fa uns anys enrere, recordeu-vos-en, tot era canviar places que tenien arbres per places dures
0: amb manteniment.
1: Amb el tema de manteniment, amb arbres que tinguessin millor manteniment, perquè clar, parlem de piscina, parlem d'aigua, però quan vinguin les restriccions d'aigua, llavors parlarem de que no tenim aigua. Però vaja, que tot s'ha de trobar aquest encaix, no? Però és veritat que moltes ciutats van deixar enrere aquelles places que sí que és veritat que originaven problemes quan plovia o quan... No? Perquè, a més, donaven menys manteniment, no hi havia un jardiner cuidant-les, en fi, i amb arbres, això, que es van tallar arbres i es van posar plantes...
0: Però hi ha molts sistemes d'asfalt que xupa l'aigua, molta cosa.
1: I ara ens n'adonem de que no? De que aquell verd... Aquell verd ens falta perquè allò pues, atenua la temperatura i i que
0: s'han
1: realment...
0: S'han de fer coses. El que passa que jo, si puc fer un incís, ja sé que no toca, però jo, que em diguin que les tires aquelles blanques que han posat el Francesc Macià baixin la temperatura de 5 a 10 graus, per l'amor de Déu,
2: ens tracta
0: uns plàstics que han penjat al carrer. A mi que em perdonin, però a mi que no em tractin de tonta, ho dic així de clar. O sigui, que surtin venent, que aquelles tires baixen la temperatura de 5... Jo pensava que era de 5 a 6, i no, vaig veure la notícia bé... i posava de 5 a 10 graus, per l'amor de Déu. Si tu passaves per allà a les 3 del migdia i es veies la gent arrambada a les façanes, amb totes les tires aquella soroll en feien, però fresqueta no. O sigui, era un incís que volia fer, perquè és una cosa que vaja, que a mi em sap greu que ens prenguin per tontos. I allò deu haver costat uns diners, i allò és molt plàstic, que si hem de reciclar, si tots ens hem de posar a reciclar... El plàstic aquell és molt plàstic,
1: Haurem de fer com el Japó, no?, que els hi airegen aigua d'aquelles...
0: Posa lones, que les tinguis als ganxos de cada any, però aquells paperets, per favor, i que et diguin això,
1: veure.
0: Que baixa de 5 a 10 graus.
4: Alguna cosa baixa, per això.
0: Que baixa alguna cosa?
4: Sí, home, jo noto, jo passo cada dia per allà...
0: Amb la calor?
4: Home, amb l'ombreta que fa allò, compara... Sí.
1: S'hauran de trobar
4: sistemes. No crec que 10 graus,
2: sí, però... Digues.
0: Si fos així, ja ho haguéssim
3: fet els altres municipis.
2: Mira, ara nosaltres les estem veient.
0: Això. Mira l'ombra, si no hi ha ombra. La gent camina per on camina la gent.
2: No, sí que em fa la gent.
0: Home, a veure.
1: Una miqueta, però...
0: Mira per on camina la gent.
1: És poc. Bueno, intenta buscar
0: l'ombra. De 5 a 10 graus no cuela.
4: No, bueno, potser no, això sí.
1: Intentes buscar l'ombra. Podríem estar d'acord.
2: El que està clar és que s'han de buscar solucions a nivell, no només de Rubí, és a nivell de tota Catalunya perquè les onades de calor...
0: Perquè això...
2: I llavors s'ha d'anar a provar.
0: Això anirem a pitjor, això està claríssim que a tot arreu.
4: Ja que parlem del tema, els parcs infantils... Amb aquells tobogans metàl·lics que qualsevol pujar a un nen en allà a l'estiu perquè el fregeixi.
0: Jo el primer que faig és deixar la pell. És horrorós.
4: És impossible.
2: Has d'anar a l'ampolla d'aigua, que ja la portaràs calenta.
0: No, o si hi hagués ombra.
1: Tota la vida havíem tingut, perdoneu-me, però tota la vida havíem tingut tobogans de fusta. Sí o no?
0: Sí, però ara es veu que no...
1: Jo era una gran usuària del tobogan.
0: Ara no són tan homologats, no sé per què.
3: No són higiènics.
1: No són higiènics.
0: Ah, o sigui, els nens quan toquen el terra que no es neteja, no passa res.
1: Hem sortit tots malament.
4: El metàl·lic sí que ho som, perquè com que no puja cap nen...
2: Sí, clar, el metàl·lic està calent, allò, està roent a l'estiu, el metàl·lic.
0: Però jo sempre dic que la meva neta...
2: I aquests tobogans grans d'alumini...
0: Espera, deixa'm tocar, perquè...
1: Has de tocar, clar.
0: Perquè normalment a les places infantils no hi ha gaire ombra, llevat de la de plaça Doctor Guardiet, que s'ha de dir que aquell trosset hi ha ombra, llevat d'aquella... Les altres no hi ha, vamos. Ja no tinc la de la Serreta, a la plaça de la Serreta no veus ni un ànim.
3: S'han de treure els nens a la tarda, perquè el dematí a les 12 del migdia tampoc
0: no
3: s'han de treure.
0: No, allà a la plaça aquesta que tinc jo, Doctor Guardiet, fa ombra fins
3: i
0: tot al matí.
3: Sí, la conec, jo també he patit nens.
1: Perdoneu-me, no vull posar la mateixa saca al tema, però com els gossos, no? S'han de treure al matí a última hora del dia, no?
0: Pobrets, que es cremen.
2: 93-588-59-60, 93-588-59-60, també hi ha un tema que va cremant en certa forma emocionalment a la població, i és el fet de no poder sortir a aquests espais verds que els que estan prohibits per la pesta porcina, però a Rubí portem 6 mesos sense cap positiu de pesta porcina. El que passa és que les restriccions continuen. Això serà almenys fins, com a mínim, fins al mes de desembre. Havia llegit que havia de passar tot un any.
0: Però per què ens han posat a la llista? Perquè ara han deixat només 11 o 12 municipis amb les restriccions i ens hi han posat a nosaltres.
3: Perquè tenim collserol aquí.
2: Van trobar un exemplar, crec que va ser el primer al mes de març, després van trobar... No, el del mes de març és el segon. Al principi de la pesta porcina, després al mes de març, i han passat 6 mesos. En teoria, que diuen és que... Bueno, m'han trobat dos. El que diuen és que hauria de passar tot un any per aixecar les restriccions. Però, clar, no estem en el, per exemple, els que s'estan trobant és més a Collserola, també a Sant Cugat, i llavors seria a veure... podem escoltar, si de cas, el conseller d'Agricultura, l'Òscar Ordeig.
5: El país s'hi juga molt, i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
2: Clar, els casos positius de les últimes 3 setmanes es concentren a la zona baixa de Collserola, al sud de Sant Cugat, a Molins de Rei o Barcelona, i a Rubí no es pot entrar a cap part del medi natural. S'ha de restringir el pas de persones per camins asfaltats delimitats. Zones com el parc de Can Oriol, Torrent dels Alous, es consideren àrees que són periurbanes. S'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas.
1: Tancat. Si hem arribat fins aquí, jo crec que hem d'arribar fins al final. Vull dir, amb això el conseller, jo crec que té raó, no es pot donar un missatge de que això ja està solucionat quan no ho està, i a més podem recaure d'una manera important. Per tant, si hem arribat fins aquí, hem d'esperar el que pertoqui. I dic, hem d'esperar, i sigueu bons, i no us passeu. No us passeu la prohibició pel foc.
0: Bueno, hi ha molta gent que se la passa, eh? Hi ha molta gent que se la passa.
1: Per això teu petxol. No us passeu la prohibició pel foc.
2: Clar, per exemple, el que ha passat, sí que ha passat que la caminada, o acti... Bueno, clar, ja...
0: La nocturna.
1: La caminada nocturna.
2: Ja el que és...
3: I la marxa.
2: Sí.
0: Bueno, és un acte de responsabilitat.
2: La caminada nocturna 2026. S'hi van suspendre, el que tu dius.
1: A més, a més...
2: La travessa Rubí Montserrat, la cursa de muntanya, la volta BTT, no?
0: És normal.
1: Tot el que hagis de fer.
0: Ara jo demano que quan s'acabin les restriccions i estigui tot aquest mal tràngol superat, tornin a treure tots aquests cada 2 metres els bonys de la carretera. Ja no els passos aquells canadencs. Hombre, a l'entrada de Rubí, per exemple, per Terrassa,
1: sí.
0: Hi ha com uns 100 metres, sí. Cada 2 metres hi ha uns bonys, perquè vagis a poc a poc, i llavors ve un pas d'aquells canadencs que diuen.
2: Sí.
0: allò de que, si volen deixar el pas canadenc, que el deixin. Però, ostres, allò, tu saps, ja hi ha...
2: Però si estan per reduir la velocitat per alguna
0: no, no,
2: raó.
0: No, els van no? posar pel tema de la... Perquè redueixis la velocitat i llavors en el pas aquell canadenc, que és de ferro, representa, vagis molt lent. Però, per l'amor de Déu, tu saps les caravanes que es fan en allà aquell tros?
1: I no només
0: que
1: això.
0: Que ja hi havia.
1: Tu saps la feina que els estan donant als tallers mecànics? La gent que hi ha emprenyada perquè se li ha fotut la suspensió. Vull dir, de verdad que això esto no és atractiu.
0: Jo ho demano des d'aquí.
1: Esto no da votos, eh?
2: Mira, abans parlàvem dels efectes especials de no digitals, sinó manuals. Clar, ara estàvem parlant de la pesta porcina, doncs en sortia un... Clar, okay. Podem fer nosaltres.
1: El marrano.
2: El marrano.
1: No, però és veritat que hi ha molta gent, entre cometes, enfadada. I no és pel fet que hagis de reduir la velocitat, no. Perquè si tu l'has de reduir, la reduiràs, sí. I ja està. Vale? És que aquell...
0: Però amb dos n'hi ha prou.
1: La que no sé de qui és responsabilitat, això, eh?
0: Això suposo que de la gent, eh?
1: No,
3: diputació. Les carreteres són diputació.
0: Claro, però jo demano, jo des d'aquí si ens senten, ho demano.
1: Tingui clar de qui és la responsabilitat, sí. Perquè llavors ho confonem tot, eh?
2: Llavors, sí.
1: No, doncs...
2: Bueno. Ja fas bé, Lídia, eh? 93-588-5960, va, que us volem escoltar. És difícil, a vegades, agafar el telèfon
1: sí.
2: I trucar. Home,
1: sí.
2: I més de veu, eh?
1: Sí. Però si estàs
2: WhatsApp,
1: a casa...
2: encara estaria...
1: I ho sents i no sí. Truca, i m'hi costa trucar.
2: Que anem a per un altre tema, que en Comú Podem, que qualifica de decebedora insatisfactòria la informació que ha donat la consellera, l'Olga Pané, sobre l'Hospital de Rubí. En Comú Podem, de Rubí, ha trillat la visita, doncs, va ser aquest dimecres, de molt decebedora, amb molta indefinició. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, ha remarcat que la consellera ha deixat certa incertesa, després d'argumentar que el nou centre no tindrà quiròfans per a operacions de caràcter ambulatori.
1: Això no és incert. No?
2: Per Medrano, això contradiu el que la mateixa consellera havia dit en una altra visita, que va fer a Sant Cugat del Vallès, això va ser el gener del 2026, i encara que no es conegui doncs, el pla funcional, que no està enllestit, que se suposa que estarà a l'octubre, i llavors és el primer pas necessari per després fer la cessió dels terrenys, doncs amb aquest anunci de la inexistència de quiròfans doncs, ens deixa amb l'ampliació de la possible data d'obertura del centre, que es podria allargar fins al 2034. Ara ja es diu quasi això, eh?
1: Quasi el 2030.
2: Quasi caix. Centre...
1: Quasi caix.
2: No ho he volgut fer acudit.
0: I què vol dir caix?
2: Centre d'Atenció Integrada en Salut, caix. Ai, és que jo he dit
0: quasi. Integrada en Salut,
2: és una
0: mentida.
2: És que com havia de sortir
0: casa.
2: I ara bueno, surt a l'octubre...
4: A mi m'agrada el nom, eh? Caix.
2: Però és caix. Caix. És que...
0: Quasi caix. He de dir que no tenen vergonya.
3: Però és que...
0: No tenen vergonya.
2: Ha estat quasi,
4: Amb el que ha dit la consellera, el que va dir la consellera a Sant Cugat i el que ha dit a Rubí, això el millor vol dir que els de Sant Cugat tindran quiròfans i els de Rubí, no?
1: No. Jo crec que va deixar clar tot arreu que no n'hi ha.
3: Jo crec que mentre...
0: Sí, perquè Sant Cugat estan enfadats.
1: Que dirigiu-vos als hospitals de referència. Per aquestes coses, per segons quines coses, continuaran sent atesos...
2: En teoria deien pels més greus, eh?
1: Clar, continuarem sent atesos els rubinencs i els santcugatencs per l'hospital de referència.
0: Per lo que se suposa, ho continuarà... Quan ho obrin, si és que jo ho veig, ho continuarà gestionant el Consorci Mutua de Terrassa. Llavors vol dir que serà el mateix desastre que però tenim que... ara.
2: Bueno, Ània García, d'Anticomú Podem, aquí... clar, remana, el que està reclamant és la gestió 100% pública de la sanitat rubinenca. Clar.
0: Sí, bueno.
3: Però mentre hi hagi l'Hospital General, que és el que interessa que funcioni... Vosaltres creieu que ens faran un hospital a nosaltres?
0: Però és curiós.
3: Al contrari, vull dir, el que faran és augmentar-ho i anar allà.
0: Clar,
3: a mi m'és igual, jo si voleu anar a l'Hospital General...
4: Jo pensava que
3: lo
4: de la...
3: Encara que m'estigui morint, no cal que m'hi porteu.
2: Jo pensava que vols dir?
4: Lo de la Quirón... Pensava que el de la Quirón només era a Madrid.
1: No. Aquí també. Aquí...
0: La gestió aquí és concertada...
1: Bueno, sí, aquí tindries Quirón, parlem també de Mutua Terrassa, perquè és un negoci, eh? Vull dir,
0: clar, això clar. Que no. Clar. Jo, per desgràcia, tinc el cap Mutua de Terrassa.
1: Clar, nosaltres tenim el cap que Mutua de Terrassa és Seguretat Social. No, escolti'm, no s'equivoqui. Mutua de Terrassa és una mutua privada que té un concert amb la Seguretat Social per donar uns serveis i tal. I ho dona, doncs, en funció dels recursos, Mutua et dirà, no em donen recursos, no? puc donar més bona atenció a la gent perquè la gent em deu molts diners i no em dona recursos. I d'altra banda, també podries pensar, ja, però ara donin vostè l'acte de l'última sessió que fan cada any. Clar. Amb els beneficis que reparteixen.
0: Això anava a dir jo.
1: Com ho quadrem tot això, no? Clar. Però que sí, que tenim la idea de que és seguretat social. No. És que...
0: Si hi hagués una voluntat política, a veure... En l'Hospital General s'estan donant un munt de serveis pagats per perquè el meu pare, sí, que no té mútua privada, sí. Moltes de les coses abans de morir li feien a l'Hospital General.
1: Té coses que t'han de fer mútua de Terrassa.
0: L'Hospital General s'ha reflotat amb diner públic.
1: I tant.
0: Vale? Per tant, aquest hospital, que ja està construït,
1: que ja hi ha una part fet, que no està...
0: Que hi ha una part que no està utilitzada.
3: Això és el que volen fer,
0: eh? Vale?
3: Això és el que volen.
0: Fes el servir... Bueno, però si... Però si
3: és el que volen, és que anirem a parar aquí, és que no us...
0: Bueno, és que, al cap i a la fi s'ha pagat amb diner públic, eh?
3: Això, bueno...
0: Sí.
2: Bueno, 60.000 milions també ens van pagar amb diners públics.
0: Sí,
2: i...
0: vull dir que...
2: ¿Dónde
0: que
2: dius... los he visto yo?
0: Clar,
2: on els hem vist? El que sí que veurem per agafar, per intentar pagar aquest foc... Venen després els diables, justament per encendre-ho. Per què venen els diables, les colles de diables que dimarts vam tenir?
1: Estarem enfadats, sí.
2: Sí, estarem enfadats. Bueno, mira,
1: estem enfadats, sí, home, a veure, no és el que esperàvem, no és el que es va parlar, no és, entre cometes, saps allò? És que,
2: dius, això
1: que
2: passa tant a la vida.
1: No
2: és el que esperes, no és el que...
1: Diuen que tindràs un caramel i després tens una merdeta.
2: Quasi, és el quasi. No és el caix, és el quasi.
1: Però això no vol dir que nosaltres no reivindiquem, no demanem i no continuem lluitant perquè Rubí tingui una atenció sanitària en condicions. I hi ha tot un col·lectiu de gent que ho està fent i jo animo a tothom a sumar-s'hi i a
0: molt malament
1: treballant.
0: La consellera que no va tenir nassos de sortir per la porta principal de l'Ajuntament i
1: però
0: sortir
1: això és molt
0: per
1: habitual,
0: la porta verdadera.
1: Jo això ja...
2: Anem a obrir una altra porta.
0: Bueno, però que sigui normal no obrim vol dir que estigui
2: porta,
0: ben fet.
2: Que anem a cultura, anem a obrir la porta, anem a obrir portes, anem a obrir finestres, anem a deixar que passi foc i aire, també. Foc pels diables, eh? Foc pels diables. Vale. Els diables. I també vam tenir dimarts aquí els castellers, vam tenir cantant en directe la glosa que faran avui, comença, que va ser divertidíssim, amb el Martí Pujol, amb en Marc, que cantava aquestes gloses improvisades, amb els gegants, que també hi ha aquesta trobada... 70 anys.
1: Sí, 70 anys. 16 colles de gegants,
2: 16
1: ja us ho dic.
2: Sí, aquest cap de setmana ho petem aquí, a Rubí. I tenim els tocs de Sant Roc, que comencen avui divendres. Vosaltres, que heu viscut... digues.
1: Jo vull dir, tocs de Sant Roc, m'agrada molt el nom, però és la festa major petita.
2: Vinga, la festa major... Festa major petita, i posem...
1: Ja l'hem perdut.
3: Sí, sí, no l'he viscut mai, aquesta festa major. Coses de Rubí que me les he perdut o se m'han perdut.
2: Jo crec
3: i la festa de Sant Roc sempre se m'ha perdut.
2: Per què serà?
3: No sé, suposo perquè no m'interessava massa, jo què sé. Hi ha altres coses que sí que m'interessen molt.
2: Però clar, és de la cultura popular tradicional catalana, el costumari popular, gegants, diables, castellers...
4: Aquests són els que a les 9 del matí del diumenge foten els pets?
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
4: Gràcies.
1: No, jo el que no... El que no sé és la...
2: Vols dir que te'l posen allà sota casa?
4: Sí, sí, efectivament.
2: Efectivament, sota casa...
4: Podríem canviar cada any a un lloc diferent.
2: Mira, ara tindràs aquí al sortir... Bueno, no, venen a les 11:15. O sigui, almenys t'esperes un moment i dius, escolta, ara sí, canvieu el lloc.
4: Meteu-la a un altre lloc.
1: Però ja dic, el que no sé és per què se li deia la festa major petita, no? Vull dir, perquè imagino que, la festa major era Sant Pere i hi ha d'haver algun motiu per al qual a primers de setembre, doncs m'imagino que deu venir lligat en el tema de que és quan s'acabaven les feines al camp.
3: Hi ha pobles, que tenen les dues festes. Sí, llocs, que tenen la gran, no?
0: I diuen la festa major petita,
1: molts pobles. Sí, clar, de fet, és que la...
4: Hi ha el Rocío i el Rocío pequeño.
1: Sí?
4: A veure, petito.
2: Qui no sàpiga, anem a dir una miqueta el que hi ha, perquè hi haurà oients que ens estaran escoltant i diran festa major petita, tocs de Sant Roc. Divendres 18, arrenca amb força, 14a trobada de bèsties de foc, que farà vibrar el municipi des del celler fins a la plaça Doctor Guardiet, el cor neuràlgic de la festa. Dissabte a la tarda, el torn del seguici no seguici. Diumenge matí, plaça Pere Aguilera, trobada de gegants, el que estàvem parlant, amb totes aquestes colles de Catalunya, de fora de Catalunya, perquè entre aquestes també, per exemple, venen de Castelló, diables infantils, què més hi ha? Concurs de sardanes, el tacatocs, batucades, tabal, propostes com el Fira de Vermut, concerts en directe, el Dalton Bank, l'Aurora Brothers Band... I també, és que avui parlarem també en aquesta tercera hora del Red and Black Festival que es fa a l'Espai de l'Aurora. És a dir, aquest cap de setmana hi ha tres bandes, no, quatre bandes, que després ja parlaríem amb el Santi Úrsula.
4: Que celebri la Festa Major Petita en un altre moment.
3: No, està
2: però bé. Com ho podem reduir, tot això? Però si és
4: la Festa Major Petita...
0: Hi ha gent per tot.
4: La
0: tenim gent
4: fer...
0: perquè pugui anar a un lloc i gent que pugui anar a l'altre.
4: La Festa Major Petita la podríem fer coincidint a... amb el Dia de la República, per exemple.
1: A l'abril?
4: Perquè sempre tenen que ser sants, i a mi els sants, la veritat, és que no motiven molt.
0: Amb això també et dono la raó.
1: Però si ens treu-li la nomenclatura...
2: Treu-li el sant, tocs de rock.
1: Festa petita, tocs de rock.
4: Si és de rock, rock, llavors sí.
2: Veus? Va més amb l'actualitat. I va amb
0: l'actualitat.
2: Tocs de rock. Que és el que farà l'Espai Aurora, també, perquè són tocs de rock. Que són
1: doncs tocs de rock, va.
4: Ai, com Déu mana, he dit.
2: Fixa't tu.
3: És que no ens hi podem...
2: La teva part és
4: maldita,
2: no
4: maldita, maldita societat.
1: Tens una educació judeocristiana.
3: Cada un que pensi que vulgui.
0: Que tenim inoculada, que no hi ha...
4: Nosaltres encara tenim educació franquista.
1: Clar, però a veure, si fem en aquest país la Setmana Santa, explica-m'ho, si celebrem Nadal... És que com li expliques això a algú que no és...
4: Ho hem de canviar.
1: Que és ateu, absolutament.
2: Clar, clar. Mira, és dilluns...
3: No ateu. Jo he estat
4: al
3: Vaticà fa 4 dies i el meu net gran em deia tu saps de tot? No sé de tot. Ho he viscut i t'ho explico. Hi ha coses doncs, que li van interessar molt. Perquè, clar, vull dir, hi ha quadres, hi ha històries que si no saps darrere de què va, doncs passes de llarg.
4: Sí, sí.
3: Això, a la Basílica del Vaticà, el 4
1: de setembre. Jo crec que la història de les religions... La història de les religions és important. Conèixer-les és important. Ara, que una religió marqui
3: això sí,
1: la
3: però
1: vida
3: bueno...
1: i el calendari d'una comunitat en què clar. Pot haver-hi gent que sí i gent que no...
0: En un estat que se'n diu laic. No.
3: Però això passa tot arreu,
4: I jo torno a repetir lo de la Festa Major Gran, que a més hi ha anys que ens foten un dia de festa.
3: Ens emmirallem amb segons quines cultures, però...
2: No donis cops, no donis cops a la taula, que sentim el bum.
4: No, perquè, millor així és una cadera,
1: però jo sí estic d'acord amb tu, que l'història és clar, vull dir, quan el meu fill...
3: Jo reia molt per dintre, perquè pensava, pobre, té 17 anys el nano, vull dir, no us penseu. I l'altre 14, l'altre ja va passar de mi, perquè és un altre país, però...
2: Està en edat complicada.
1: Sí, però més que tu fas referència a coses...
3: Però bueno, al seu país va morir el rei i l'acaben muntar,
1: Sí.
3: A l'Iglésia, Això sí. La vispesa amb rastes. Toma ja.
1: Bueno, són... Tenen una obertura més, jo crec que...
3: Però també a l'Iglésia,
1: És normal.
4: De quin país parleu? De quin país parleu?
3: D'allà dalt, que Dinamarca, si va morir el rei, la germana...
1: Dinamarca.
2: Carme, el que deies del divendres que ve, que dius, no, és que estaré treballant, no sé si... suposo que estarà relacionat amb la cultura.
3: Sí, estaré al FITCAM, a Montmeló, que fan una fira de teatre
1: infantil. No vas a fer carreres,
3: No, les carreres no. Però mireu, de Montmeló fan una fira de teatre, tenen allà la Fórmula 1, la 3,
1: sí,
3: o no
1: sé.
2: Que sona...
3: Que no cobra l'Ajuntament!
2: Que no cobra l'Ajuntament, el què?
3: El que beneficia la Fórmula 1 no es reverteix a la ciutat i al poble de Montmeló.
1: No.
3: És que, pues així és.
4: No, els impostos del terreny, no?
3: No.
4: Això sí. Sí, home, això sí.
2: Però vols dir que aquells diners...
3: Hauria de ser un poble superric, un poble que els justicin...
1: On va parar la pasta?
3: No
1: ho
3: sé.
1: Bueno, la gent.
3: No, els
0: consorcis.
2: Jo que visc per allà al costat, sé que quan entrenen els divendres, o sigui, totes les poblacions al costat, tu vas caminant per la muntanya, que dius, que xulo, i sents...
3: Sí, és això. Pues mira,
2: dius,
1: però ella diu,
2: i estàs a 20 quilòmetres.
3: No, perquè quan fan aquest festival hi ha coses que s'han de pagar i tal, i els diem, aquí no s'hauria de... No? I diuen, és que l'Ajuntament té el que té perquè no reverteix la Fórmula 1 amb nosaltres.
1: Ai.
3: Fantàstic.
4: Per cert, aquest cap de setmana hi ha mercat de música viva
3: de
4: Vic.
3: Això sí, veus? Cada
2: la Fórmula 1 organitza una entitat internacional que suposo que... No ho sé.
1: Seguiu el diner. Seguiu el diner.
2: Seguiu el rastre del diner.
1: Aneu olorant.
2: A veure, vaig a preguntar a la intel·ligència artificial.
3: Teníem un rumiament
4: que estava relacionat amb la Fórmula 1.
3: I demà a Cerdanyola.
2: Demà a Cerdanyola?
3: Sí.
2: El què?
3: Acabem
2: així. Un altre festival de teatre?
3: Sí.
4: Quin? Un altre?
3: FIT.
2: El FIT. Però no és el mateix?
3: No. FIT. Camp. FIT.
2: A FIT. A fer? pit.
1: Ui, quina.
2: I després, sí, és molt complicat això.
3: Un dia et farem una espècie especial. Sí. Si vols que sento aquí, podem estar fins a Nadal parlant per de tant, fires de teatre.
1: I que vas a veure espectacles i tal, per poder després triar. Sí, que xulo. Tenim una tastadora.
4: Sí. I per què parlem tant de teatre i de música, no?
3: Perquè
1: no...
2: Però si t'he dit que tenim el repte...
1: No, no, res.
2: Madre,
1: no?
2: Va. No. Si t'he dit que tenim el repte...
4: Mercat amb... de música viva de Vic.
3: Home, perquè sí. Perquè... I la Fira Mediterrània aviat, no?
1: I tenim teatre Rubinenc. Tenim teatre Rubinenc al casino la setmana que ve. Aquesta no, l'altra, no?
2: A veure, explica.
1: Home, Metamorfosi, no? La càmera.
2: Ah, sí,
3: ah, sí,
2: sí.
3: La setmana que ve.
2: Ah, sí, estem intentant... Sí, mira, parlar amb en Jean Miquel.
1: Encara n'hi ha entrades,
2: sí. Sí, Metamorfosi.
1: Divendres, dissabte.
4: Qui dirigeix la càmera?
1: L'Àngel Miquel.
2: Sí, sí.
3: És Miguel.
1: És sempre li han dit Àngel Miquel, jo la primera.
2: Jo també.
1: És Àngel Miguel.
4: És com als Pijuan dir-li Pijuan.
2: O Joan Manuel.
4: Joan Manuel, sí.
2: No, Joan Manel.
4: Avui en dia pots dir com vulguis, clar.
1: Com vulguis, sí, sí.
4: Li pots posar al nen el nom que vulguis. Però...
1: I suposo que hi ha més coses, més activitat allò de la ciutat o més...
3: Sí, després ja comença tota la temporada.
1: Ja comença, no? Carme, sí. T'ho informen, sí.
2: Amb l'Àngel Miguel, a veure si podem tenir-lo també a la setmana vinent, o algú també de Metamorfosi, perquè aquesta és la idea, no? També de que podem fer una entrevista que ens puguin explicar, ja que és...
1: I farem cinema Gaudí, també? A veure si
3: sí que hi és, sí que està anunciat.
1: Mm. És aquella sala.
2: Mira, la setmana que ve també tindrem... Sabeu que hi ha un actor rubinenc que ha participat en la pel·lícula Cronos?
1: Quin?
2: Zacarías es diu.
1: Ah, mira que bé.
2: I mira, acabo de fer una estoneta per la setmana que ve. Doncs no sé si el dimarts o dijous, estic pendent de l'Àngel Miguel. Doncs
4: és l'última pel·lícula que he vist en cinema.
2: I què tal?
4: Està bé.
1: Però
4: és part policiaca, eh?
1: Sí, és un thriller policiac.
2: Ell feia d'un dels... Aquest actor rubinenc, jove, feia d'uns dels terroristes que està en l'hospital. Jo no l'he vist encara, Cronos, i que sí. Està allà en el llit de l'hospital.
3: I segons els companys de l'escola, això és estigmatitzar molt en aquest noi.
2: Ah, sí? Home, per què?
3: Perquè és un noi que és àrab, musulmà. Ah. Llavors...
2: Jo és que no ho he vist, però no he vist la pel·li.
1: S'està donant molta... Sí, sí. Molta...
3: Bueno, és igual, a mi van dir els seus companys.
1: S'està donant molta visibilitat al xicot que ha cobert la informació a Ceuta, és un estudiant de l'Autònoma, que havia estat alumne del meu marit, del Vicenç,
3: que sí.
1: Que em deia que era un alumne fantàstic, i ara farà això de l'InfoK, i no sé què més, i sí, bueno, clar, la seva...
3: Els
1: seva,
3: companys
1: la seva,
3: de l'Institut em van dir això, no?
1: La seva part és pobra. Que és marroquí, clar, i el xicot és... Però, que, vamos, fantàstic. És un professional.
2: Clar, és el que tu dius. El problema no és l'actor o no és aquest periodista. El problema és l'etiqueta que li estan posant la resta.
1: Que posi l'etiqueta perquè...
3: Aneu a veure la primera llei de Newton. Aneu.
2: Perquè
3: us explica tot això.
2: Explica això.
3: I la
4: setmana que ve aneu a veure la bola negra.
1: Ah, clar, també hem d'anar a veure... El tema de posar etiquetes, és allò que dius, no? Vull dir, jo cada vegada... Bueno, cada vegada no, sempre he estat molt en contra de posar etiquetes, no? Vull dir, tu ets tal perquè ets d'aquí. Tu tal perquè ets... Escolti, no. Cadascú és de llambol, però no cal etiquetar, vull dir, no cal que... És com si féssim guetos, saps?
2: No, és que el nostre cervell funciona molt amb etiquetes i amb imatges, que relacionem en lloc de la persona. En lloc de mirar moltes vegades les persones, mirem la nostra idea de la persona.
1: Aquí. Sí, sí, les mames.
3: Eh?
1: Les mames.
3: No només les mames, sinó que hi ha
2: escoles
3: de Rubí... que segons quina vol anar a portar els seus nens.
1: Ah, sí,
3: s'ha canviat una mica.
1: Això és cert.
3: Però aquí hi ha una escola al centre del poble, la va costar Déu i ajuda que hi anés la gent
1: I encara ara.
3: Quan, la gent del poble,
1: Quan té un dels projectes educatius potents...
3: No s'hi van posar unes dones al davant que van tirar endavant l'escola?
4: Aquí hi ha jo comentaris que he sentit, per exemple, que ara hi ha escoles d'aquí del centre públiques que la gent... No aneu allà, que hi ha un tant per cent molt...
3: Ha tornat aquesta idea.
1: Mira que és curiós. Mira,
3: ha tornat.
4: Que si el 70%, el 80%...
1: Però miren això, Jo Manuel...
4: I el porten els maristes.
1: Perquè tenen patis molt grans i això es veu que compta molt. Així de clar, el sistema educatiu.
4: Però a part de la Xola hi ha Pau Casals, que també...
1: Però, sí. Però que tenen en compte això, i t'ho puc dir perquè fa un parell de dies, precisament, en parlaven d'aquest tema, i no tenen en compte el projecte educatiu de l'escola. I tu et mires, motiu de, i no direm el nom de les coses perquè no volem nosaltres posar etiquetes, però que és potentíssim i que està molt bé, que, però clar, hi ha gent que la seva mesura per triar una escola, i escolta, i en la seva llibertat, només faltaria, és que tingui unes bones instal·lacions esportives, vale? I ja està, que sigui religiosa o no, fins i tot gent que no ho és de religiosa i que acaba portant la canalla i que després es troba amb, clar, amb unes realitats, amb unes coses que ells, que no ho veies, si tu no, d'allò no pots
3: mira, en això, i també després hi hagi l'ESO.
1: Exacte.
3: Això influeix
1: i saps quina és? És que jo no vull que el meu fill o filla, em deien, s'hagi de passar els primers anys aprenent català, perquè el meu fill i filla ja en sap. Català o castellà és igual, sí. En aquest cas va ser català perquè parlàvem en català. Però vull dir, i tu dius, perdona? Sí. Perdona? Mm. Bé, perquè clar, endarreriran l'aprenentatge al nivell de...
2: Anem endarrerits claro. Perquè falten 20 segons. No, són i 58.
1: Vamos,
2: no?
1: Que no vamos.
2: Són i 58 encara.
1: Són i 58?
2: Minuto 12, clar.
4: Jo aprofito per dir que tothom se'n barreja.
1: Clar que sí.
4: Són barreja, del que vulguis tu, tot...
2: Anem a veure.
1: La barreja enriqueix, mai disminueix, sempre enriqueix.
4: Jo sempre ho dic, jo estic orgullós de tenir dues cultures potents a dins meu.
2: Però i més, si la cultura àrab va estar aquí present durant 800 anys, aquí qui més o qui menys ja té sang àrab, també.
1: I tant.
2: Sí. Anem a veure.
1: Oh,
2: sí,
1: i tant.
4: Jo
2: 800 anys, ja em direu, poble, si no...
1: Som un poble que tenia aquí...
0: O pels meus avis, per part del meu pare, eren d'Almeria.
1: I ha passat tot, home.
2: Perdoneu,
0: i encantar la vida. I quan vaig anar al poble, vaig flipar de lo maco que era.
2: Ens queden, 25 segons. M'estan escrivint per WhatsApp que per portar la contrària del que heu dit d'esports, resulta que jo m'he esborrat el mes de setembre.
1: Hola! Bravo!
2: Si en lloc d'apuntar-me, dic jo, porto la... Sí, bravo.
1: Molt bé,
2: la
1: si no hi ha d'anar...
2: Si no hi ha d'anar, no vagi.
1: Ben fet que fas.
3: I que no pagui, clar.
2: Moltes gràcies. No, Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i adeu. Rosa Latorre, per compartir aquest temps.
1: Bon cap de setmana.
0: Que vingui la setmana que ve,
6: Són les 11 del matí.
7: Ràdio Rubí, notícies.
8: Molt bon dia. Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats i les necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i el programa amb el qual els republicans es presentaran a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Escoltem a Montse Soler.
9: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment. Volem ser més presents als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat i urbanitzacions, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
8: Aquesta primera parada s'està fent ara mateix al mercat municipal. I aquesta tarda es dona el tret de sortida a una nova edició dels Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat, que comença a les 7 al celler, amb la glosa de Sant Roc, organitzat per Òmnium Cultural de Rubí. Després també al celler hi haurà la retrobada després de l'estiu, amb berenar, pa, oli i sucre, la plantada de les bèsties de foc amb sortida a les 9 de la nit i arribada a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà sopar popular a la fresca. De cara al cap de setmana, moltes activitats. Per exemple, el mercat de productes artesans i de proximitat o la 8a fira del vermut. Demà a la tarda, la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere, el seguici no seguici, però també els Tocs de Sant Roc, el ball de bastons, els barçots i també un altre sopar popular a la fresca. Finalment, diumenge també hi haurà trobada de gegants, concurs de sardanes i, per acabar, sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i havaneres finals amb Arjau.
6: Pel que fa als esports, el futbol es posa en marxa aquest cap de setmana amb la Unió Esportiva Rubí, que iniciarà el seu camí en Lliga Elite al camp del Viladecans diumenge a les 5 de la tarda, partit que podran seguir en directe en aquesta casa, a Ràdio Rubí. A Primera Catalana, grup 2, Juventut 25 de setembre, Balaguer, diumenge al migdia, a casa per estrenar-se al conjunt rubinenc, mentre que a les 6 de dissabte l'Olímpic de Can Fatjó s'estrena en Segona Catalana davant del Navàs. Una altra estrena de Lliga serà en hoquei patins en línia, Lliga Elite femenina, 3 cantos, 100 patins, dissabte a 4:15 de la tarda.
8: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
7: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Vinga, va, com diu la Pamela Martínez, començam aquesta tercera hora de Rubí al dia amb la secció de cinema, que ja tenim preparat el Jacint Fornols per parlar del Festival de Venècia, del Palmarès, de les pel·lícules en cartellera, de les properes estrenes d'aquesta setmana. Descobrirem de qui és aquesta lletra. Novetat d'avui, que donarem més pistes. Bueno, direm qui és i com sona aquesta cançó. Després dels tocs de Sant Roc tindrem a les colles participants de Diables, Diables Rubí, Diables Rubeu Rubí, Diables Riera, per parlar d'aquest paper dels Diables aquí a la nostra ciutat. I tancarem amb música, perquè aquest cap de setmana doncs també a l'Espai Sociocultural de l'Aurora hi ha el Red and Black Festival i tindrem el Santi Úrsul. Tot això i molt més en aquesta tercera hora de Rubí al dia, que comencem ara.
1: Rubí al dia.

0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival de Venècia, repassant palmarès. També què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, ja et veig. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Fins al dia 12.
0: Sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Mm-hmm. Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83 edició, és el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival.
0: Mm-hmm.
1: I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abram i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Otherland, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins precisament de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit, als terrats de Tel Aviv, a la nit, i curiosament és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar precisament que fossin localitzats xerrant.
0: Mm.
1: I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals. Però que és habitual, per exemple, si es vol eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això, imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que té, això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil en algun moment el té un nen, o l'ha agafat un nen o una nena, i el que fa és que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius, ni que hi ha, i potser aquella persona no el té. O potser se l'ha deixat. Quantes vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens ho deixem, el cotxe, el tal. No sé. Clar, això és...
1: Això és el que explica aquest documental, que és molt punyent, perquè realment veus que és un genocidi. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu.
0: Mm.
1: Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre. Per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: Mm. El No Otherland.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Otherland. Eh?
1: No, Naza.
0: Naza, perdó, Naza.
1: Naza, No Otherland era el documental anterior que van guanyar a l'Oscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé, és l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel, d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també se'ls va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anunci, tres anuncios a les afores, s'ha estrenat Wild Horse Nine, que és una pel·lícula que explica com dos agents de la CIA estan just abans del cop d'estat a Xile, de 1973, sí,
0: del Pinochet,
1: el cop d'estat allà,
0: Pinochet,
1: i explica... Exacte, i explica les seves cuites i com se'n donen compte del que s'està fent allà o es farà allà. John Malkovich va guanyar el premi al millor actor, acompanyat del seu company de repartiment del Sam Rockwell, una pel·lícula també molt interessant. Com veieu, s'han presentat pel·lícules de diferents directors de diferents llocs a Venècia, però que donen una situació global o de la història més recent sobre la situació que ens podem trobar ara o que encara vivim.
0: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant... o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
1: Efectivament. Efectivament. Sort en tenim que els artistes, el cinema... i també a través de la literatura i d'altres fonts encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim.
0: Mm-hmm. Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
1: Em sembla perfecte.
2: La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de
1: sí. Sorogoyen. Efectivament.
0: Digues.
1: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filiales.

0: perdut, però hi ha coses, ferides, que encara s'obren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla. Veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melogamania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar al Valor sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema la seva carrera l'havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paternofilials. Interessant.
1: Això passa.
0: Està molt bé.
1: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben, doncs, intentant... Clar, però és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no?, aquest apropament, però el que està allà coent i roent és el que s'ha de solucionar.
0: Cal dir que el to de la pel·lícula de Valor sentimental i El cert querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. Destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, sí, la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
1: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... Què? No te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No,
0: sí,
1: del 4 al 10.
0: Vinga. A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent, jo crec que és de les opcions bones, i a més és cinema dins del cinema, o sigui que molt recomanable.
1: Anem a Cronos, que si no ens donarà temps.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
2: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula, un actor jove, i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
0: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve, o Mi querida senyorita, el remake de Mi querida senyorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula, perquè pensava... A veure si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que van intentar capturar o eliminar els terroristes que van fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament. Alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
1: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure, i que a més és història recent que han viscut tots, i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
5: Atrapar correcaminos, patines cohete marca Acme.
1: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que el Coyote

0: va pillar, no sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, a veure, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, que va rodar Robert Zemeckis l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote, que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. El paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure. A més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i veiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que jo te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó a Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
2: Señor, tengo sí. Un besete. ¿Sabes?
1: Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges...
2: Nadie. Parece bastante importante.
3: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
2: No, ya he acabado.
3: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici, la vuitena entrega, i tothom podria dir, mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Zegler, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula per al que els agradi el terror. Ull, repeteixo, per al que els agradi el terror és la vostra.
0: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa... A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica. Dit això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002, protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara... oblidem-nos de tot això, arriba aquest senyor Zegler que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les dels renovadors del gènere de terror, últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests trailers perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els tràilers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe blaus, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva. I a mi em recordava, per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica, també em feia... M'ha sortit la referència Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents, i que crea aquest ambient dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva interpretació, un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, aquestes estrenes, del Coyote versus Acme, Resident Evil. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers. Que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana també.
1: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Al començar aquesta tercera hora, doncs hem llegit una lletra d'una cançó que avui és actualitat, que avui ha sortit, diríem qui, com sonaria, qui era també l'autor. Avui s'estrena, ojalà, el nou tema d'Ivan Herzog, una cançó que parla d'aquell moment en què una relació s'acaba, toca acceptar que cadascú ha de seguir el seu camí, però, malgrat la distància, els records, l'enyorança, queda una cosa molt més poderosa, el desig que l'altra persona... Això fa molt dolor, sigui feliç, saber que passi el que passi, sempre hi seràs quan et necessiti. Això no sol passar i significa que es necessita un treball interior gran. Una cançó sobre què? Sobre deixar anar, però sense deixar ni d'estimar ni de cuidar.

0: Ya lo decía Iván Herzog, aunque estemos lejos, yo en Lisboa, tú en Shanghái, hay un volcán. I ho deia justament perquè ell sap que ara parlarem de què? Parlarem de foc, de pólvora, de tabals, de cultura popular. Aquesta setmana, Rubí, se celebra una nova edició dels Tocs de Sant Roc, festa que posa al centre les entitats de la cultura popular tradicional de la ciutat. I entre els grans, grans, grans protagonistes, aquesta setmana vam escoltar els castellers, Òmnium, els gegants... Grans protagonistes, evidentment, els Diables de Rubí. Avui tenim amb nosaltres els representants de les tres colles de Diables de Rubí, de la colla de Diables de Rubí, de la Riera, també, i de Rubeo. Tenim, si ho he dit bé, espero haver-ho dit bé, Jordi Fontanals, el president de Diables de Rubí. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, a veure si t'escoltem bé. Bon dia. A veure, una altra vegada, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Ah, ja, fes-la petar. Que ha estat bona, això de petar, eh? Fes-la petar, també. Després, Anna Esquerrà, cap de colla infantil del Diable Riera de Rubí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ah, ja sí, que ha sonat bé. I el Max Carles, el president Diable Rubeo Rubí. Bon dia.
3: Rubeo Diablarum.
0: Vamos a ver.
3: No em preocupis, és complicat.
0: Torna'm-ho a dir.
3: Rubeo.
0: Rubeo.
3: Diablarum.
0: Diablarum. Diables, jo t'he posat en Rubeo.
3: No em preocupis.
0: No passa res. Que us anava a preguntar? Hi ha tres colles vinculades al món del foc. Clar, potser per què hi ha aquestes tres colles? Què us diferencia? Penseu que tenim pocs minuts. O sigui, aquí jo sóc conscient de que aquí hi ha molta competència. Per tant, hem de ser breus. No sé qui vol llançar el primer petard. Qui la vol fer petar?
3: Bueno, al final són tres maneres diferents de fer. Mm. Sí que és veritat que tots partim d'una mateixa, que és Riera, però d'allà han sortit diferents maneres de fer i per això van anar apareixent colles noves. I al final també això és una altra manera de donar-li vida al poble, no? Mm-hmm. Que no hi hagi només una colla, sinó que hi puguin haver-hi diverses i diverses maneres de fer i diverses formes de demostrar el que és el foc i la pirotècnia al final.
0: Però, per tant, hi ha una forma diferent d'entendre una mica el foc i la cultura popular?
3: Sí, no. Al final...
0: Sí, no, sí. Això està bé.
3: Digues, endavant, endavant.
1: No, al final dic que no, més que res, perquè al final a les tres colles ens agrada el foc, ens agrada cremar, ens agrada el que és viure aquesta part de la festa de la cultura popular. Realment és una cosa molt estranya, perquè al final de petits ens han dit, hòstia, el foc que crema, o vés en compte amb el foc. I nosaltres al final fem tot el contrari, que és anar a cremar tot i a tot dreu. I en aquest aspecte crec que per això dic que no, perquè són bastant similars al mateix.
2: Mm-hmm. Sí, al final, bueno, més o menys tots compartim el mateix sentiment que tenim pel foc. Llavors jo crec que encara és que estem en colles diferents perquè cadascú pot fer d'una forma o d'altra, al final ho acabem disfrutant tots de la mateixa forma.
0: I a pique o no? O seguiu o no? Curiositat.
3: Jo considero que en el punt en el que estem avui dia, que s'ha evolucionat molt, ara el que jo considero que ja és un pique sa. Vull dir, tu vols fer més que l'altre, però l'altre se n'alegra pel que tu fas. I et ve a veure, t'ajuda... Diguem que ara... Sí que és cert que hi ha hagut una època que això no passava, sí, perquè hi ha hagut una competència més insana, diguem-ne, sí. Però ara estem en un punt en el qual la competència, també per la renovació de jovent que hi ha hagut i els nous aires, han fet que hi hagi una competència més sana entre les tres colles.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Jo, per exemple, l'any passat, quan van estrenar Reformes a la seva bèstia, em vaig alegrar molt, perquè al final a mi les bèsties de foc m'agraden molt, com a la part de la cultura del foc. I no, vam fer un treball espectacular, vam fer una estrena també l'any passat just per Sant Roc i va quedar brutal.
0: Anna, no sé si volies tu dir alguna cosa.
2: Ah, no, bueno, comentar el mateix. Pot haver-hi una mica de pique, però jo crec que en general entre tots també ens anem motivant, ens anem ajudant. Si algú necessita ajuda, tampoc el deixem enrere, perquè al final som companys, vull dir, no... No trobo aquesta necessitat de donar l'esquena.
0: Una mica és bo, perquè és tota, també, tota una evolució pel que aneu explicant. Mira, ja ho lligo també amb la cançó d'Ivan Herzog, pot haver aquesta separació, aquesta diferència, però després resulta que en el fons doncs, us encanta el foc a totes tres i teniu molta vinculació, en realitat.
3: Sí, i al final també és inevitable, perquè els tres coincidim en el mateix espai, en el mateix lloc. Aleshores, en cert punt, has de ficar d'acord amb petites diferències que n'hi han, i després cadascú fa la seva, però és inevitable.
0: Aquest espai comú, per exemple, és el Tocs de Sant Roc, que comencen avui divendres 18 de setembre. Un dels primers grans moments serà precisament aquesta 14a trobada de bèsties de foc. Participen doncs, aquestes colles de Diables de la Riera, juntament amb colles convidades de Montgat, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, és així?
1: Correcte. Nosaltres, bueno, si em permeten, nosaltres som els que organitzem la trobada, la colla de llibres de Rubí, i...
0: Anem a identificar-nos,
1: sí.
0: Som nosaltres? Vinga, som-hi.
1: Aleshores, ho feia aquest matís més que res perquè sempre hi ha hagut potser una aquesta de mica de confusió, però vaja, sí que és veritat que els últims anys, des que almenys estic jo, i en el que parlàvem, que al final som colles diferents, intentem fer aquest pique sa com a tal... Però també és veritat que jo entenc que hi hagi coses que puguin afavorir o perjudicar algunes colles. Per tant, el que estem intentant ara sempre és, des de ja fa uns anys, intentar, ni que sigui convidar una de les dues colles també a participar de la ciutat. Més a més, ara que les dues tenen ja una bèstia, ells tenen el cap Ullo i ells tenen l'Ibur, aleshores sí que és un bon moment per també inclús en aquesta festa que, tot i organitzar-la nosaltres, doncs també ara ens fa il·lusió convidar-los també.
0: Ah, això està molt bé, perquè és més exhibició, és més trobada entre colles, té una mica de tot, festa, exhibició, trobada entre colles...
1: Clar, això es lliga tot, al final a qui li agrada el foc li agrada la festa, això ve sempre de la mà, aleshores és convidar colles de fora, ara convida també una colla del nostre poble també, i fem bàsicament tot el que és el recorregut, el correfoc, acabem amb un sopar de germanor i després ho tenim acompanyat amb els concerts que hi ha a la plaça.
0: Clar, això està molt bé perquè amb les colles de fora també us permeten veure què fan els altres i també els altres veure què feu vosaltres, no? Que això suposo que també, no sé si aneu incorporant aquestes coses.
1: Sí, sincerament, és una cosa que és molt sa en altres llocs perquè veus com fan i al mateix temps tu també veus lo bé que ho fas, que ens ha passat alguna vegada d'anar a un lloc i dir, ostres, això nosaltres ho fem molt millor, o al contrari, no anar a un lloc i dir, ostres, apunta que aquesta idea és bona. Sí.
0: Dissabte arriba un dels moments més esperats, els Versots, crec que és a les 9, posteriorment espectacle de Foc Diables en la participació de Rubio Diablorum, no? Parlem dels Versots, per algú que no hagi assistit mai, expliqueu-nos, no? Quin paper tenen dins de la festa, què són?
3: Bé, Versots al final és un moment on Diables agafem un micròfon, una cosa que no és gaire ortodoxa, i expressem problemes que hi ha al poble, situacions que veiem, injustícies que considerem que s'han d'expressar d'una forma retòrica, a forma de poesia, diguem-ne, envers a la queixa de la societat i sobretot a l'Ajuntament i tot el que veiem incorrecte i el poc suport que tenim. Sí que és cert que som diables, fem festa, però també som part de diables i de l'infern i diem les coses a la nostra manera i això no sempre agrada a les autoritats, però som Versots i és el que toca.
0: Hi ha algun límit? Fins on pot arribar aquest humor de la colla de diables?
3: És complicat, perquè mai no saps on marcar-lo i on no marcar-lo. Al final... també depèn de com la gent s'ho pren i s'ho entra cap a si mateix, no? Tu pots entendre que és un Versot i que és una forma retòrica o lírica de poder dir una cosa que potser en altres pobles està millor vist i millor tolerat i hi ha llocs on tenim la pell més fina i ens ho prenem més a cosa personal. Al final, sí que és cert que nosaltres, per exemple, crec que vam arribar a un punt, les tres colles, de decidir que el límit potser era no personificar. Perquè la gent potser se sentia atacada i tampoc no era la nostra intenció. Al final nosaltres el que fem és una retòrica amb la realitat que passa a la societat. Potser aquest et diria que és el límit que tenim marcat ara, però no pas més.
0: Aquests Versots ja estan escrits? Estan
3: escrits, estan cuinats i estan preparats cuinats i calents per sortir.
0: Sí, i pots avançar alguna cosa?
3: No, gens.
0: Res?
3: Que aquí pillarà tothom, ningú s'anirà amb les mans netes. Sí que et puc avançar que tenim una queixa molt comuna, crec, dos colles d'aquí que fa molts anys que demanem, que seguim sense un local on poder guardar les coses i on poder treballar còmodament, i això, no dubteu, que tornarà a sortir i esperem que totes les autoritats que hi hagin a plaça ho escoltin i prenguin nota per poder fer alguna cosa.
0: Diumenge hi haurà també el correfoc infantil, organitzat amb la colla de Diables de la Riera, crec que hi ha també colles convidades.
2: Sí, tenim un parell de colles.
0: Clar, què implica tot aquest correfoc infantil? I el paper també que abans apuntava el Max dels joves, en aquest cas dels juveníssims.
2: Bueno, pues, com sabeu, a Rubí, la colla de Diables de la Riera, tenim colla infantil. Som l'única colla que agrupem aquesta joventut que vol començar ja a el que seria jugar una mica amb el que és el foc i muntar espectacle. Llavors, nosaltres, per exemple, agafem nens a partir de 8 anys, que és l'edat mínima, i ja fins als 18, i tenen tota aquesta etapa on aprenen a... aprenen també una mica com és un correfoc, els instruïm també una mica perquè no vagin una mica perduts i els ajudem i els acompanyem en tot moment i bueno, ja passar-s'ho bé.
0: Què creus que els enganxa més? Perquè, clar, hi ha música, amistat, sortir al carrer, comunitat, formar part del grup, el propi foc, els petards...
2: Jo crec que és en general tot. O sigui, per mi, jo que sé, un correfoc és com una festa, no? Llavors surts, et fas el teu desmadre, corres, rius, surts amb els teus amics, fas pinya, llavors jo crec que tot això també suma.
0: Clar, darrere d'una colla no hi ha només sortir amb el foc, no? Hi ha assajos, muntatge, manteniment, organització, tabals, vestuari, la canalla, la gestió de l'entitat... Quina és aquella part de la vostra feina que vosaltres creieu que la gent no veu mai?
2: Jo crec que és tot el que hi ha al darrere, o sigui, sembla molt fàcil estar allà i dirigir, però sempre has de tenir en compte quina gent tens per ajudar-te, qui pot fer quina feina, perquè no tothom està preparat o no tothom està instruït per arribar a portar un correfoc o saber el que ha de fer en cada moment. Controlar la pirotècnia també és força important, perquè si comences a cremar, al final les carretilles s'acaben. Llavors has d'intentar també calcular una mica el que et durarà el foc i, bueno...
0: Molt breument.
3: Jo el que més valoro, que és una cosa que, com tu dius, no es veu, és tota aquella gent que hi ha darrere permetent que nosaltres podem fer un correfoc, que és pròpia de la colla, però com a norma general és gent que no li agrada el foc, que és la gent que hi ha al carro, que és la gent que hi ha repartint carretilles, que són els tabalers, que és gent que és molt partícipa i és imprescindible perquè nosaltres podem tirar, que és qui ens ho facilita, però és gent que sobretot li té aquesta por i aquest respecte al foc, que no hi vol ser partícip del tot, però és d'agrair que aquesta gent que no li agrada del tot ens faci aquest cop de mà tan important.
0: No sé si vols apuntar alguna cosa petita, ja està. Mira, ara vull que fem un exercici per acabar, eh? Vull que poseu les mans aquí al davant com si tinguéssiu una bola, vale? Ara estem posant les mans estirades aquí. Imagineu-vos que teniu una bola i heu posat aquí, més a baix, aquí la bola està sobre la nostra taula, vale? Concentreu-vos en aquesta bola, us feu ara pitonisses i pitonisos perquè us vull demanar una mirada una mica més llarga, podríem dir-ho així. M'agradaria que em diguéssiu com veieu el món dels diables, ja que Illa ha sortit aquesta setmana i ha dit d'aquí a 10 anys tindrem el 6% del PIB. Ara, això traduït als diables de la nostra ciutat és com veieu el món dels diables d'aquí a 10 anys. I li pregunto a les tres colles que tenen les mans aquí sobre una bola imaginària com si fossin pitonissos i estan consultant-la. Vinga, va, que se'ns cansarà els braços.
1: Doncs jo, sincerament, el Max ho deia abans, fem aquests versots amb aquesta crítica perquè estem realment fotuts. I això, un exemple molt clar, és el que ha passat a Sant Cugat, que van cremar el xiprer amb un accident que pot passar, i ja hi ha molta crítica, molt debat, si s'ha de seguir, no s'ha de seguir. Nosaltres creiem fermament que, que és una part de la cultura popular que pot fer més mal, perquè els petards gent amb diversitat o animals i a més poden ser molestos, però també és una altra cosa que... s'ha d'entendre com una part de la cultura, és molt antic, és molt antiga aquesta part, i també s'ha de mantenir el que es mantenen els castellers, el que es mantenen les sardanes, el que es manté tota aquesta part. Llavors, sincerament, ho veiem bastant cru, per això ens queda molta lluita per fer, per reivindicar-nos, per tenir aquestes petites coses que ens facin seguir.
0: Com veieu d'aquí a 10 anys, les tres colles, els diables d'aquí, el futur dels diables de Rubí?
3: El futur dels diables de Rubí és complicat, però està a les nostres mans. Perquè al final el que nosaltres ens defensen és que no hi ha cultura de foc a Rubí i considerem que no és veritat perquè hi ha tres colles i tres colles que no són petites, que si fos només una colla seria molt gran. Aleshores, tot depèn de nosaltres i de que l'Ajuntament vulgui donar-nos aquest recolzament perquè crec que les tres colles ara estan fent coses molt importants i molt xules, com és la trobada de bèsties, un espectacle de foc, correfocs infantils, moltes coses, apareixem en molts llocs com pot ser Nadal, com pot ser... en maig, a qualsevol fira sempre trobaràs una colla de diables, que si se'ns dona aquest recolzament, que tampoc necessitem que sigui excessiu, però que sigui un mínim i un suport, que vinguin amb nosaltres i hi haurà coses guapes.
0: Anna, molt breument.
2: Bueno, jo penso el mateix, o sigui, la nostra cultura popular aquesta està força fotuda i, bueno, ens toca remar una mica i aixecar tot com puguem i animar-ho i ja està.
0: Doncs avui esteu en aquest vaixell que és de Ràdio Rubí, remant tots tres junts. Us desitjo un molt bon toc de Sant Roc i espero veure-us doncs, més endavant en més entrevistes. Moltíssimes gràcies.
1: Aquí estarem, gràcies.
2: A vosaltres, moltes merci. Gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: Són les 9 del matí.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Avui parlem de música en directe. Ho fem amb una cita que ja forma part del calendari musical de la ciutat, el Red and Black Festival, que aquest any arriba a la seva tercera edició. L'organitza l'Espai Sociocultural L'Aurora, 2 dies, avui divendres, demà dissabte, a plaça Anselm Clavé. Serà escenari de 4 propostes vinculades al rock, al blues, la música en directe. I parlem amb Santi Úrsul, el programador musical de L'Aurora. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Que... Digues, digues.
13: No, anava a dir com estem. Atabalat.
12: Bé, no, molt bé, molt intens. La vida regala intensitat, doncs, escolta, benvinguda també
13: i tant.
12: Aquesta intensitat.
13: I tant, i que duri.
12: El Red and Black, el nom ja dona pistes d'una determinada estètica musical. Quin és el criteri... Digues.
13: No, l'altre dia vaig aclarir d'on venia el Red and Black.
12: Ah, vas aclarir, digues.
13: Que no ho sabia. El Red and Black ve...
12: Perquè t'ho anava a preguntar.
13: Que tampoc, jo ho vaig descobrir no fa gaire, perquè sóc bastant... Sí. Bastant tardió en descobrir les coses. L'espai sociocultural, l'Aurora, està ubicat en el sindicat, a la CGT, que és un sindicat, com tots coneixeu, anarquista. Els colors del sindicat, els colors de la bandera del sindicat són el red and black. Mm-hmm. I d'aquí ve el nom. Clar, això ho vaig descobrir fa poc. És curiós, eh? És curiós perquè ho hauria d'haver sabut
12: fa temps. És molt bo. Anarquista en el seu inici.
13: El vermell i el negre, el Red and Black Festival, ve dels colors del sindicat, del sindicat CGT. Llavors van posar Red and Black Festival, que a mi m'agrada molt, per cert. És molt xulo.
12: Quin és el criteri que tens com a programa musical a l'hora de veure quins grups encaixen?
13: Oh, això és un món.
12: Clar.
13: Això és un món... En festivals a l'aire lliure sempre intentem buscar almenys un dels dos grups que venen els 2 dies, que són criteris complicats, no? Per exemple, mira, vaig a parlar de la programació.
12: El divendres, vinga, a les 8, que crec que obre el festival. Avui el Sunday Ghost Blues,
13: avui,
12: no?
13: Avui, a les 8 hores, tenim el Sunday Ghost Blues, que és una banda de blues, una banda que fan rhythm and blues, barregen una mica de rock and roll amb blues, i, bueno, el que t'estava dient a l'hora de programar, clar, la segona banda, que és la que ve a les 10 hores, a les 10, que són els artistes invitados, aquests fan una mica més, diguéssim, festa. Fan covers de pop espanyol, pop i rock espanyol.
12: Llavors,
13: la combinació és una mica a les 8, una mica una banda per obrir, per dir-ho d'alguna manera, un estil una mica més minoritari, que és el blues, i la banda que hi ha després és per un estil més majoritari, que és com de festa, diguéssim, vale? De festa major, per dir-ho d'alguna manera. Vale?
12: Bueno, la festa major petita.
13: Mica, clar, a l'hora de programar no és fàcil, perquè has de donar peu a molts grups, clar.
12: Clar, és el que deies.
13: Això ho tenim avui. A les 8, el Sunday Ghost Blues, que és una banda de fan blues, membres de Terrassa, d'aquí de la zona, i a les 10, los artistes invitados. Pop, rock, espanyol, tot.
12: Hi ha hagut alguna raó per a la que vulguis començar aquest festival amb aquestes dues propostes?
13: No.
12: No.
13: No.
12: D'acord.
13: No n'hi ha cap.
12: Dissabte.
13: Dissabte.
12: Continuem amb Morning Sickness,
13: sí, el dissabte,
12: no?
13: Tenim a les 8 els Morning Sickness. Morning Sickness són els guanyadors d'un concurs que portem fent, tampoc me'n recordo quants anys, però 4 o 5 em penso ja. Fem un concurs cada any a l'Espai L'Aurora, i el grup que guanya... De fet, no només el grup que guanya, els que queden segons, tercers i quarts, també intentem donar-los un bolo. Però el grup que guanya, mm-hmm, sempre els hi donem un bolo al Red and Black Festival. ¿Vale? És un grup, la majoria són d'aquí Rubí, i aquests fan hard rock, fan rock potent, molt descarat. Tenen un cantant molt
12: punyent, eh?
13: Sí, molt descarat, amb una posta en escena molt...
12: I que el que és important, el que dius, no? Que la majoria de components són de Rubí o del Vallès.
13: Del Vallès, mm-hmm. Sí. El grup, la majoria, el cantant em penso que és de Terrassa, però la majoria això, són d'aquí a Rubí. I a les 10 tenim el Pájaro Loco. El Pájaro Loco és un tribut al Loco, el Loquillo,
12: sí,
13: que és un dels tributs que porten més anys fent.
12: És el seu símbol.
13: Em sembla que porten, però, bastants anys, eh? Mm. I, bueno, i fan, repassaran tots els èxits i del Loquillo. Per això et deia abans, i és una banda també per tancar el dissabte, pues, jo què sé, el Loco el coneix moltíssima gent.
12: Sí, clar. I gent de...
13: Què? De moltes edats. Sí.
12: De moltes edats.
13: Sí.
12: Ah, però sobretot els que van viure el boom de Loquillo i los Troglodites, que suposo que reviuran, deu ser la gran part de la gent que anirà.
13: Faran el camión i faran tota la colla d'èxits del Loco. Sí,
12: sí. Estàvem parlant de Morning Sickness, estaven dient que molts són de Rubí o bé del Vallès. Clar, quin és el paper que té l'escena local o comarcal en la teva programació? Sí, tu quan escolleixes dius...
13: A veure, estem parlant... No parlem ara del Red and Black, parlem de la programació que fem durant tot l'any a l'Espai, vale? Òbviament, bandes locals intentem donar-los prioritat, no? per donar veu als artistes locals, no? Però després ve gent de tot arreu. És que la demanda per tocar és boreal.
12: El Pájaro Loco és una forma també de buscar un públic més ampli? Ho dic, perquè la primera proposta era una mica de blues, després anàvem una mica més de pop-rock, després comencem amb aquest hard rock i després anem al que és Loquillo. I que, clar, és un...
13: Sí. No? És intentar buscar un públic més ampli, però és que tot això és tan relatiu. Mm-hmm. Perquè això dels gustos del públic no els sabràs mai, tampoc, T'ho asseguro per experiència. No tinc ni idea de l'afluència que hi haurà avui. En teoria, un tribut al Loquillo ha de tirar la gent, mm-hmm, però la gent... Som molt raros, tots.
12: I això, ara sí que ho has dit,
13: Clar, perquè està en funció, no, també està en funció del nom que té la banda, de si la gent la coneix o no.
12: Sí.
13: Jo no sé la quantitat de gent que pot conèixer el Pájaro Loco o els artistes invitados. Nosaltres fem una programació que creiem que pot funcionar i després ja ens ho trobem.
12: Dels altres grups, dels altres dos.
13: A veure, també vull anunciar que està fora d'això, però com ens contraprogramem, perquè som uns fieres, uns fenòmenos. Avui a les festes de Sant Roc, el grup muntat a l'Aurora Brothers Band, que vam muntar una banda, es diu l'Aurora Brothers Band, que són membres, gent que anem per l'Aurora, jo també hi toco, toquem a les 11:15 a la Fira de Sant Roc a la plaça Doctor Guardiet. O sigui que la contraprogramació és formidable.
12: Tu estàs tocant. El festival que organitza el programador musical també està tocant a Doctor Guardiet a les 11.
13: A les 11:15.
12: 11:15.
13: O sigui, animo la gent que estigui a... Perquè el segon concert és a les 10 avui.
12: Et contraprogrames.
13: Sí, quan acabeu los artistes invitados, si us queda una mica d'oxigen i de ganes de beber birres, pues passeu-vos per la plaça de l'Església i estarem allà descarregant rock and roll.
12: Aurorus, quin tipus...
13: Aurora.
12: De... No, però jo us dic de broma. Aurorus, quin tipus de música
13: fem? Fem rock. Fem rock, sobretot dels anys 70, i no fem cares as, fem bastantes cares bés. O sigui, és una banda que la fem per divertir-nos. Mm-hmm. Parlant del que parlàvem abans de la...
12: És el que t'apassiona.
13: Sí, per melancòlics. Els que estiguin per la plaça de l'Església i siguin melancòlics del rock and roll s'ho passaran molt bé.
12: Santi, a tu com et veurem? Tocant un instrument o cantant?
13: Avui em veureu tocant la guitarra. Mm-hmm. Sí.
12: Avui em veureu així, perquè...
13: Llavors... Jo sóc baixista. Em dedico professionalment amb el baix. Mm. I per mi serà una cosa... També hi haurà una part de romanticisme, perquè havia tocat als anys 80, quan tocava la guitarra amb una banda que tenia aquí a Rubí, a l'antic mercat de la plaça de l'Església. Mm. I serà com retrobar-me amb el passat. Mm. Molts anys després.
12: Anem a mirar una mica cap a enrere, però no molt, perquè, clar, què és el que implica programar música en directe? Perquè tu ets el programador musical, sí. I clar, nosaltres trobem el grup allà, però abans ho preguntava als Diables. Clar, això significa...
13: Bueno, significa... Jo m'ho prenc molt bé. Hi ha una petita part de pressió, perquè la demanda gairebé a diari rebo gent que vol, que em demana per tocar. Llavors, clar, seleccionar és complicadíssim, no? Hi ha una demanda brutal, i jo ho entenc perfectament, com a músic ho entenc, tothom vol tocar, i l'espai s'ha consolidat com un lloc referent, perquè la quantitat de gent que vol tocar és increïble. Aleshores, com ho faig? Pues fent equilibris. De fet, haig de fer equilibris constants, no? Perquè no li podem donar cabuda a tothom. Mm. Has de pensar que ja tenim feta la programació d'aquest any sencera i ens posarem ja a fer la programació de l'any que ve, el primer trimestre, i la de grups que ja n'és boreal.
12: Clar.
13: Llavors, el criteri... Jo intento donar bolos a tothom. No intento mirar aviam si som més bons, més coneguts... Clar, la demanda és de gent que s'hi dedica amaterment i de gent professional, eh? I si sabessis les condicions que tenim a l'Aurora són molt, molt modestes. Mm. Això ho repeteixo perquè la gent es faci càrrec del que és el món de la música. Mm. La gent a vegades es pensa que són flors i violes.
12: Clar, per això t'ho deies.
13: És molt complex,
12: tot.
13: Clar,
12: espai sociocultural, conviuen música i conviuen... també feu monòlegs, etc.
13: Hi ha un dia al mes que fem monòlegs.
12: Però t'anava a preguntar, perquè ens queden no res, dos minutets, ens queda, perquè el 3 d'octubre a les 9 hi ha un concert de Quimpac, no? Crec.
13: Mira, us faig un petit, molt ràpid. A l'octubre, us faig un avançament.
12: Pensa que vindràs d'aquí a un mes, per parlar d'això. Però sí, jo el 3 d'octubre no entrarà, fent
13: una
12: avançament.
13: A l'octubre, el 2 d'octubre, tenim els monòlegs, que en fem un cada mes. És divendres, a les 8:30, em penso que són. El 3 d'octubre, que parlàvem de la contraprogramació, aquest serà complexa, perquè també hi ha allò del Rubí Rock, el Can Oriol, que és un festival arro, però bueno, vaig parlar amb la banda i em van dir que volien venir igualment. El 3 d'octubre tenim els Kingpook, que és un duet que jo el recomano encarecidament, perquè són dos musicarros de molt, molt, molt nivell, allò que parlàvem abans del nivell. El 24 d'octubre, dissabte, tenim un tribut als Foo Fighters, es diuen Best of Foo, i el 25 d'octubre, diumenge, al Vermut, a les 12:30, tenim uns nois que es diuen Lab Sons. Són un trio semiacústic que fan soul, blues i música americana.
12: Clar,
13: això és el que tenim a l'opinió.
12: Això és el que quan vinguis la propera vegada els escoltarem, els posem una mica de la cançó. Tu m'envies a veure quina cançó creus que és bona també d'ells, que tu els coneixes, home, tu els coneixes. Tu ets programador musical, o sigui, això... Més
13: o sigui,
12: que ho
13: t'haig d'enviar una cançó de cada banda.
12: De cada banda, m'has d'enviar, perquè tu...
13: Home,
12: està. Vinga, i va. Jo la passo, home, clar, i així escoltem, tal. I aquest riff d'aquests dos que han nascut a Anglaterra i que tenen uns riffs de guitarra increïbles...
13: Però ho sabes mucho.
12: Hombre. Escolta'm, tu sí que saps, Santi. Que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest Red Black Festival. Comencem per aquí, la resta de coses, sí. Però que es posi també de manifest la tasca que fa el Santi Úrsul darrere perquè nosaltres puguem anar als concerts i poder-lo gaudir. Tota aquella feina la posa ell al darrere. Nosaltres, les cames, les ganes de ballar, les orelles i la connexió. Moltíssimes gràcies.
13: Moltíssimes gràcies a tu.
12: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Demà no, perquè demà és dissabte, diumenge, doncs la setmana que ve, primera setmana, doncs ja que hem fet aquesta nova temporada de Rubí el dia de 9 a 12, us esperem el dilluns a partir de les 9 del matí.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, Rubí. Fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot, només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el nostre terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest, a tocar de la C-16, entre novembre de 2025 i el gener d'aquest any. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març, a la Llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals, els exemplars morts o abatuts, han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i ahir es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny del nostre municipi. Tanmateix, Rubí continua formant part de la zona del risc amb les mateixes restriccions que fins ara.
3: El servei Rubiforma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. Així, l'organisme ha programat pel 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant a joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de la Formació Professional, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional.
4: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
3: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles, tot i que aquesta xerrada també servirà per donar a conèixer opcions com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els diferents serveis d'orientació.
5: Quant als esports, arrenca la Lliga Elit per a la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda al terreny de joc del Viladecans. Podran seguir el partit en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí també estrena de la primera catalana del Juventut 25 de setembre. Diumenge al migdia al seu terreny de joc davant del Balaguer, mentre que a segona catalana l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà com a local davant del Navàs, al grup 4 de competició dissabte. A les 6, una altra estrena en segona nacional de futbol sala femení, la de l'Esportiu Rubí, a Sabadell dissabte a les 8 del vespre.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de Història de la Tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podríem posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. És la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre y la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los gozos y las sombras també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los gozos y las sombras, Ábrete sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, i tant. Una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista.

0: el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: On va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc. El Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que eren quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí. Bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Antonio!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li
0: envio. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
3: pues,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno,
0: diuen.
3: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que o aquí.
3: Aquí,
1: sí. No, sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo?
3: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: No.
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasaba, aquest senyor se las emportaba tot acá.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñalo.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galeana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar, y un abrazo muy fuerte para todos. A ser
1: un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: llargues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada. Us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
3: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
4: Reparats. El primer durante
5: continguts en xarxa.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'alternativa d'Unitat Popular, que s'ha mostrat en contra de la subhasta pública dels antics locals del cinema de les Torres, impulsada per l'equip de govern, demanarà a la sessió plenària del pròxim dijous aturar aquest procediment. També aposten per fer un procés participatiu perquè el veïnat decideixi què cal fer amb aquest espai. La formació s'ha mostrat, a més, en desacord amb el preu de venda, és a dir, aquest 1,2 milions d'euros, quan l'any 2004 el propi Ajuntament va comprar aquest espai de 3.000 metres quadrats per 2.250.000 euros. La UP es queixa que el govern local no ha estat transparent en les seves explicacions sobre per què ha decidit finalment no rehabilitar l'equipament després de defensar aquesta idea durant més de 20 anys. Els anticapitalistes han afegit que creuen que no és democràtic, malgrat sigui legal, que es pugui vendre patrimoni públic sense passar, en aquest cas, pel ple municipal. I aquesta tarda es dona el tret de sortida a una nova edició dels Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat, que comença a les 7 al celler, amb la glosa de Sant Roc, organitzat per Òmnium Cultural de Rubí. Després també al celler hi haurà la retrobada després de l'estiu, amb berenar, pa, oli i sucre, la plantada de les bèsties de foc amb sortida a les 9 de la nit i arribada a la plaça del Doctor Guardiet, on hi haurà sopar popular a la fresca. De cara al cap de setmana, moltes activitats. Per exemple, el mercat de productes artesans i de proximitat o la 8a fira del vermut. Demà a la tarda, la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere, el seguici no seguici, però també els Tocs de Sant Roc, el ball de bastons, els barçots i també un altre sopar popular a la fresca. Finalment, diumenge també hi haurà trobada de gegants, concurs de sardanes i, per acabar, sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà i havaneres finals amb Arjau.
2: Quant als esports, arrenca la Lliga Elite per a la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda al terreny de joc del Viladecans. Podran seguir el partit en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí també estrena de la primera catalana del Juventut 25 de setembre. Diumenge al migdia al seu terreny de joc davant del Balaguer, mentre que a segona catalana l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà com a local davant del Navàs al grup 4 de competició dissabte. A les 6, una altra estrena en segona nacional de futbol sala femení, la de l'Esportiu Rubí, a Sabadell dissabte a les 8 del vespre.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça i els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool, a més del porter del Zira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
1: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions, després de la jornada del cap d'aquest cap de setmana.
0: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia serà el dimarts 6 en partits de la primera fase de la Nations League.
1: Abans, però, tenim jornada de Lliga a la primera masculina, com dèiem, amb un Espanyol Elche avui mateix.
0: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual cue de la competició, l'Elche, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, a més dels lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit serà a les 9 del vespre.
1: Sí que hi serà, òbviament, avui Roberto Fernández, aquest que estrenarà convocatòria, com dèiem, amb la selecció espanyola. Demà serà la torna del Barça.
0: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria amb les molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga i el ple de victòries.
1: En una estona mirem d'escoltar en directe Hansi Flick, que ja compareix en directe a la roda de premsa prèvia. Veurem què diu de la porteria, de si pots jugar-hi o no Joan García i de ser el seu substitut, en cas que no, seria Tech Chesney. En categoria femenina, avui mateix també comença la quarta jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
0: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
1: I demà jugaran els altres dos catalans d'aquesta Lliga F.
0: A les 12 del migdia, el Badalona Wiman, que comença la jornada en 5a posició, rep a Palamós a la Reial Societat, i també juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels colíders, el Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça, que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
1: En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà ja a la tarda de la Supercopa Endesa masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
0: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6, a la primera semifinal. A les 9 es jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
1: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de la competició oficial.
0: Aquest vespre juga un duel català d'ACB a Sant Hilari Sacalm mentre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa més. Una hora abans jugarà el Quitzanes Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
1: En categoria femenina, l'Espar Girona hi va caure en l'últim amistós de pretemporada.
0: Derrota per 66 a 71 contra el Jairis Murcia, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí Bernat Canut. L'Unit té marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prevista de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu.
1: Per cert, avui també juga un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima ahir a la pista del Montpellier.
0: Els blaugranes van superar 27 a 28 al conjunt francès en un partit feixuc i marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit, havent-ne jugat 61.
1: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça d'Ortega. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
0: La selecció espanyola amb dos jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
1: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
0: El conjunt del verd espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
1: En futbol sala, avui també tenim Lliga, la primera masculina, amb la segona jornada de la fase d'obertura amb els partits dels dos equips catalans.
0: El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparruló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer triomf. El partit a 8:15 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
1: De fet, avui aprofitaran per oferir aquesta copa de campió a l'afició. En hoquei patins, en marxa la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina, que s'enfronta a Angola, guanyant de moment per 2-0, quan falten 4 segons per acabar la primera meitat.
0: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut. En categoria femenina, Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al mig migdia i un a 3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
1: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola. I un dia a punt en motor, Pol Espargaró fa el segon millor temps. De moment, els primers entrenaments lliures, això sí, del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
0: El Vallèsà, que substitueix a lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a 2 dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, co-líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat 8è i Àlex Rins 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Avui mateix, Alba, divendres, ja tenim bàsquet a la xarxa més.
1: Sí, serà a partir de les 8 del vespre que es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. Serà Sant Hilari Sacalm.
0: I ja dissabte, demà, tindrem futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6, al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: I diumenge, més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026, amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana. La sortida serà al carrer d'Aragó i l'arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. I a les 10 del matí, i en exclusiva a la xarxa més, tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo des de la piscina Sant Joan Serra de Mataró, i per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 12 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la setena jornada de Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol. Ara en parlem, però és que des de la una tenim en directe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en la prèvia del Sevilla-Barça de demà a les 9. L'escoltem.
1: I jo crec que ara mateix la situació amb el Tec és que ell sap exactament quina és la nostra filosofia, coneix exactament com volem jugar. I el Dominic acaba d'arribar, s'està adaptant a la nostra idea de com volem jugar al futbol i aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar, això és el que hem de plantejar-nos i és el que estem fent. Però sempre busquem el millor per l'equip, no el millor per un jugador o un altre, sinó que sempre analitzem la situació i sempre pensem en el millor per l'equip.
0: Hansi Flick en directe parlant justament del principal dubte del partit de demà, si no pot jugar finalment Joan Garcia, si serà Tec, Chesney o Livakovic, el nou fitxatge d'aquest any, qui ocuparà la porteria blaurana demà a les 9 en aquest Sevilla-Barça. Última jornada abans d'una llarga aturada de seleccions, a pràcticament 3 setmanes, amb la selecció espanyola, Ivan, ho hem sabut fa una estona, 7 jugadors del Barça, tots els mundialistes, excepte Joan Garcia, com dèiem, i també excepte Gavi, en el seu lloc hi va un altre jugador del Barça, que és Fermín. També té un internacional amb la selecció espanyola, que és una de les principals novetats, l'espanyol, Roberto Fernández, el davanter, que, com en dèiem, debutarà amb la selecció en una convocatòria. Veurem si debuta ja oficialment en partit de Nations League. L'Espanyol, que avui, com dèiem, obre la setena jornada de Lliga rebent l'actual QE de la competició, l'Elx, a l'RCD Stadium, oportunitat per al conjunt pericú per refer-se de la derrota contra el Rayo Vallecano de dimarts i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda de classificació. En parlava així l'entrenador blanquiblau Manolo González.
2: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè quan

0: A l'inici, que és també una cosa que li falta a molts equips, però trobar aquest equilibri cada més important per poder treure el partit endavant.
1: L'Espanyol tindrà la baixa per sanció d'Omar, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manuel González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir lateral a l'Hospitalet. Aquest Espanyol Elx avui a les 9 del vespre a l'RCD Stadium, demà a les 9 jugarà, com dèiem, el Sevilla-Barça, i en categoria femenina avui mateix també arrenca la quarta jornada amb el partit del Barça, que juga a Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria. Això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb dues victòries i una derrota en els tres primers partits. El Barça és co-líder amb 9 de 9. Escoltem el tècnic l'Orona, Pere Romeu.
2: Primer, intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar. I a nivell de reptes, seguir fent que l'equip jugui com a equip, seguir sumant punts, seguir intentant donar alegria a la nostra afició, seguir intentant anotar gols.
1: Per cert, avui mateix aquesta mitjanit acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació sobretot a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8 del vespre. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Reial Societat. Les badalonines comencen la jornada cinquenes amb 6 punts de 9 i l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda a l'altre co-líder, sorprenent, el Madrid Club de Futbol, que, com dèiem, com el Barça, ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Escoltem l'entrenadora del conjunt Perico Sara Monfort.
3: I l'equip ha treballat molt bé, crec que cada vegada tenim les coses més clares, l'equip cada vegada es coneix més, les jugadores noves també cada vegada pues, estan totes més còmodes i bueno, amb moltes ganes que arribi el partit de dissabte perquè tenim ganes de la nostra afició fer un gran partit com l'altre dia. Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF, normalment els equips de José són més combinatius, sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical, un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF, és un equip molt europeu, no? Molt d'anades i tornades i han d'estar molt preparades per poder guanyar el partit, però estem convençudes de que ho podem fer.
1: Demà a les 4 aquest Espanyol-Madrid CF. Tornant a la categoria masculina, segona divisió, el Girona visita també demà al camp d'un dels equips que encara no ha guanyat després de 5 partits, el Cádiz. Girona FM, Pau Llafanye.
4: El Girona jugarà demà a les 9 del vespre al Nuevo Mirandilla amb l'objectiu de refer-se de la derrota de dissabte passat contra el Castelló, un partit marcat per l'expulsió d'Abel Ruiz que precisament serà baixa per sanció. El Girona, que buscarà una victòria per acostar-se a la zona de dalt, mentre que el Cádiz buscarà els primers 3 punts de la temporada. Quique Álvarez ha avisat que si l'equip surt relaxat a Cádiz, serà el primer pas per perdre.
5: Jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, doncs és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat 2 i han sigut 2 partits molt durs.
4: Álvarez tindrà les baixes de Justin i Brian Hill i com a bona notícia ha obert la porta a la primera convocatòria de Porto després de 10 mesos de baixa.
1: Gràcies, Pau. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Més futbol, parlem de la tercera federació masculina perquè ja comença demà, de fet, la tercera jornada amb derbi barceloní entre Martinenc i Europa B a les 7. Duel molt interessant a les 8 entre el Cornellà de Messi i l'Hospitalet de Jordi Alba i Thiago i abans doble la transmissió a l'Enjoc TV amb el Tona Poble de Fumet a les 4 i el Vilanova Peralada a les 6. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
6: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat. Homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple. 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte, a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Jordín és baixa per sanció.
1: Gràcies, Xavi. Finalment, insistim, diumenge també a l'Enjoc TV i a la xarxa Més podem veure un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi osonenc entre Manlleu i Vic. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
7: Diumenge el municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi osonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
8: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al municipal. El municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. Aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
7: I gairebé 40 anys després, el municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
1: Gràcies, Arnau. En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i a la tarda ho faran els vitorians. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
10: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
9: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Demà dissabte a les 6 de la tarda amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
11: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
9: La penya no aconsegueix guanyar un títol i a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
1: Gràcies, Ferran. La resta d'equips continua preparant-se de cara a l'inici de la competició oficial. Aquest vespre juga un duel català de CB a Sant Hilari Sacalm. En parlàvem entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més. Una hora abans jugarà el Quitzanes Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima a Corunya. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
12: Els vegencs encara en el tram final de la pretemporada amb l'objectiu d'aconseguir un ritme competitiu de cara a l'inici de la Lliga CB a Bilbao la setmana que ve. L'Eima a Corunya és un equip que torna a la Lliga amb l'objectiu de competir per la permanència i que no posarà les coses fàcils al conjunt de Diego Campo. El seu ajudant, el tècnic Lluís Riera, explica que estan treballant per aconseguir adaptar els nous jugadors a la identitat del Manresa.
13: La filosofia del joc és jugar ràpid. Hem d'aconseguir avantatges els primers segons de les possessions. Si podem córrer, però si no, intentar generar ràpid per intentar tenir un tir, el millor tir possible. No? I després també doncs, el fet del rebot ofensiu. No? Som un del, ja l'any passat i aquest any doncs, intentarem ser un dels equips que aconsegueix avantatges del seu rebot ofensiu. Per tant, el que volem és intentar aconseguir avantatges de les situacions que millors tirs et propicien, que és el contraatac i el rebot.
12: També serà un partit especial per Guillem Jou. El capità del Leima Corunya s'enfrontarà per primera vegada a l'equip manresà després de marxar del Nou Congost ara fa una temporada. El partit serà a les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi. Un últim apunt amb waterpolo. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge juga la fase prèvia de la Champions masculina. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
14: Bon dia. El renovat equip d'Albert Espanyol s'estrena a les 3 davant un clàssic com és el Brescia, el segon classificat l'any passat a la Lliga Italiana, només per darrere del Prorreco. Els altres dos rivals, demà a les 3 i diumenge a les 5 respectivament, són més desconeguts, el Budva Montenegrí i l'anfitrió, l'Apollo de Tbilisi. Espanyol admet que afronten aquesta fase prèvia amb un punt d'incògnita.
15: És una incertesa perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que es faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
14: Els dos primers passaran a la fase de grups de la Champions amb el sorteig programat per dilluns al matí, mentre que el tercer i el quart cauran a l'Eurocup.
1: Gràcies, Pau. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor Martí González, l'Oriol Colomín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Grans batutes, grans emocions.
19: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
18: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
19: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
22: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
20: Salut Activa.
23: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
20: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia i bon divendres 18 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
25: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 18 de setembre, avui amb molt futbol, en la prèvia de l'Espanyol. Ells, que obre avui la setena jornada de la primera divisió masculina. Demà jugarà el Barça a Sevilla. També n'ha parlat aquest migdia Hansi Flick. I avui mateix també hem sabut aquest mateix migdia la convocatòria de la selecció espanyola per als propers 4 partits. Aquesta llarga aturada després d'aquest cap de setmana, en què hi ha 7 jugadors del Barça, 7 catalans en total, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, que és una de les principals novetats d'aquesta convocatòria. També avui, per cert, juga el Barça a la Lliga F, en categoria femenina, en aquest cas al camp de l'Alavés. Demà ho faran els altres dos catalans, el Badalona Women i l'Espanyol. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo, handbol, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Albatria de Valor, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol i 7 en catalans en total, a la llista de la selecció espanyola per la pròxima aturada.
1: La principal novetat és la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça hi ha els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marco Corella, del Real Madrid, i Víctor Muñoz, de Liverpool. A més del porter d'Alzira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
0: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions després de la jornada d'aquest cap de setmana.
1: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia el dimarts 6 en partits de la primera fase de la Nations League.
0: Abans, però, com dèiem, tenim jornada de Lliga, la primera masculina, i comença avui amb un Espanyol Elche.
1: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RC d'Estàdium de l'actual cue de la competició, l'Elx, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, més dels lesionats de llarga durada Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit a les 9 del vespre.
0: Sí que hi serà avui, òbviament, Roberto Fernández, de Massa del Torn, per cert, del Barça.
1: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria amb molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga amb el ple de victòries.
0: Veurem si juga Joan García o si juga Tec o Livakovic. Avui Hansi Flick no ho ha acabat de definir. En categoria femenina, avui mateix també comença la 4ª jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
1: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
0: I demà jugaran els altres dos catalans d'aquesta Lliga F.
1: A les 12 del migdia, el Badalona Women, que comença la jornada en 5ª posició, rep a Palamós a la Reial Societat. També juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels co-líders, el Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça, que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, a poques hores estem de la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 a la primera semifinal i a les 9 jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
0: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial.
1: De fet, aquest vespre juga un duel català d'ACB a Sant Hilari Sacalm, mentre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més. I una hora abans jugarà el Quitzanes Manresa, que tanca la temporada, la pretemporada, amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
0: Més pretemporada, més amistosos. Ahir, en categoria femenina, l'Espar Girona va perdre l'últim amistós que va fer d'aquesta pretemporada.
1: Amb una derrota per 66 a 71 contra el Jairis Murcià, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí, Bernat Canut. L'Uni té marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu.
0: Avui també juga, per cert, un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI a 8:45 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima la pista del Montpeller.
1: Els blaugranes van superar 27-28 el conjunt francès en un partit feixuc, marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit. N'han jugat 61.
0: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
1: La selecció espanyola amb dos jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
0: Amb waterpolo un apunt, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
1: El conjunt del verd espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
0: En futbol sala també avui tenim Lliga, la primera masculina, amb la segona jornada de la fase obertura i amb els partits dels dos equips catalans.
1: El Cargas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparruló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer triomf a partir de 7:45 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, el vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
0: En hoquei patins, en marxa ja la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina, que s'enfronta a Angola. Encara guanya, però un resultat més ajustat, 2-1.
1: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut i en categoria femenina Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al migdia i 1-3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
0: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final, tot com dèiem, al pavelló Can Xarau de Cerdanyola. I un últim apunt en motor, Pol Espargaró ha fet el segon millor temps als primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El vallesà, que substitueix el lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a dues dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, col·líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. I pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat el vuitè i Àlex Rins, 21è.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, avui mateix, de fet, tenim ja divendres bàsquet a la xarxa Més.
1: Sí, a partir de les 8 del vespre es podrà seguir la plataforma de streaming al partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem demà futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona a Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat osonenca, i el segon serà a les 6 al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: Tot això dissabte, demà, diumenge, més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de 9 del matí es podrà seguir les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè d'aquest any amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana amb sortida del carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, on hi participaran més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles i al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol és el derbi osonenc entre el Manlleu i el Vic. Serà a l'Estadi Municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la 7a jornada de Lliga a la Primera Divisió Masculina amb el partit de l'Espanyol, que avui rep l'actual cue de la competició, l'Elx, a l'RCD Stadium. A un Espanyol que avui ha sabut que Roberto Fernández, el seu davanter, amb 6 gols en 6 els 6 primers partits de Lliga, ha estat convocat per debutant. De fet, en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta. Oportunitat avui per el conjunt perico per refer-se de la derrota contra el Rayo de dimarts passat i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda a la classificació, aprofitant a més el factor casa. En parlava l'entrenador blanquiblau Manolo González.
1: Està claríssim, al final guanyar a casa, i a més l'any passat, per exemple, vam tenir dades molt bones fora de casa, que es van donar sobretot a la primera volta, però hem de reconèixer que l'Espanyol històricament és un equip que fora de casa mai ha sigut un equip dels millors de la Lliga, ni molt menys. No ha sigut un equip que fora de casa hagi... Històricament, no et dic un any puntual. Llavors penso, no per l'Espanyol, sinó per qualsevol equip del nostre perfil, és molt important a casa ser un equip fort. I després a casa, torno a dir, a fora de casa, perdó, durant la segona volta, l'equip, o durant la trajectòria de la Lliga primera i segona volta, l'equip dona una pujada important també.
0: Un Manolo González que avisava de la dificultat del rival, malgrat que ocupa de manera anecdòtica, això sí, de moment, la cua de la classificació.
1: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto, mañana toca eso, estar muy concentrados, muy metidos, y hacer un muy buen partido para ganar al Elche. Pero que un equipo consiga levantarle al Madrid un 0-2, pues te dice que puede ser un equipo peligroso.
0: L'Espanyol que tindrà la baixa de per sanció, d'Omar El Hilali, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manuel González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir el lateral de l'Hospitalet. Veurem si ho acaben fent. Aquest Espanyol Elche, com dèiem, avui a les 9 a l'RCD Stadium. Demà a la mateixa hora jugarà el Barça, el Sevilla-Barça, en aquest cas el Sánchez Pizjuán. Última jornada abans d'una llarga aturada de selecció. A pràcticament 3 setmanes, en aquest cas amb la selecció espanyola, Ivan, ho hem sabut aquest mateix migdia, 7 jugadors del Barça, comptant a més Fermín, és l'únic no mundialista que hi va en el lloc de Gavi, de fet, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, a més de 3 catalans més. I en categoria femenina, avui mateix també arrenca la 4a jornada amb el partit del Barça, que juga a Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria, això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb 2 victòries i una derrota en els 3 primers partits. El Barça és co-líder, amb 9 de 9. Escoltem el tècnic l'Orona Pere Romeu fent referència a les necessàries rotacions per arribar fresques als trams decisius de temporada.
2: Com tota la temporada, diria jo, no? Com tot el que ens ve moltíssim doble partit, crec que haurem d'estar molt atents i atentes a càrregues físiques, a veure si podem dosificar gent per poder-la tenir disponible per París. Per tant, una part de feina de l'entrenador en un context així és dominar bé les rotacions perquè la gent arribi fresca durant tota la competició. Aleshores, ara estem en un escenari on tenim poques, per tant, segurament no podrem rotar tot el que ens agradaria, però igualment intentarem que la gent que ja porta una càrrega important a sobre, que ja vagi dosificant.
0: Com sentíem, aquest és l'últim partit abans de l'estrena a la Champions femenina. Serà dimecres 23, la setmana vinent, amb el Barça rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club. Per cert, avui mateix, aquesta mitjanit, acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Real Societat. Les badalonines que comencen la jornada a cinquenes, amb 6 punts de 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona Women afronta la 4a jornada de Lliga i per primer cop jugarà com a local aquesta temporada. Serà, però, el municipal de Palamós fins que la gespa de l'estadi municipal de Badalona estigui del tot instal·lada. El rival és la Reial Societat, un dels grans equips de la Lliga Espanyola, que enguany no ha tingut un bon inici de Lliga, amb 2 derrotes davant de Logroño i Granada i un empat davant del Tenerife. La jugadora de Badalona Women, Lorena Navarro, però, considera que no es poden refiar d'una Reial Societat que, com cada temporada, està cridada a estar a dalt de la classificació.
4: Pues es un equipo que ya lo conocemos, que al final es de Champions, que está todavía en competición europea, que no han empezado bien, pero que al final tienen muy buenas jugadoras, tienen muy buen equipo, muy buen bloque, y no nos podemos fiar y tenemos que hacer lo que hemos hecho estos partidos atrás para que no se nos complique.
3: Lorena Navarro és una de les moltes ex-Reial Societat que ara juguen amb el Badalona. A banda d'ella, han passat per l'equip basc Mirari Uria i Izarne Sarasola. El partit entre el Badalona Women i la Real Societat es jugarà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.
0: Gràcies, Ferran. I l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda, en aquest cas, a l'altre co-líder, el Madrid Club de Futbol Femení, que com el Barça ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, el Girona visita també demà, en aquest cas a les 9, el camp d'un dels equips que encara no ha guanyat, i després de 5 partits, el Cádiz. Això sí, el tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, avisava a la prèvia que no es poden confiar.
5: El problema seria si anéssim confiats. Si anem confiats, malament. Jo crec que el Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis, ells també, des de principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors estan en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, doncs és el primer pas per perdre.
0: El Girona, que té les baixes de Brian Hill per lesió muscular, Abel Ruiz per sanció i Justin, que es troben al final del seu procés de recuperació. Veurem si ja pot anar reapareixent Porto, que té l'alta mèdica, però com dèiem fa pràcticament un any que no juga. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Els asturians sumen els mateixos punts que el centre d'esports, 8, però amb una tendència diferent. Mentre que els de Ferran Costa venen d'encaixar la primera derrota del curs amb la desfeta a Mallorca, l'Oviedo va guanyar 0-3 a Valladolid i no ha encaixat cap gol en les últimes 3 jornades. Tot i això, l'extrem arlequinat Ángel Baena confia en el factor nova Creu Alta.
7: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda, que hay en muy pocos momentos, está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
6: Tot plegat en el moment que el club ha superat els 10.400 socis. Dit d'una altra manera, queden menys de 1.000 seients disponibles per futurs nous abonats, tot un rècord sense precedents. Veurem si l'horari del partit entre el Sabadell i l'Oviedo afecta l'assistència. El xiulet inicial serà diumenge a les 2 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Amb més futbol, n'hem anat parlant durant la setmana, insistim, diumenge, de fet, aquest cap de setmana, demà mateix arrenca la Lliga Elite, la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, i diumenge també tenim a l'Enjoc TV i a la xarxa Més un dels partits més destacats d'aquesta primera jornada, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Compte enrere ja per l'inici de la temporada a la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana. La xarxa Més serà present diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, en el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Un maig que s'espera amb moltes ganes i amb un bon ritme de venda d'entrades anticipades, que preveu una gran afluència de públic. D'aquest duel ens en parla Pere Arenyes, vicepresident esportiu del club manlleuenc.
9: La veritat és que el calendari ha sigut capritxós i ens ha fet coincidir el primer partit de Lliga amb el derbi. No és una cosa que ens hagi agradat massa, doncs el primer partit de Lliga ja per si sol genera expectació, perquè la gent té ganes de futbol, i ja ha fet coincidir amb el derbi, que és el partit més esperat de l'any pels manlleuencs i segurament per molta gent de la comarca.
8: Els locals afronten el maig amb molta il·lusió i ganes de fer un bon paper. Un equip molt jove amb l'entrenador Marc Prat, que fa el salt del juvenil i que ha incorporat alguns joves jugadors que coneix bé del planter. Ha repescat Piusquer del Vic i amb poques baixes respecte a l'any anterior i una mica més d'experiència. L'altra cara de la moneda, un Vic que baixa de tercera amb la meitat de l'equip nou, amb baixes sonades com l'històric capità Gil Bertrana i homes experimentats com Xema, Juli, Pius Agustín, Salamanca, Amoedo i a darrera hora Oriol Coromines, fitxat pel filial de les Palmes. Carrascal ha incorporat homes amb experiència com Lluc Mates, Batanero, Soufian, Albelda, Hagi o Pol, entre d'altres. Per pressupost i història recent, el Vic parteix com a favorit, però el derbi sempre és imprevisible.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu. La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 de la tarda de la primera semifinal. A les 9 del vespre jugarà l'altra semi entre Barça i València. La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial. Aquest vespre es juga, de fet, un duel català de CB a Sant Hilari i Sacalm, amistós, entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. A les 8 en directe, de fet, a la xarxa Més, com ho dèiem. UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
10: Dos equips que ja es van afrontar ara fa poc més d'una setmana la Lliga Catalana de Sevilla, on l'Ilerna Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
11: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora i no tant en enfocar com aturar aquesta situació supertàctica que el rival, no? Pues potser analitzarem com ens van defensar el bloqueig directe i intentarem aplicar les nostres normes contra aquest tipus de defensa, no?
10: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Santi Larissa Calm.
0: Gràcies, Sergi. Una hora abans també avui jugarà el Kids Anas Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig 3 Herrera a Galícia, amb l'Eima Corunya. I en categoria femenina, ahir l'Esparginà va caure 66-71 contra el Jairis de Bernat Canut en un dels últims amistosos de pretemporada, de fet l'últim. Escoltem l'entrenador del conjunt gironí, Roberto Íñiguez.
12: Bueno, partido para sacar muy buenas conclusiones del momento que estamos, ¿no? Que nos queda mucho todavía y que hubiese sido la misma conclusión habiendo ganado, ¿no? Si Jairis no anota al final los últimos tiros. Así que a seguir, y creo que tenemos todavía mucho desequilibrio con el estado físico de Marta, las grandes que han llegado a última hora, y tenemos que hacer el equipo. Entonces es un proceso, tenemos que ir de menos a más, sabiendo que en ese de menos a más el 30 hay un partido muy importante, ¿no? Y que aunque no vamos a llegar como deberíamos, sí tenemos que intentar hacer el mejor trabajo posible ese día.
0: Com sentíem, l'Uni pensa en el dimecres 30 de setembre, d'aquí un parell de setmanes, quan menys de dues setmanes, quan jugarà l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí la Seu. Per cert, avui també es juga un partit de Lliga Catalana femenina 2, en aquest cas, entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
13: La victòria contra el Bàsquet Almeda la primera jornada fa que el conjunt magenta depengui d'elles mateixes per aconseguir la primera plaça del grup i accedir a la final. Tot plegat en un equip amb moltes cares noves, on la Lliga Catalana serveix de primera gran presa de contacte abans de començar la temporada. El nou entrenador Adrià Martínez explica que la Lliga Catalana és un repte per ell, les jugadores i el club.
14: L'equip és nou, no? L'equip hem de crear unes sinergies des del principi per poder treballar, i això és el primer repte que tindrem. Sí que sempre millorem les condicions per poder-ho fer, que és important, i al final aquells perfils que es queden, com que incorporem, són perfils amb ambició, són perfils amb molt treball darrere i amb experiència a la categoria també.
13: El Manresa Club de Bàsquet Femení també ha organitzat una botifarrada popular per engrescar a l'afició, perquè s'acostin al nou Congost. En cas d'aconseguir la victòria, el conjunt vegenc disputarà la final diumenge de la setmana que ve a Mollerussa.
0: Gràcies, Jordi. Un en waterpolo, un apunt. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui diumenge es disputa la fase prèvia de la Champions masculina. En aquest cas, el conjunt d'Albert Espanyol debuta avui contra el Brescia italià. Els altres dos rivals són més desconeguts, el Budva de Montenegro i l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia. Escoltem l'entrenador de l'equip vallès, Albert Espanyol.
15: És una incertesa, perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que es faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip, o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
0: El debut aquesta tarda a partir de les 3,

0: I en futbol sala avui també tenim lliga a la primera masculina amb la segona jornada de la fase obertura d'aquesta nova lliga Prime Futsal amb els partits dels dos equips catalans. El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparrul. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició, recordem, 2-4 contra el Palma al Pavelló Nou i buscaran avui el primer triomf. Escoltem el jugador del CatGas Energia, Uri Santos.
1: És una bona oportunitat per sumar els tres primers punts a la lliga. Sí que venim d'un partit on no ens van acabar de sortir les coses i no hem aconseguit el resultat que volíem, però portem tota la pretemporada treballant. Aquesta setmana preparant el partit, jo crec que arribem preparats suficientment com per poder tornar amb els 3 punts cap aquí. És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho. Nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs, poder aconseguir la victòria.
0: El partit de 8:15 del vespre, després serà el torn del Barça, que és el vigent campió, recordem, i s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
2: Lo primero de todo, una alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va a ser un partido atractivo. Al final, el año pasado perdimos un partido en toda la temporada en el Palau. Este año pues tenemos que mejorarlo, porque al final cuando equipo y afición están juntas es muy difícil para la gente.
0: A les 9 del vespre, en aquest partit que servirà perquè el Barça, el vigent campió, ofereixi la Copa de Campions a la seva afició, aquest Barça Peñíscola, al Palau Blaugrana. I acabem en handbol. El Barça va guanyar ahir per la mínima a la pista del Montpellier 27-28 en un partit feixuc i marcat per les bones defenses i la bona actuació també del porter blaugrana a la segona part, sobretot de Sergei Hernández. L'equip de Carlos Ortega, que just avui fa un any que no perd cap partit del 61 que ha disputat, manté la primera plaça del grup de Champions masculina i encara molt la classificació de cara a la main round d'aquesta Champions. I en categoria femenina, la selecció espanyola, les anomenades guerreres, es concentren aquests dies a Calella per continuar el treball de tecnificació i seguiment de jugadores en projecció de futur. Les sessions d'entrenament es fan al pavelló municipal del Parc del Mau de fins diumenge amb l'objectiu de reforçar el grup de present i incorporar també nous talents a la dinàmica de la selecció absoluta. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
3: Calella es converteix durant aquests dies en el centre de treball de les guerreres. La selecció espanyola femenina d'handbol concentra a la ciutat 18 jugadores dins del projecte 2029, una iniciativa pensada per preparar el futur de l'equip absolut. Aquesta és la segona concentració del projecte 2029 aquest any, després de la que es va fer a Burgos durant el mes de juliol. La idea de la federació és donar continuïtat a aquest seguiment durant els pròxims mesos i anar incorporant progressivament noves jugadores a la dinàmica de la selecció.
4: L'objectiu és combinar jugadores que actualment estan en la selecció absoluta con aquelles que creemos que pueden ser de la partida en el Mundial que organizamos en España en el 2029.
3: La concentració acabarà abans que la selecció absoluta es desplaci a Granollers, on disputarà dos amistosos contra Alemanya els dies 25 i 27. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és 18 de setembre i acabem setmana amb sanitat, àmbit que ha protagonitzat, sens dubte, l'actualitat aquests dies a Rubí. Tornarem a parlar de la visita de la consellera de Salut, Olga Pané, ho farem del nou equipament de salut mental del barri del Progrés, n'hem parlat amb les famílies usuàries que ens han explicat que les instal·lacions són adequades, però que encara queden moltes mancances per resoldre. Més qüestions sobre la visita de la consellera d'aquesta setmana, perquè veïns per Rubí ha qualificat de presa de pèl les explicacions d'Olga Pané sobre la planificació del centre hospitalari que, en teoria, s'ha de construir a Rubí. Segons la formació, aquest centre té cada vegada menys serveis. Avui també farem referència a la pesta porcina africana, perquè a finals de setembre es compleix mig any des de l'últim senglar detectat d'aquest virus aquí a Rubí. Positiu, volíem dir. Ara els casos es concentren a la part sud de Collserola. Tot Rubí continua formant part d'aquesta zona del risc i, per tant, sense accés generalitzat al medi natural. I aquesta tarda a les 7 comença el celler, la festa major petita de Rubí amb la glosa de Sant Roc o la plantada de bèsties de foc, per exemple. Demà podeu anar al Ball de Bastons, als clàssics Barsots o a un sopar popular a la fresca. Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana més o menys tranquil, amb més estones de sol i amb una lleugera pujada de les temperatures. Ens ho explica Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el Delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: El nou equipament que acull el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, que s'ha inaugurat aquesta setmana, ha millorat les condicions de l'atenció, però les famílies han assegurat que encara queden mancances. Clàudia Boschi, que és portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental a Rubí, ha explicat avui que aquest nou espai del carrer Apeles Mestres és més ampli, és més adequat, però que això no garanteix per si sol una millora de l'atenció. Aquest nou equipament va entrar en funcionament, recordem-ho, a l'agost, i té prop de 730 metres quadrats. En el primer mes, els professionals del centre han fet gairebé 700 visites ja. Boschi ha explicat que les places que estaven vacants s'han cobert, però denuncia que dues professionals estan actualment de baixa o de permís per maternitat i, segons la Plataforma, encara no han estat substituïdes.
3: Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible.
1: La Plataforma reclama també més grups de teràpia per a infants i famílies i més recursos de teràpia ocupacional. Pel que fa al futur dels serveis de salut mental a Rubí, Salut planteja concentrar-los en el futur hospital. La Plataforma no qüestiona l'emplaçament, però demana que el projecte es tradueixi en més recursos i no es quedi en una promesa. Tornem a escoltar a Boschi.
3: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi, que existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà i que no arribi mai.
1: La portaveu de les famílies també demana que el futur model garanteixi un bon accés en transport i, sobretot, que permeti reduir les llistes d'espera i augmentar la freqüència de les visites. El nou equipament del Centre de Salut Mental Infantojuvenil dona servei a Rubí, també a Castellbisbal, mentre que el nou Hospital de Dia Infantojuvenil també atén Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès. Precisament, avui hem parlat d'aquestes dues qüestions amb veïns per Rubí, amb el seu portaveu Antoni García, en referència a aquest últim equipament que dèiem que s'ha inaugurat aquesta setmana. García ha explicat aquest matí que sí que és veritat que és una molt bona notícia que hi hagi instal·lacions noves, que s'hagin inaugurat aquesta setmana, però insistia en la manca crònica de professionals, per exemple, doncs, psiquiatres, psicòlegs o treballadors socials, i deia Antoni García que això provocarà que les llistes d'espera no es redueixin i que, per tant, l'atenció als joves i als adolescents de la ciutat continuï sent insuficient. I en relació també al centre hospitalari que s'ha de construir a la ciutat, Antoni García i veïns per Rubí han denunciat que cada vegada té menys serveis i, a més, pel portaveu de la formació, doncs, ha afegit que és una burla contínua des de l'any 2005, que és l'any en què es va anunciar, doncs, la construcció de l'hospital. El partit polític també ha criticat la manca de molta més concreció pel que fa a la planificació de l'equipament. Per a veïns es tracta d'un nou ajornament, tal com ha anunciat aquesta setmana la consellera, que deia, doncs, que el pla funcional estarà finalitzat el mes d'octubre i el projecte executiu a l'any 2027. Antoni García ha assenyalat que el govern local del PSC no té cap mena d'incidència en el govern de la Generalitat, en mans també dels socialistes. Escoltem a García.
0: Ara que coincideix el color polític de qui governa la Generalitat i qui governa a Rubí, no es nota res. Jo no et diria que fins i tot va pitjor, però segurament sí, perquè això continua, es donen llargues i al final, clar, hi haurà un altre govern. Per tant, és això, és un continu i hi ha unes necessitats històriques, que el tema de la pediatria 24 hores, que és, bueno, tota la vida, no? des de fa més de 20 anys, que reclama. I al final és aquesta sensació de Rubí, és que està maltractada.
1: El regidor ha insistit en la importància de seguir reivindicant aquest equipament per la ciutat, però no només per la nostra ciutat, sinó també per Sant Cugat i per Castellbisbal.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem ara de política. L'Alternativa d'Unitat Popular demanarà a la sessió plenària de la pròxima setmana, del pròxim dijous, aturar el procediment de subhasta pública dels antics cinemes del barri de Les Torres. A més, també aposten per fer un procés participatiu perquè el veïnat decideixi què cal fer amb aquest equipament. La formació s'ha mostrat en desacord, a més, amb el preu de venda en aquesta subhasta que dèiem, 1,2 milions d'euros, quan el 2004 l'Ajuntament el va comprar aquest espai per 2.250.000 euros. L'AUPA es queixa que el govern local no està sent transparent en les seves explicacions sobre per què ha decidit finalment no rehabilitar aquest equipament, i també han afegit que creuen que és poc democràtic, malgrat sigui legal, que es pugui vendre patrimoni públic sense passar pel ple. Per tots aquests motius, la UP demana a la moció aturar la venda dels antics cinemes, potenciar el procés de participació que dèiem i també elaborar i fer públics informes tècnics en relació a tot aquest procediment. També la UP ha organitzat de cara a aquesta tarda una trobada oberta amb veïns i veïnes per tal de compartir tota aquesta informació i també recollir propostes en referència als antics cinemes del barri de Les Torres. I per la seva banda, Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris, a diferents urbanitzacions de la ciutat. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats, les necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i el programa amb el qual els republicans es presentaran a les municipals del 23 de maig de 2027. La primera parada ha estat precisament aquest matí. Montse Soler ha estat al mercat municipal. La regidora ha enfatitzat la voluntat d'aquestes trobades per crear vincles als carrers més enllà de l'entorn digital.
5: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment. Volem ser més presents als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat i urbanitzacions, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
1: Un dels objectius que Esquerra s'ha marcat amb aquesta campanya és recollir propostes dels veïns de cara a la redacció del programa electoral. En aquesta línia, Soler assenyala que no volen dissenyar una campanya només des d'un despatx, sinó construir propostes a partir de les necessitats reals.
5: Que els barris són pels que hi viuen, i qui millor que qui viu en aquell barri perquè ens digui què ha detectat en els seus carrers, què ha detectat en el seu barri, quines problemàtiques veu, què és el que li agrada, què és el que no, i doncs poder copsar una miqueta tot el que està passant.
1: Aquest nou projecte d'Esquerra Republicana s'ha estrenat aquest mateix matí al mercat.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I Rubí, fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en el nostre municipi. El primer cas es va detectar a la zona oest, a tocar de la C-16 de l'autopista, entre el novembre de 2025 i el gener d'enguany. El segon i darrer exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i ahir es van comunicar 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, per tant, lluny del nostre municipi. Tanmateix, Rubí continua formant part d'aquesta zona del risc amb les mateixes restriccions que fins ara. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, en declaracions la setmana passada a 3CAT.
6: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
1: A Rubí, de fet, no es pot entrar a cap part del medi natural i s'ha de restringir el pas de persones per camins asfaltats i delimitats. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta tarda es dona el tret de sortida a una nova edició dels Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat que torna a omplir carrers i places de cultura popular i tradicional catalana. La primera activitat és avui, a les 7, al Celler, amb la glossa de Sant Roc, organitzat per Òmnium Cultural. Després també al Celler hi ha la retrobada, després de l'estiu, amb berenar, pa, oli i sucre, la plantada de les bèsties de foc, amb sortida prevista cap a les 9 des del carrer Pintor Coello i arribant a la plaça del doctor Guardiet amb el sopar popular a la fresca. Avui n'hem parlat a Rubí al dia. Escoltem, per exemple, el que deia Jordi Fontanals de la colla de Diables de Rubí en referència a aquestes bèsties de foc.
7: Som colles diferents, intentem fer aquest piquessà com a tal, però també és veritat que jo entenc que hi hagi coses que puguin afavorir o perjudicar algunes colles. Per tant, el que estem intentant ara sempre és, des d'allà fa uns anys, intentar, ni que sigui, convidar una de les dues colles també a participar de la ciutat. Més a més, ara que les dues tenen ja una bèstia, ells tenen el cap ullo i ells tenen l'íbor, aleshores sí que és un bon moment per també inclòs en aquesta festa que, tot i organitzar-la nosaltres, doncs també ara ens fa il·lusió convidar-los també.
1: I acabem amb el Club de Lectura Veus de Dona, que iniciarà el nou curs amb una llista d'espera molt elevada. L'entitat celebra 15 anys a la biblioteca i obrirà inscripcions la pròxima setmana, el dia 23 concretament. Segons la dinamitzadora del grup, Graci Pérez, ara mateix hi ha 35 persones en llista d'espera, fet que provoca cues des del migdia a les portes de la biblioteca.
8: N'hi ha molta demanda. Ara mismo en llista d'espera hay 35 persones. No puedo decir el número que salen porque mi compañera de la biblioteca, mi mano derecha, está de vacaciones aún, pero yo diría que saldrán unos 20, 22, con lo cual hay más gente en lista de espera que las que van a salir.
1: Paral·lelament, continua actiu el Club de Lectura Fàcil, conduït per Lupe Fornés, adreçat a persones que volen reforçar la comprensió lectora en català o en castellà. Res més per ara, us deixem amb la informació esportiva i el Siscol Ara García.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: En aquesta sintonia que ens posem en marxa, esportivament parlant, divendres mirem íntegrament cap al cap de setmana, clau de prèvies, ara sí ja, amb les competicions que comencen a agafar forma. Primeres jornades en futbol, futbol sala, waterpolo, hoquei patins en línia. Del waterpolo en parlàvem ahir, del futbol de tercera catalana també parlàvem ahir. Avui ens toca mirar cap a catalana també parlàvem.

0: l'equip femení de l'Hockey Club Rubí Cent Patins. Els nois han ajornat la seva cita per a principis del mes d'octubre. Temes que posem sobre la taula per a aquest programa que comença ara mateix.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I comencem amb aquesta primera prèvia de la Lliga Elite, de la Unió Esportiva Rubí i de la seva visita a Viladecans. Això sí, passant una miqueta de revisió amb el que ha estat la pretemporada per part de l'equip que entrena el Blai Martí, que ha tingut de tot una mica, molta feina sobretot, però sensacions per anar millorant conforme passin les jornades. Escoltem el tècnic.
2: Crec que amb la pretemporada hem tingut versions molt diverses. La d'avui a mi no m'ha agradat, crec que també s'ha de donar seu mèrit a Sant Cugat que ha fet un bon partit i té un senyor equip, però bé, al final són dades per anar traient i per prendre les millors decisions de cara a l'inici de Lliga, perquè al final ha estat una pretemporada llarga, que hem tingut molts minuts, que hem tingut una càrrega alta, i crec que d'informació ara en tenim molta, ara hem de fer-la servir correctament per començar la competició i amb ganes que comenci.
0: A Sant Cugat perdien en l'últim dels partits de proves dissabte passat, havien guanyat a Parets dijous, en definitiva que hi ha hagut una mica de tot, amb victòries, derrotes, empats, sensacions de molta feina i sobretot potser el però el trobem en la falta de gol d'una Unió Esportiva Rubí que ja arrossega de temporades anteriors. Tampoc és que hagi estat el seu gran problema perquè al final les coses han anat bé. Permanència a les tres temporades de Lliga Elite. De fet, Unió Esportiva Rubí, així com Baix, com Horta, són els únics tres equips que han jugat les tres temporades. Aquesta serà la quarta de Lliga Elite des que existeix aquesta categoria, perquè el rival que tindran aquest cap de setmana el van tenir com a rival també en la primera de les temporades, la 2023-2024, un Viladecans que en aquella va caure de categoria i que la passada va assolir l'ascens al retorn a aquesta Lliga Elite, equip rival que, malgrat que venir de la part baixa de, diguem-ne, la categoria, és a dir, de primera catalana, avisa que les coses no seran fàcils al Blai Martí.
2: Viladecans és una plaça difícil, perquè la gent ho veurà des de fora i veurà un equip que ha ascendit ara aquesta temporada, que és un nou vingut a la categoria, i Viladecans és un camp que és un manicomi de com pressiona el públic, de com de sobre hi és un camp petit, és un camp on hi ha molt duel, és un camp on tenen un equip super ben treballat, molt compacte, amb l'Andrés que té més temporades dirigides que Matusalem, que domina l'escena com el que més, que és un gran entrenador, que al final té molt bons jugadors, que s'ha reforçat bé, que té una idea molt clara, i sembla això, no?, que Rubí hauria de ser favorit, i te'n vas a Viladecans i no som tan favorits, i menys a la Lliga Elite, no?
0: Ens deixa apuntades dues dades. L'Andrés González, un clàssic del futbol que es troba en aquest Viladecans, amb el qual va pujar la passada temporada, i aquest petit terreny de joc en el qual el Rubí, dos partits que ha disputat al llarg de la història, primera catalana i Lliga Elite, dues derrotes, són dades molt curtetes, encara han de passar moltes coses més en la història, a veure si es trenca i es pot aconseguir la primera victòria. Els dos partits que es van disputar a Can Rosés, una victòria per als del Baix Llobregat, una per a la Unió Esportiva Rubí. L'encontre serà diumenge a les 5 de la tarda, 5 minuts abans estrenarem la peu de camp d'aquesta temporada. Parlem de la Lliga Elite, primera jornada en la qual David Burillo també tindrem aquests altres enfrontaments.
3: Atlètic Sant Just Valls, Can Vidalet Castelldefels, Horta Turó Peira, Martorell Sabadell, Manlleu Vic, Sant Mauro Argentona i Prat Singerlin.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: Una altra estrena de Lliga, són totes de futbol estrenes, així com de la resta de competicions, serà la del Juventud 25 de setembre. Enguany el grup 2 de competició. Primera jornada a casa, és a dir, a les 12 i 5 minuts que s'enfrontaran al Balaguer, un equip amb història, sense cap mena de dubtes, amb temporades a tercera divisió, a l'antiga primera catalana, ara en aquesta primera catalana, després d'haver també flirtejat i haver jugat a segona catalana, que es veurà les cares, millor dit, amb el Juventud 25 de setembre, equip que entrena el Santi Fernández i que considera que a partir d'ara es veuran les coses interessants per part d'un equip que ha treballat com li agrada a ell en aquesta pretemporada.
4: La veritat que molt content amb els nanos perquè estan assimilant molt bé la feina i bueno, s'està veient a dintre el camp, ja no només en resultats, sinó en filosofia de lloc i tal, i molt content, a pesar de la pretemporada que hem tingut, que hem pogut treballar poquet a la gespa, però molt bé, molt content.
0: Sí, perquè el Santi Fernández volia destacar precisament això, que ha estat una pretemporada condicionada per aquesta gespa artificial nova que s'havia de col·locar i que, per tant, va fer que no es pogués començar els entrenaments com li hauria agradat.
4: Vam començar el dia 24, farem 4 setmanes. Les dues primeres han sigut una mica típiques perquè hem pogut fer... Hem tingut que anar a Sant Pere Nord, hem tingut que anar a Pueblo Nuevo, hem tingut que treballar darrere del camp, darrere el Mercadona, fent circuits físics que al jugador no li agrada, i sense poder treballar una miqueta el que és el sistema perquè assimilin molt bé la forma que volem transmetre aquest any i la filosofia de joc, no? Però, bueno, el poquet que hem treballat a dintre del camp pues, està veient, ja no només en resultats, els resultats és el de menys, perquè al final la setmana que ve és l'important.
0: Davant del Balaguer, diumenge, al migdia, estrena en Primera Catalana amb l'objectiu de la permanència en l'actual campanya. En aquest grup 2 també es disputaran de vida aquests altres enfrontaments.
3: Castellà, Ripollet, Joanenc, Natació, Terrassa, Alpicat, Pirinaica, Gimnàstic, Manresa, Igualada, Molletense, la Seu d'Urgell, Unificació, Llafià, Balàfia i Puigreig, Fundació Terrassa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: També estrena a casa, en el seu cas, dissabte, a les 6 de la tarda, de l'Olímpic de Can Fatjó, que es veurà les cares amb el Navàs. Estrena de la competició com a locals per part d'un equip, el del Richard Jiménez, que ens valora d'aquesta manera com li han anat les coses en pretemporada.
5: Un poquit d'ansiedad, porque ya con mucha gana de... Pasamos una pretemporada dura y con ganas de ver a los chavales ahí en acción ya. La pretemporada no ha ido muy bien porque a nivel de partidos no hemos tenido 2 empates y hemos perdido 2. Y no hemos tenido ni una victoria, pero con sensaciones muy buenas.
0: Un Olímpic de Can Fatjó que està treballant encara per incorporacions, alguna que volien se li va escapar a última hora i, per tant, que continuen mirant d'acabar de confeccionar una plantilla que, això sí, per la permanència no hauria de patir. El que passa és que aspiren a estar a la part alta de la classificació, la qual passa primer per fer-se forts a casa, i d'aquí que la pretemporada els amistosos s'han jugat aquí, a Can Fatjó. Escoltem el Richard Jiménez.
5: Bajaremos esta semana... Para seguir mejorando lo que venimos trabajando en pretemporada, prepararemos ya el partido, ¿no?, para el fin de semana y que jugamos en casa. Hemos planificado todos los partidos en pretemporadas en casa también. Nos estamos encontrando muy cómodos y a ver si podemos tener buenas sensaciones.
0: Primera de les cites davant del Navàs, grup 4 de Segona Catalana. La gran novetat amb respecte a la passada temporada, quan es va assolir la permanència, és que s'ha deixat enrere el grup 5, que era el de Lleida i que feia uns llargs desplaçaments cada cap de setmana. N'hi haurà algun, per exemple, Navàs no està massa a prop, però, si més no, és força diferent perquè enguany el grup 4 és de més a prop, ja és de la zona de Barcelona, i diguem-ne que guanyarà en comoditat l'Olímpic de Can Fatjó, que ha fet un canvi, doncs, diguem-ne, estructural important, tot i que també manté força base, amb això sí, diguem-ne que els jugadors que s'ajusten a la idiosincràsia de joc del Richard Jiménez, que formen part d'aquesta plantilla. Una primera jornada que disputaran a casa i que també tindran aquest grup 4, Segona Catalana, aquests altres enfrontaments.
3: Sallent, Gironella, Marianao, Poblet, Pallejà, Terlenca, Barcelonista, Espluguenc, Corbera, Sector Montserratina, Júnior, El Prat, Planadeu, Molins de Rei i Gavà, Atlètic Sant Just.
6: www.radiorubí.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubí.fm.
0: Més enllà de l'estrena futbolística dels equips de la nostra ciutat, també hi haurà estrena, però en lliga, perquè competicions oficials s'han disputat tant en futbol sala, que ara en parlarem en categoria femenina, com en hoquei patins en línia, amb l'Hoquei Club Rubí 100 Patins, que disputava la Supercopa ara fa un parell de setmanes, amb els nois que la guanyaven, i les que estrenen la competició, quedant-se en semifinals, van perdre i, per tant, no van poder assolir aquest títol. Aquest dissabte arrenquen en lliga, Liga Elite Femenina, serà a 5:15 de la tarda a Madrid, a la pista del Tres Cantos. Arrencada per part de l'equip que entrena enguany, el Juan Pablo Triviño, equip que és aspirant a tot, com cada temporada, es pot quedar a les portes o no, però com sempre es confia que estiguin lluitant per tot, com ens compensa un dels membres de tota la direcció esportiva del club, com és el Marius Godano.
8: Obviamente van ahí para ganar, l'objetivo será ganar para ellas. Que ellas, con lo que han hecho en el pasado, están viendo el equipo como ha vuelto y los fichajes que tienen y tal, ellas tienen más opciones que nunca.
0: És un potencial d'equip aquest femení, amb el detallet que després es poden guanyar o no, perquè doncs les finals poden passar de tot, i de fet psicològicament les nostres, la veritat és que per desgràcia ho paguen, tot i que l'any passat sí, van perdre Supercopa, Copa de la Reina, tampoc van guanyar la Lliga, però es van fer ni més ni menys que amb el títol d'Europa, el segon en la història del club de la nostra ciutat. Primera jornada de competició davant del Tres Cantos, l'objectiu el de la victòria per estar a la part alta de la classificació, ser primeres en fase regular i al final de la temporada tenir sempre el factor pista favorable. La primera jornada de Liga Elite Femenina també tindrà aquests enfrontaments.
3: Metropolitano Lobas Granja Panilla, Tsunamis Panteras Valladolid, Madrid Almacera, Tucans Ángel Sagunto.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: I pel que fa al conjunt femení, els nois començaran, igual que en l'hoquei, per cert, la següent setmana, en futbol sala, l'Esportiu Rubí juga la primera de les cites de segona nacional al grup 2, venint de competició oficial amb aquella doncs, final de Copa Catalunya que van perdre davant del conjunt del Penyent de les Corts, així com també doncs, la competició de Copa de la Reina. Vam guanyar la setmana passada a Mataró. Ara les toca jugar la fase regular de la Lliga. La intenció és enguany estar a la part mitja alta de la classificació sense que l'objectiu clar sigui el de l'ascens de categoria, però sí no tenir cap problema per sota i ja mirar d'una altra manera doncs la taula classificatòria, i si es pot lluitar per l'ascens doncs tampoc quedaria descartat. El seu rival, el Sabadell, sobre el paper assequible per a un Esportiu Rubí que manté potencial amb respecte d'altres temporades. La cita, horari una mica estrany, perquè serà dissabte a les 8 quan a Calba el Sac juguin el seu partit a Sabadell en l'estrena d'aquesta segona nacional i el grup 2 de competició. Primera jornada a Sabadell i la resta dels enfrontaments seran aquests.
3: La Villa Entre Ríos, Feme Castellón Mataró, La Penya Esplugues César Augusta, San Pablo Les Corts, Aex Hospitalet Túria, Les Glòries Linyola i Ripollet Santa Anna.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: Vinga, va, que agafem ja el camí de sortida. Abans, però, fem una ràpida revisió dels partits que ahir parlàvem i que es disputen aquest cap de setmana. Estrena en divisió d'honor masculina de waterpolo amb el Club Natació Rubí, que a 3:15 a Sabadell iniciarà el seu camí davant del Barcelona, i en tercera catalana de futbol, el grup 12, cites per a dissabte tarda del Juventut 25 de setembre a casa davant del Sabadell Nord a les 6, i a 7:45 a Can Rosés del Rubí B davant del Mar Turell. Al grup 12 trobem a la penya blaugrana Ramon Llorenç, que es veurà les cares amb el Viladecavalls al terreny de joc del seu rival dissabte a 6:45, i l'estrena a casa de l'Olímpic Can Fatjó B serà diumenge a les 6 de la tarda davant del Torre Romeu B. Amb aquesta doncs, revisió ràpida aquests partits dels quals ahir en parlàvem molt, nosaltres que marxem en el dia d'avui, tant el David Burillo com un servidor Siscolar García, us desitgem bon cap de setmana. Diumenge estarem a la tarda aquí en directe amb el Rubí, també en dades pinzellades de l'Olímpic Can Fatjó B. Que vagi bé.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La síndica de Greu ja es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
4: Això implica mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
5: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
1: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
4: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
1: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
4: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
1: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
4: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
1: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
6: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
1: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
8: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
5: I quiero anunciar-ho, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
0: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
0: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
1: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
4: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
1: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
1: I investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
16: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
15: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
1: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
4: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
1: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
19: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
4: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
1: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el partit de socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
21: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
20: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
1: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
22: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
23: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
22: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
1: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
24: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
25: Sabem que hi ha altres famílies en la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquests protocols tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
24: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
1: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que aplega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de trens sencers.
27: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta, molta, molta gent.
26: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
27: Que ara a Montserrat un cop a l'any n'hi haig de pujar-hi.
26: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
4: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
1: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
4: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
1: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
3: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja l'hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
0: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
1: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
5: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació, però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
6: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
5: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
6: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i finalment doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
5: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
1: I és moment per la informació esportiva. Què ens porta Joan Barberà? Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
8: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany, Hansi Flick, no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular perquè Joan Garcia està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada i a les 6 Vilanova Pobla de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge, el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
9: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
10: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
9: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
7: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dono la gana de fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, fes la teva. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el parc de Can Oriol o el torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, ha estat totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
2: I aquesta tarda es dona el tret de sortida a una nova edició dels Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat, que comença a les 7 al celler, amb la glosa de Sant Roc, organitzat per Òmnium Cultural de Rubí. Després també al celler hi haurà la retrobada després de l'estiu, amb berenar, pa, oli i sucre, la plantada de les bèsties de foc amb sortida a les 9 de la nit i arribada a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà sopar popular a la fresca. De cara al cap de setmana, moltes activitats. Per exemple, el mercat de productes artesans i de proximitat o la 8a fira del vermut. Demà a la tarda, la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere, el seguici no seguici, però també els Tocs de Sant Roc, el ball de bastons, els barçots i també un altre sopar popular a la fresca. Finalment, diumenge també hi haurà trobada de gegants, concurs de sardanes i, per acabar, sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i havaneres finals amb Arjau.
3: Quant als esports, arrenca la Lliga Elit per a la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda al terreny de joc del Viladecans. Podran seguir el partit en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí també estrena de la primera catalana del Juventut 25 de setembre. Diumenge al migdia al seu terreny de joc davant del Balaguer, mentre que a segona catalana l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà com a local davant del Navàs, al grup 4 de competició dissabte a les 6. Una altra estrena en segona nacional de futbol sala femení, la de l'Esportiu Rubí, a Sabadell dissabte a les 8 del vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
4: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
5: Vinga, doncs molt ràpid.
4: Què et sembla?
5: Vinga.
4: Quan val, t'ho dic així, eh? Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
5: Doncs
4: ho repeteixo?
5: Sí, vinga, digues.
4: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
6: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
5: Les sardines, les havia oblidat del tot.
6: Ja, també ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
5: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
6: Ah, la del dibuixant.
5: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
6: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
5: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
6: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Mm-hmm. Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I va ser això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions de un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Parera. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do,
4: sí,
1: eh? Que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: Mm-hmm. O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot

0: res a veure. I ara que els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no... no té res a veure amb el que tu fas.
1: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
0: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
2: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa. A tu, la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
0: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
2: Recordes quin llibre era?
0: Era del Xavier Barriga.
2: Uh-huh.
0: Sí, crec que venia amb un diari, i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca. Però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple. I vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
2: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
0: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
1: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
0: Sí, en un principi, no? Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara... En una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
1: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
0: No, però realment és un canvi molt positiu. La gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
2: Mm-hmm. Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
0: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
2: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
0: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig creure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no el vaig reconèixer. Però així del seient, no, encara no.
2: Mm-hmm. I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pas, suposo.
0: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat. Justament estava fent bunyols. Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi. I va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre, perquè és una llàstima.
1: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
0: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte, per poder oferir més productes, sí, sí.
2: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
0: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot. Sí. Però, que
2: digues.
0: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
2: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
0: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més...
1: Diguéssim, tot el que són croissants...
0: Sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
1: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
0: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
2: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres, l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
0: Jordi, ja us estaré esperant.
2: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
1: A vosaltres, fins aviat.
0: Adéu.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
4: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, eh? Però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
5: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
3: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
6: Molt bona tarda de nou, Anna.
2: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
6: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
2: Diferent per què?
6: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
7: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
6: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
7: sí,
6: Anna?
7: Sí, sí.
6: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
2: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. Eh? I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
6: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
7: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
6: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
2: Digues, és molt interessant aquesta història.
6: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
2: Eric, i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
6: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
7: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres, en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment, doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
2: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
6: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
7: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix el seu treball, a més escultòric, és molt difícil, val? Hem de pensar que té una duresa, el quarts aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs, hem de pensar que el diamant en té 10, i per tant és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
2: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
6: Home, déu-n'hi-do, eh? Quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
7: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pot reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
2: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
6: Sí, sí.
2: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
6: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
2: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
6: exacte,
2: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
6: De la seva dona.
2: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
6: Correcte.
2: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
6: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
8: Som-hi, Marga, on vulguis.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Pots dir meua, eh?
9: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
8: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos. I nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional. Però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals. Com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu
5: bueno,
1: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he de provar molt, o no?
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars. Tres històries ben diferents. I un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar com vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem, va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època, i després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares se van jubilar ja fa uns anys, que si es diu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu,
10: A tot arreu,
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
12: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el Matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat i ara la meva mare m'està donant un cop de mà fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
12: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria te venen aquí i te diuen és que el meu carnisser s'ha jubilat.
12: Clar.
10: El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar? Doncs pues he vingut a fer cap aquí a la Selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. Allà, no sé, i vaig als botifars o anant-se'l combinant.
12: Cuinant, i llavors d'una manera o altra. Ves allà, ves a cal Miquel, ves a cal Daniel, ves a cal Anton, que no fallarà.
10: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
12: Sí. Bueno, es passava per Setmana Santa. Bé,
10: exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. Sí. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que et despatxes igual una setmana millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira.
9: Sí.
10: Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall rodó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
12: Sí, ha canviat.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la Selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
12: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, el meu és molt més difícil. Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina. I ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
12: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve, jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat els quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
12: Sí, total.
10: I em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs ja també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han pogut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen l'autònom que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això,
12: no
10: tot això diuen, ep, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i sant d'allò s'ha de fer tot això. Això és història, ja. Sí.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu paisatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Cal Anton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
11: Vale. El primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
13: Ostres.
14: Rambla 54, Marta...
11: Amana Morgades, Valldosera.
14: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
11: Vale, un altre cop.
14: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
11: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
4: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
3: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
3: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
7: No em dono la gana de fer-me gran.
8: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
3: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
9: Vengo por lo de posar sin pantalones.
2: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, ha estat totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu La Cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai, recordem-ho, està situat a la Rambleta Joan Miró, número 6, i està adaptat per usuaris amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permetrà veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX, entre ells el famós tren Granota.
2: Pel que fa als esports, el futbol es posa en marxa aquest cap de setmana amb la Unió Esportiva Rubí, que iniciarà el seu camí en Lliga Elite al camp del Viladecans diumenge a les 5 de la tarda, partit que podran seguir en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí, a Primera Catalana, grup 2, Juventut 25 de setembre, Balaguer, diumenge al migdia a casa per estrenar-se al conjunt rubinenc, mentre que a les 6 de dissabte l'Olímpic de Can Fatjó s'estrena en Segona Catalana davant del Navàs. Una altra estrena de Lliga serà en hoquei patins en línia, Liga Elite femenina, 3 cantos, 100 patins. Dissabte a 6:15 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
3: I 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs la situació viària en aquests moments principalment és molt carregada i molt complicada a les dues rondes. Això ve derivat d'una avaria d'un camió que hi havia a la C58 i que encara que està retirat el camió ha quedat momentàniament el carril tallat i això en sentit Sabadell. Per tant, la B20 i la B10 que conflueixen al nus de la Trinitat i després a la C58 s'han vist col·lapsades. També en sentit contrari. A banda, arran d'aquesta mobilitat de cap de setmana, la PC presenta aturades a Mollet en sentit Girona 3 quilòmetres, 3 més a Barberà en ambdós sentits, també una avaria a Gelida en sentit a Girona i compte a Ull de Cona perquè hi ha una altra avaria. Per tant, complicacions en aquest punt. També ara els accessos nord, C33 i C58, i per això doncs, han d'anar-los demanant cautela i sobretot que mantingueu les missatges de seguretat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui, en el Connectats de divendres, coneixerem una entitat de Badalona. Ens acostarem fins a la penya fotogràfica de la ciutat de la mà del seu president, Joan Brió. Una entitat relativament jove que aglutina una bona colla de socis. Repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana amb Jordi Guillem i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de saber el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Parc de Vallparadís de Terrassa acollirà la 7a edició del Vegan Fest. Són 2 dies de trobada amb una programació que combinarà veus, projectes i professionals que abordaran temàtiques com els drets dels animals, el turisme responsable i els reptes del moviment vegà. En aquesta edició, la padrina del Vegan Fest serà Carlona Bruna, que és activista ambiental, autora i creadora digital, que protagonitzarà una de les cites més destacades de diumenge. Enguany, la programació consta de 5 espais i 3 escenaris, Ànima, Empatia i Vegan Kids. Aquest últim més ple que mai, amb contes, tallers creatius, gincanes i espectacles. Aquest any s'abordaran els reptes del moviment vegà des de perspectives molt diverses. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà un gran mercat de marques i projectes vegans i sostenibles amb àmplia zona gastronòmica, amb food trucks i cuina 100% vegetal, espais per descansar, compartir i fer pícnic al Parc de Vallparadís, a més de les diferents zones i propostes que formen part d'aquest festival.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'escola Bressol a Raona, al barri dels Marinals de Sabadell, ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n'ha informat les famílies. L'Ajuntament titular de l'equipament ha confirmat el cas i ho ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública perquè activi el protocol corresponent. Fons municipals asseguren que ja s'estan seguint les indicacions establertes i que s'han adoptat mesures preventives específiques en els espais i materials de l'escola. Des de l'Ajuntament apunten que els casos de sarna poden aparèixer de manera puntual en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com passa habitualment també en altres entorns de convivència. De fet, aquesta infecció cutània es transmet a través del contacte directe pell amb pell, però també de manera indirecta a través de llençols o de roba.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Club Joventut de Badalona hauria reforçat els protocols interns aquest estiu davant de possibles casos d'assetjament sexual. Així ho ha assegurat el seu president, Juanan Morales, al programa de la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona. També el director general del club, Ferran Lavinya, ha refermat la posició de tolerància zero contra els casos d'assetjament sexual. Les declaracions d'ambdós arriben després que el club hagi apartat de les seves funcions aquesta setmana a 2 entrenadors per presumptes casos d'assetjament sexual a menors. Morales ha remarcat que en situacions d'aquest tipus cal actuar amb responsabilitat i protegir els menors evitant qualsevol exposició que pugui afectar-los.
4: Eran entrenadores del Juventud y bueno, pues eso nos ha llevado a ser tan contundentes como creemos que se debe ser y en aplicación de todas las normas internas que tenemos y del protocolo contra el acoso que está en vigor desde hace tiempo y que precisamente este verano se había visto reforzado, pues a suspender a estos dos entrenadores.
3: Ferran Lavinya, el director general del club, ha posat en relleu l'atenció que el club està oferint a les famílies dels equips de les famílies denunciants.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
5: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els grups municipals de Junts, de Castellà, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Gallifa s'han coordinat per demanar conjuntament la creació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Castellà. Han presentat la moció als respectius plens i també han elevat la petició al Parlament. Tots els representants polítics implicats, a més dels diputats Josep Rius i Joan Canadell, van presentar ahir la proposta en un acte col·loqui anomenat Seguretat i Territori, una mirada de futur pels nostres municipis, que es va celebrar a la sala d'actes del Mirador de Castellà. Tots aquests municipis comparteixen problemàtiques similars i formen part de la mateixa àrea bàsica policial de Sabadell, segons va explicar Pere Rifà, regidor de Junts de Sant Llorenç Savall. La nova comissaria de districte atendria una població de quasi 38.000 persones. El portaveu del grup municipal local de Junts, Joan Juni, va remarcar que l'emplaçament de la futura comissaria podria construir-se a la zona del sector de la Playtex, on està previst construir la nova seu de la policia local.
0: Gràcies, Albert. Ara ens n'anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, està totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Holds, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Ho fa a través dels records de les llars d'infantesa de diverses persones entrevistades a Guinea Equatorial. Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Endaman i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilda Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. El projecte connecta les ciutats de Bata, Barcelona i Nairobi i ho fa a través d'una recerca que parteix de la memòria de les cases d'infantesa d'aquests entrevistats per redefinir el que entenem per arquitectura.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui, en el Connectats de divendres, descobrim la Penya Fotogràfica de Badalona, una entitat prou jove, però que aglutina un centenar de socis. Amb en Joan Brió, el seu president, coneixerem les activitats i també la situació actual de l'entitat, però també parlarem sobre fotografia i emocions. El tenim a punt a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi el Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Fa quants anys que presideixes la penya de fotogràfica de Badalona?
2: Si no recordo malament, fa 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig. I quin any es va fundar aquesta penya? Com va néixer? Quants socis actuals hi ha?
2: A veure, la penya fotogràfica va néixer el 2012. D'una colla d'amics que els agrava la fotografia amateur, per descomptat. Molt pocs, eren molt pocs, i això mica en mica anava creixent fins a arribar ara que estem al voltant d'un centenar de socis, val? Per tant, ja estem parlant d'una entitat que en el conjunt de la ciutat doncs té un cert pes. Una altra cosa és que tinguem més notorietat o menys en la mesura que ens dediquem a alguna cosa que, bueno, que tothom fa fotografies, però parlar de fotografia artística o fotografia ja d'un cert nivell, això, potser amb els tants mòbils, la gent una mica això els rellisca. Però sí, sí, estem parlant d'una entitat que no sé quina seria, però estaria entre les primeres entitats de cultura de Badalona. I aquesta és la nostra trajectòria temporal.
1: Home, 100 socis, com a entitat cultural, no és poca cosa.
2: No, hi ha un altre element que per mi és més important. Dels 100 socis, que siguin actius i que vinguin de forma regular i que omplin les nostres activitats setmanals, estem parlant de al voltant d'entre un 20 i un 30%. No hi ha cap entitat que jo conegui que en la seva activitat normal doncs tingui una presència d'un 30% dels seus socis. No sempre els mateixos, òbviament, però de forma contínua, per tant vol dir que com a entitat i com a conjunt és una entitat que és útil als seus socis i, per tant, els socis venen. Si no, doncs es quedarien a casa. Això està claríssim.
1: Sí. Quines activitats s'hi desenvolupen a la penya fotogràfica?
2: A veure, d'entrada estem parlant de fotografia amateur en el 99% dels casos. Jo diria que em sembla que en tenim un que s'hi dedica a professionalment. Sí. Val? Nosaltres pensem que la manera millor d'aprendre fotografia, i estem parlant de fotografia artística, fotografia...

0: determinades fotografies, com millorar-les, com revelar-les, com buscar la manera de posar en contacte aquella persona, aquell fotògraf que tot just comença, o que no sap fer determinades coses, o que no sap fer determinat tipus de fotografia, en contacte amb altres que sí ho fan. I, per tant, d'aquesta manera, és la manera que hem trobat que és més útil per aprendre fotografia.
1: Una espècie de ponència, es podríem dir.
0: Sí. Per exemple, doncs, jo què sé, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, un soci de la penya que és especialista en intel·ligència artificial, doncs, ens explicarà les novetats que té, doncs, el Photoshop en matèria d'intel·ligència artificial. Per què ho fem servir o no? No ho sé. Però, això, però de totes maneres, perquè...
1: són eines.
0: Són eines que la gent, doncs, pugui anar dominant, no? O, per exemple, fa també poc, doncs, va venir un fotògraf extern que ens va parlar, doncs, una cosa que és la fotografia amb el temps, per exemple. És allò que dius, bueno, com? Sí, ell diu que ell quan fa sol no surt, però quan plou i hi ha llamps i trons surt, i les seves fotografies són espectaculars, no? Etcètera. O sigui, ja tenim moltes activitats d'aquest estil. Això va acompanyat de sortides. Fins ara estàvem fent una sortida com a penya, ¿vale? Cada mes. Ara això ho estem intentant, doncs, que buscar la manera de que ja sigui més sovint, inclús no dic cada dissabte, però quasi bé, per tal de que la gent pugui tenir més contacte, i per tant més contacte vol dir més formació. A més, fem una lliga interna per tot el... En fi, perquè a la gent els agrada aquestes coses més competitives, que, per cert, a la Lliga Espanyola estem segons.
1: Això t'anava a preguntar, justament.
0: Estem segons, vale? A la Lliga Catalana estem tercers, però a nivell de fotògraf estem primers i segons i tercers. En el cas de Catalunya tenim el primer, el segon i el tercer.
1: Uau.
0: Per tant, algú hi ha, digo jo. T'agradi més o menys la competició, però algú hi ha, no?
1: Abans de parlar d'aquesta competició, que em sembla molt interessant, volia repreguntar-te una mica sobre les sortides que feu. Són només aquí a Badalona o en feu per tot arreu?
0: No, estem parlant de sortides com a penya. Jo ho he volgut matitzar molt. Nosaltres incentivem a la gent que faci sortides, vale? Amb els seus amics, els seus companys, amb qui vulgui, gent de la penya, gent de no de la penya, que surtin. Però cada mes, més o menys, fem una sortida que l'organitza la penya com a tal. En general són fora de Badalona. Alguna és a Badalona, però en general són fora de Badalona. Per exemple, demà passat, el grup que fem més fotografia nocturna, juntament amb gent que no és de la penya, perquè això ho tenim totalment obert, fem una sortida a Gisclareny, allà al Berguedà, per fer la Via Làctea sobre el Pedraforca, per exemple. Vale? I a l'hora de fer el recompte, doncs, ens han apuntat 22 persones. Per tant, segurament allò on estarem no hi cabrem, haurem de fer torns, però farem la sortida i nocturna. Habitualment sortim fora i aprofitem, doncs, i si és el cas, doncs, pues, anar a dinar junts i, per tant, intentar fer una mica de pinya. Entesa la pinya no només com a germanor i aquestes coses, que també, sinó que és un element que serveix per compartir experiències fotogràfiques i, per tant, millorar.
1: És un focus d'aprenentatge, bàsicament.
0: És un focus d'aprenentatge. Quan tu vas a una sortida que vam fer fa poc per anar a fotografiar volats, vale? Doncs, bueno, doncs, gent que no havien fet bolets en la vida, com jo mateix, doncs ens vam passar el dematí estirats per terra fotografiant bolets i vam aprendre moltes coses que ens servirà no només per fotografiar bolets,
1: sinó per elements molt més petits,
0: per altres coses, no? Per tant, tot aquest procés d'aprenentatge és l'eix central de l'assumpte.
1: Joan, com es fa una bona foto? No sé si és una pregunta amb una resposta molt, molt llarga o té alguns detalls clars.
0: No. D'entrada, una bona fotografia vol dir que tu, quan veus alguna cosa, posem l'exemple d'un paisatge, si tu veus alguna cosa que t'emociona, amb quatre tècniques i una mica de paciència, tu intentaràs transmetre aquella emoció. És això, no res més. Si no t'emociona, oblida-te'n. La fotografia no sortirà. I si tu vas allà només per explicar via selfie, amb un mòbil, que has estat allà

0: i res més, tampoc et sortirà la foto. Vale? Per tant, les coses són així de senzilles. Sí, sí. La fotografia és transmetre emocions. Després hi ha una tècnica, evidentment, hi ha un equipament, evidentment. I si tu t'hi vols dedicar com a aficionat i a fons, estem parlant d'un equipament seriós. Pots començar per segones mans i tot el que vulguis, però és un equipament seriós. Per tant, dius, com es fa una bona fotografia? Emocionant-te davant de les coses. I això vol dir, moltes vegades, que és el fruit d'haver-te emocionat moltes vegades sense cap càmera a la mà.
1: Diries que el fet d'emocionar és el que més t'agrada fer fotografies?
0: A veure, jo particularment dedico, no exclusivament, però amb una bona part, a fotografia nocturna, fotografia de paisatge nocturn. Per tant, qui no ha vist mai a la Via Làctea, doncs el dia que la veu, doncs se li posen els pèls de punta. Pot ser que no se li posin els pèls de punta. Cap problema, potser li agradarà anar als toros per dir alguna cosa, vale? Però si tu tens una mínima sensibilitat, després això ho podràs transmetre de moltes maneres. Un ho transmetrà doncs, escrivint, fent un poema o cantant una cançó, i nosaltres ho expressem via fotografia. De vegades, la democratització de la fotografia a través del mòbil, no tenim absolutament res en contra dels mòbils, i nosaltres fem servir, jo faig servir el mòbil per fer determinades fotos.
1: Claríssim. Les fotos del dia a dia, podríem dir, pràcticament.
0: Les fotos de record, per descomptat. Sí. Vale? No em val la pena portar un equipament que pesa el que pesa, vale? Per tal de fer fotos de record doncs, dels meus nets quan van a fer atletisme, per exemple. Per tant, això ha arribat a tal nivell de gent que al final sembla com si l'única cosa que es vol són records i prou. Però és que el record és una cosa i l'emoció és una altra.
1: Imagino que les vostres fotografies emocions en deuen transmetre perquè si no, no estaríeu tan a dalt als rànquings que m'has comentat abans de competicions entre penyes Espanya i Catalunya. Com funcionen aquestes competicions? Qui les organitza? Quin és el criteri per decidir les posicions?
0: A veure, aquí hi ha un element essencial. En totes competicions d'aquest estil i tots els concursos hi ha un jurat que és inapel·lable i aquest jurat té criteris per una banda tècnics, també estètics i també des del punt de vista de, per alguna forma, morals, en el sentit de que determinades coses es poden fer i determinades no es poden fer. I per tant és subjectiu. Això diguem-ho d'entrada, que en el cas, això és igual que un concurs de cançons o un concurs de poesia, per exemple, que és subjectiu, no? Hi ha una Federació Catalana de Fotografia que organitza tot això i que agrupa pràcticament totes les entitats fotogràfiques de Catalunya. Hi ha la Confederació Espanyola de Fotografia que fa exactament el mateix i que em sembla recordar que a tot Espanya hi ha al voltant d'unes 500 entitats. I ells convoquen una, tant la catalana com l'espanyola, convoquen un concurs anual en la que cada mes els socis que vulguin doncs aporten fotografies en nom de la penya però també en nom de l'autor i això és valorat mes a mes i va sumant punts i al final doncs, el que té més punts guanya com totes les coses aquestes, no? Per tant, quedar dels primers d'un grup de 500 doncs, bueno,
1: té mèrit,
0: no obstant, i això els mateixos premiats ho diuen, no? El premi més important és que realment la seva fotografia hagi agradat, hagi quedat primera o hagi quedat tercera. Tot això és molt subjectiu i per tant, doncs, a vegades ja, jo què sé, jo en nocturnes participo poc, per què? Perquè no conec ningú dels jurats que es dediquin a nocturnes. Per tant, dius, a la meva potser no els agraden, per tant, ja no hi participo tant.
1: Bueno. I, Joan, ràpidament, per anar acabant, on es poden veure les fotografies que es fan des de la penya fotogràfica de Badalona?
0: A veure, d'entrada s'entra a la pàgina web de la penya fotogràfica, que és APFB, Associació Penya Fotografia de Badalona.cat o .es, hi ha els dos dominis, i allà hi ha fotografies, hi ha exposicions virtuals que expliquen una mica la trajectòria de tothom. Però, a part d'això, a Badalona tenim un lloc fixa de fotografia, que és el pàrquing del Viver, on hi ha sempre una exposició, van rotant exposicions de tots els nostres socis, o ara, al mes d'octubre, inaugureu una a la que participen tots els socis, vale? que ho fan cada any. A part d'això, m'ha editat un llibre que tenim a la venda, vale? Que per Sant Jordi vam posar a la venda i bueno, el tenim a disposició, a la que hi ha 70 fotos triades, que tothom hi participa, però buscant un nivell de qualitat suficient. Algunes de les fotos són absolutament espectaculars i, a més, estan molt acuradament acompanyades d'uns comentaris poema fets per l'Enric Cervera, que és un autor, un poeta badaloní, que amb una habilitat extrema va ser capaç de fer petits comentaris a cada una de les 70 fotos que hi havia, quasi ben 48 hores, per tant, espectacular. I per altra banda, les nostres activitats són obertes, per tant, qualsevol pot venir qualsevol divendres a Can Cabanyes a partir de les 7 de la tarda, perquè tenim activitats, per tant, pot venir sense cap mena de problema.
1: Doncs queda dit, hi ha moltes maneres de seguir la penya fotogràfica de Badalona i també de veure les vostres fotografies. Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Arriba el moment al Connectats de repassar la cartellera cinematogràfica i conèixer ben bé què ens ofereixen les novetats aquesta setmana. Ho fem, com sempre, de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. El divendres passat no va poder ser perquè era festa, però avui sí que torna la secció de cinema, com sempre aquí al Connectats, i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
2: Anat bon dia.
1: Vacances?
2: Sí.
1: Ja no te'n recordes?
2: Sí, bastant bé.
1: Però no te'n recordes?
2: No massa.
1: Pràcticament no.
2: Pràcticament.

0: En principi mantindrem aquesta, més o menys el sistema que teníem. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, tot i que ja m'ha advertit el Jordi que tampoc és que brillin per la seva qualitat, i després parlarem, felicitarem a un actor que fa 78 anys demà. Comencem, Jordi, si et sembla, per una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, tot allò del desembarco de Normandia, bla, bla, bla, que es diu Tiempo de Victoria. És de pel·lícula britànica.
1: És una adaptació d'una obra de teatre de fa una dècada i explica la història del protagonista, diguéssim, és un meteoròleg, que ara està tan de moda, que es dedica a fer previsions...
0: Però aquest encerta o no?
1: No ho sé, no s'ha de veure. Es dedica a fer previsions, en aquest cas són molt importants perquè han de definir si es pot atacar o no el dia D, el famós dia D del desembarcament de Normandia, i aquest senyor doncs té el seu tet-a-tet contra el general Eisenhower, que interpreta Brendan Fraser, el meteoròleg es diu Andrew Scott, i és això, una pel·li que ens explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Tiempo de Victoria, si t'assembla.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
3: Ja hi ha fecha para la invasión.
0: Doncs aquesta pel·lícula bèl·lica, els que us agradin, no sé si tu ets molt fan de les pel·lícules bèl·liques, però...
1: no especialment, no però, especialment, però sí, les bones sí.
0: Agradi, no? Bona, sí. Molt bé, escolta'm una cosa, tu has jugat mai a Resident Evil?
1: No.
0: Doncs és un videojoc que ha donat peu ara a una pel·lícula d'acció, terror també, que porta el mateix nom, Resident Evil, una pel·lícula feta als Estats Units.
1: Se n'han fet fins a 14 versions, la primera, la segona, la tercera, i ara aquest any se n'estrenen dues, una d'elles és aquest Resident Evil dirigit per Zack Cregger, basat en el videojoc Capcom, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Explica la història, de fet és una reinvenció totalment nova del joc, ens parla d'un missatger mèdic que es diu Brian, interpretat per Austin Abrams, que està immers en una cursa d'acció sense descans, una pel·li d'aquestes de supervivència, i em apareixen zombis també, i...
0: Això doncs, queda tot, no?
1: Sí, 95 minuts, si us agrada, doncs passarà bé.
0: Aquestes no t'agraden?
1: No, en general.
0: No especialment. Molt bé, doncs dels Estats Units venim cap aquí amb una pel·lícula que... posa femenino singular, però jo he vist que també es posa
1: és catalana,
0: català, no?
1: Sí,
0: femení,
1: sí.
0: Femení singular, singular, és un drama fet aquí que, veient el trailer, t'haig de dir que sembla bastant interessant.
1: Sí, va tenir molt bona acollida al Festival de Màlaga, on es va preestrenar. És una pel·lícula protagonitzada per Vico Escorcia, una actriu mexicana, també amb les catalanes Nora Navas i Mònica Almirall, a banda de Sergio Caballero. És la història d'una jove mexicana que treballa d'empleada de la domèstica a Barcelona i s'enfrontarà a tota una mena de situacions i d'adversitats quan la seva vida farà un canvi inesperat, per un motiu que ja veurem, i això, mentre s'intentarà controlar de nou la seva vida, doncs s'haurà d'enfrontar a la societat, a la família per la que treballa, una societat que la jutja i la limita i, en fi, buscarà la força per transformar-se. Com bé deies, una de les estrenes de la setmana, aquest femení singular.
0: Doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi.
4: ¿Querías tener una familia, no? Con hijos, tú me dijiste.
5: Ton pare no té nada.
6: Per nosaltres ets com de la família.
4: No és el mateix, veritat?
6: Quants diners necessites?
7: ¿Puedes mantomar la nativita?
4: ¿Y si no sale bien?
8: Puta, no, això no és un lloc.
0: Doncs aquesta pel·lícula femení com a singular, aquesta pel·lícula catalana, que podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Ens en anem de nou a Gran Bretanya, un thriller, aviam què m'expliques, es diu En la zona gris.
1: El més interessant és el seu director, que és Guy Ritchie, i el repartiment, encapçalat per Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem. És una pel·li que parla d'uns agents d'elit que viuen a la sombra, en les seves mansions, i que estan acostumats a treballar amb armes automàtiques, explosius, i tot plegat, i la controvèrsia apareix quan hi ha un dèspota que roba una fortuna, mils de milers de dòlars, i ells han d'encapçalar una missió suïcida per recuperar aquests diners. En fi, la pel·li és un thriller desbocat, diguéssim. Es va estrenar als Estats Units el 15 de maig i arriba ara després de l'estiu aquí, i si us agrada Guy Ritchie, sobretot aquestes pel·lícules frenètiques de trets i històries fosques, doncs endavant.
0: Molt bé, també arriba tard, perquè, si no m'equivoco, es va estrenar el 2024. Aquesta darrera pel·lícula que ens comentes és una pel·lícula feta a Bolívia, és un drama, i es diu El ladrón de perros.
1: Sí, és una
0: pel·li... És normal que arribi dos anys tard? O
1: la no producció... Sí, sí, sí, dos potser no tant, un sí, la producció és del 2024. És una pel·li que ha tingut molts premis l'any passat, i ara aquí, i el 24 també, i ara ens arriba aquí, va passar pel Festival de Màlaga, per Mar del Plata, etc. I la curiositat és que és una pel·lícula boliviana, que potser és la primera pel·lícula boliviana de la qual parlem, i és una pel·li que retrata de manera molt realista, molt naturalista, diríem, els carrers de La Paz, i ens parla d'un jove que es dedica a netejar botes al carrer, sí, el Martín, que és un orfe i
0: això,
1: tal.
0: Això ja no es veu, això que netegin les botes.
1: Bueno, alguns llocs sí, algunes estacions de tren, alguns...
0: Jo n'he vist,
1: sí, però no és habitual. I això, i explica la seva rutina, el seu dia a dia, i intenta sobreviure també en aquesta, en una situació així, és una mica fent un paral·lelisme amb l'altra pel·li de Femení Singular, doncs una persona que està en un món que l'oprimeix i intenta deslliurar-se'n, diguéssim. Dirigida per Vinko Tomisic, protagonitzada per Alfredo Castro, Franklin Haro i Teresa Ruiz.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest El ladrón de perros.
7: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
8: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
9: Bajo la ley yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
10: ¿Cuánto tiempo ha trabajado mi mamá en la sastrería?
7: Varios años. Esa familia era bien fregada.
10: Me gustaría tener un perro como el suyo.
11: ¿Por qué no adoptas un perro?
0: Doncs acabem aquest repàs amb aquest Ladrón de Perros, i també s'estrenen, per exemple, si us agradava molt allò del Correcaminos, no sé com es diria en català, Correcaminos.
1: Correcaminos.
0: Doncs hi ha una pel·lícula d'animació dels Estats Units que es diu Coyote versus Acme. Recordeu que la marca Acme era la que protagonitzava tots els enginys del Coyote. Operación Teherán, la pel·lícula amb Liam Neeson, d'un thriller dels Estats Units. Sus Hijos, un drama de Gran Bretanya. Dues comèdies franceses, que ja sabeu que a nosaltres ens agraden bastant, Mis queridísimos padres i Se abre la veda 2, una d'animació feta a Dinamarca que es diu Mumbo Jumbo se hace enorme, i un drama fet a Espanya que es diu Tanit. Doncs escolta, ens queda temps per parlar de la persona a la qual volem felicitar, perquè demà fa 78 anys. Aquí ens estem referint, Jerry Guillem?
1: A un actor britànic que va néixer a l'illa de Wight, a Cowes, que es diu Jeremy Irons, i que ha guanyat de tot. Tonys, Oscars, Globus d'Or, Emmys, i fonamentalment és conegut, va començar a ser conegut per les seves interpretacions en projectes televisius com Retorn a Brideshead. A banda d'altres pel·lícules, sobretot La Mission, la pel·li del francès Roland Joff.
0: És Joff o Jofé?
1: Joff, jo crec que jo sempre li dic Joff.
0: Com que posen accent, Jofé.
1: El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, La mujer del teniente francés, El mercader de Venecia, també va fer incursions en el cinema més comercial amb la jungla de cristal, la tercera part.
0: Feia de germà del que mor per la primera.
1: Sí, no la recordo jo aquesta. Uh-huh. El misterio von Bülow, Herida, la pel·li del francès Louis Malle, en un terreny peculiar, sí, amb Juliette Binoche, un cinema d'autor. Un western d'aquests moderns que es deia Appaloosa, i una sèrie de televisió com The Borgias, i, en fi, ara últimament està bastant retirat.
0: També havia posat algunes veus a algunes pel·lícules, no?
1: Sí, perquè havia fet del Rei León el personatge d'Scar, la pel·lícula d'animació, I, en fi, havia treballat, ell va començar al teatre, va fer diverses aparicions en pel·lícules per televisió, quan començava, per exemple, una pel·li que es deia Nijinsky.
0: Aquesta és la del debut, em sembla.
1: Sí, és la primera, l'any 80. I va saltar la fama, llavors, com dèiem, amb el personatge de Charles Ryder, que segurament heu vist, de l'adaptació televisiva de Retorn a Brideshead, de l'any 81. Com a curiositat, va refusar, això sempre es diu dels actors, no?, quan un... Sí. Va refusar el paper d'Hannibal Lecter El silenci dels anyells.
0: Jo crec que afortunadament, perquè jo crec que el paper
1: no ho sé, Anthony Hopkins ho fa molt bé, però ell...
0: Sí, però jo, a part de... O sigui, el Jeremy Irons el tinc més per un altre canal. No? Per exemple, parlaves del Misterio Bonfilo, és una pel·lícula que està molt bé, que hi ha ambigüetat, com ho fa. Herida, amb Juliet Binoche. Sí. Aquesta,
1: Herida és la meva pel·li preferida.
0: Relació. Sí, jo estaria aquí, però també... Jo sempre, no sé si ho he explicat aquí, tu ho he comentat, que la missió, jo la vaig veure a l'estrena al cinema i em va semblar una pel·lícula... prescindible, la vaig recuperar amb el temps i també... Jo seria l'Eterna, no? El Misterio Bonvillo,
1: La Missió,
0: Herida,
1: sí.
0: I La Missió, no? Herida és aquesta pel·lícula de que ell, doncs, bueno, si no l'heu vista, jo crec que ja heu tingut temps en què ell, doncs, s'enamora de la nòvia, de la fill, seria un match point diferent, no? I que finalment acaben, doncs, tenint una relació que acaba, doncs, malament.
1: Malament, sí, sí.
0: Jo crec que és... Podem fer spoiler ja, no?, d'algunes pel·lícules de fa temps. No sé, jo més o menys aniria per aquí, no? Les tres que a mi em van agradar. No sé si tu veus... Home, La Casa de los Espíritus no ho fa pas malament.
1: Però... Sí, és una pel·lícula molt clàssica, no?
0: I bé, així a nivell personal, està casat amb una actriu irlandesa que es diu Sinead Cusack, no sé si la coneixes molt.
1: No tinc el gust.
0: I té dos fills, un fotògraf que es diu Samuel Irons, que va néixer en 1978, i un actor també que es diu Max Irons, que va néixer en 1985. I com que ets un pesat, saps que t'aprecio molt, tu volies fer menció que... Va, vinga, la cunyita de Jordi Guillén.
1: No, que curiosament, avui, que demà fa 78 anys, i aquesta, avui que comença el Festival de Sant Sebastià, doncs és un dels convidats en aquest festival.
0: Festival de Sant Sebastià, que aquí, com el situaries? Amb quina, en el rànquing? Com...
1: Home, és el tercer, no? Primer Canes... Després...
0: A nivell europeu, parlo.
1: Sí, sí, bueno, i mundial, perquè festivals tampoc. Canes, Venècia, i després ja vindria Sant Sebastià. Berlín estaria per allà. Berlín, Sant Sebastià...
0: I el territori espanyol està per sobre de Màlaga. I...
1: Sí, sí, Màlaga, tot això ve després. Sí. Màlaga, Valladolid, Sevilla...
0: I parlaves d'una cosa més comercial com la jungla de cristal. Deies que no recordes, és un paper, és aquell famós paper que ell fa que el Bruce Willis...
1: Fa de dolent, no?
0: Sí, fa de dolent. Representa que és el germà del que mor a la primera entrega.
1: I les hauria de tornar a veure.
0: Que es vol venjar i ell és allò de Simon Dice, no?, que el va fer amb el Bruce Willis i el... Ara no em surt el nom de l'actor afroamericà. Els fa anar per tota...
1: Samuel Jackson?
0: Sí, Samuel Jackson els fa anar de bòlit per... diríem, resolent uns enigmes per evitar que petin unes bombes. I després, doncs, bueno...
1: És una pel·li que molta gent té interès a tornar a veure, sobretot la primera, i no està a cap plataforma. És difícil
0: curiós,
1: de veure.
0: És curiós. Molt bé, alguna cosa més?
1: Doncs ja estaríem.
0: Més, entrenament. No, jo et deia això perquè al Jordi li agrada molt parlar de festivals i jo soc una mica més reaci.
1: Una mica reaci.
0: No, però bueno, el Jordi ja sabeu que l'aprecio, és una mica, en aquest aspecte és una mica pesat, però bueno, tot se li perdona. Doncs escolta'm una cosa, què et sembla si marxem amb la banda sonora original de La Missió, d'aquesta pel·lícula de 1986, dirigida per Roland, jo el deia Joffé, tu dius Joff, amb Robert De Niro i amb un gran de la música com és Ennio Morricone, que ha fet sigut autor de bandes de sonores molt, molt importants. El tens ganes de tornar a veure, La Missió?
1: Sí, sí, sí.
0: És una pel·lícula, ja et dic, és una pel·lícula que a mi... Me'n recordo com si fos ara el cinema Rambla, el desaparegut cinema Rambla, la vaig veure molt.
1: Hi havia una botiga de Rambla.
0: Inclús d'allò que ets jove i fas una mica de broma i alguns espectadors grans ens van cridar l'atenció. Perquè, va, ens
1: la vam prendre. Aquesta sí és una pel·li que sí s'ha recuperat, s'ha tornat a passar, i el fenomen, per exemple, el projecte de tant en tant.
0: Doncs per mi la veritat és que és una pel·lícula que val, si no l'heu vista, val molt, molt, molt la pena veure aquesta Missió. Jordi! Ja
1: fins
0: benvingut
1: divendres
0: a la nova temporada.
1: Molt bé.
0: Tornem la setmana vinent.
1: Aquí estarem. Que vagi bé, bon cinema.

0: Últims minuts del Connectats que dedicarem a repassar el més destacat de l'agenda dels diferents municipis i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a les 10 de la nit, màgia, d'on habita la il·lusió en un espectacle de mentalisme amb el mag Esteban Alef a la nova Jascala. I demà dissabte, a les 5 de la tarda, celebració de la segona cantada d'Havaneres de Terrassa amb mostra de comerç de Can Aurell a la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què ens ofereixen des de Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Sabadell segueix en festa perquè el barri de Torre Romeu estarà de festa major. Les festes arrenquen avui a les 7 de la tarda amb el pregó i la traca d'inici. Diumenge, la cloenda de les festes està prevista per a 9:45 del vespre amb un castell de focs artificials. I per aquells a qui us agradi l'humor i la comèdia, Alma Andreu, més coneguda com La Forte, porta el casal Pere IV aquest dissabte a les 7 Estoy como nunca, una obra autobiogràfica on l'artista fa un recorregut des de la seva adolescència fins avui, satiritzant la seva pròpia experiència i presumint d'una vida completament absurda i plena d'incongruències.
0: Gràcies, Anna. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola, nou Carme. Aquest dissabte el Teatre Zorrilla acull la cinquena edició de la cinquena nit de monòlegs. Una nit d'humor per recaptar fons per la Fundació de la Lucha d'Abril. Sobre l'escenari hi passaran Xavier Daltell, Toni Climent, Dani Luna, Alejandro Boli i amb la presentació de Raquel Montalvo. I de cara a diumenge els micacos participaran a la Diada Castellera Molins de Rei. A la nostra ciutat també s'hi celebra la Festa del Sant Crist i la Festa de la Verema de Canyet amb el repic de campanes, l'Eucaristia a 11:45 del matí, la trepitjada popular de raïm i most, un dinar popular i el concert de Jaume Parra a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Martí. Anem a Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest diumenge a Castellà una cita que encanten els vilatans i és la 20a trobada del Puig de la Creu, en què el cim de la muntanya commemora l'inici de l'estació. I atenció, perquè a més de cultura popular, una exposició i esmorzars, serà una oportunitat única per descobrir la capella, ja que hi ha portes obertes.
0: Gràcies, Guillem. I des de Rubí ens informa del més destacat de l'agenda, la Mariona Jerez. Bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. A Rubí aquest cap de setmana tenim els Tocs de Sant Roc, més coneguts com la festa major petita de la ciutat. Avui al vespre tindrem la 14a trobada de bèsties de foc amb 5 colles de diables participant. La trobada es farà a 9:45 de la nit al celler i començaran un recorregut pel municipi a partir de les 9. Després anirà seguit un sopar popular a la fresca a la plaça Doctor Guardiet i un concert del grup de versions Aurora Brothers. I demà dissabte a 10:45 del matí s'inaugura la 8a Fira del Vermut amb productes artesanals i de proximitat. També hi haurà jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat amb una visita guiada a les 11 del matí. I no acaba aquí. Diumenge hi ha el segon concurs de sardanes reveses, la 33a trobada de gegants i la segona trobada Tacatocs de Sant Roc, amb 4 colles de batucada de diferents pobles. I per acabar, un espectacle de foc i diables a 9:45. Un cap de setmana que no et pots perdre.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us expliquem que durant el cap de setmana Valldoreix lluirà les seves millors gales en la seva festa major, que va començar dimecres, però que ha reservat els plats de forç per aquest cap de setmana. Avui, per exemple, a les 8 del vespre, el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat, que celebra el seu centenari, seguit de botifarrada popular, bingo musical i concert amb els 80 principals. Dissabte, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa a partir de les 12 a l'aparcament de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat i diumenge concurs de paelles a partir de les 12 del migdia a l'Embalat. També durant tot el cap de setmana, segona edició de la Fira del Raig per celebrar l'origen agrícola de la ciutat amb espais dedicats a la cervesa, l'oli, el vi i els productes de proximitat. Tot això a la plaça de Barcelona. Bé, doncs, arriba el final d'aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana esperant que gaudiu del cap de setmana i ens torneu a retrobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el parc de Can Oriol o el torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, ha estat totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
2: I aquesta tarda es dona el tret de sortida a una nova edició dels Tocs de Sant Roc. Es tracta de la festa major petita de la ciutat, que comença a les 7 al celler, amb la glosa de Sant Roc, organitzat per Òmnium Cultural de Rubí. Després també al celler hi haurà la retrobada, després de l'estiu, amb berenar, pa, oli i sucre, la plantada de les bèsties de foc amb sortida a les 9 de la nit i arribada a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà sopar popular a la fresca. De cara al cap de setmana, moltes activitats. Per exemple, el mercat de productes artesans i de proximitat o la 8a fira del vermut. Demà a la tarda, la missa de Sant Roc a l'església de Sant Pere, el seguici no seguici, però també els Tocs de Sant Roc, el ball de bastons, els barçots i també un altre sopar popular a la fresca. Finalment, diumenge també hi haurà trobada de gegants, concurs de sardanes i, per acabar, sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà i havaneres finals amb Arjau.
3: Quant als esports, arrenca la Lliga Elit per a la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda al terreny de joc del Viladecans. Podran seguir el partit en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí també estrena de la primera catalana del Juventut 25 de setembre. Diumenge al migdia al seu terreny de joc davant del Balaguer, mentre que a segona catalana l'Olímpic de Can Fatjó s'estrenarà com a local davant del Navàs, al grup 4 de competició dissabte a les 6. Una altra estrena en segona nacional de futbol sala femení, la de l'Esportiu Rubí, a Sabadell dissabte a les 8 del vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
1: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
4: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
5: La Unió Esportiva Rubí rep a l'ordre aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elit després de la darrera derrota.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí. rubi.cat.

0: Arrenquem nova temporada d'Actualicat. Arrenquem un curs més amb els micròfons oberts per ser la brúixola de la música en la nostra llengua. I sí, el setembre ens porta, com cada any, el ritus de fotos oficials, titulars triomfalistes i el discurs habitual que diu que la música en català viu el seu millor moment. Però des d'aquest micròfon, en aquest primer programa, no volem caure amb la complaença fàcil. Quina és la realitat quan apaguem els neons dels grans escenaris? És cert que tenim una generació d'artistes que omplen palaus, que han conquerit el pop urbà, la festa i les xarxes socials sense demanar permís a ningú. És cert que la gent jove canta en català amb una naturalitat que fa 20 anys era impensable. Però no ens enganyem. L'èxit d'uns quants caps de cartell no pot tapar les esquerdes d'un sistema que s'està tornant perillós i profundament desigual. Mentre els grans macrofestivals baten rècords de recaptació, el circuit de sales petites, el veritable planter d'on surten els talents del demà, s'ofega per pagar el lloguer. Mentre celebrem milions de reproduccions a Spotify, centenars de músics continuen malvivint de la precarietat, incapaços de cobrir costos de producció o de cobrar un caixer digne per actuar en moltes festes majors. I mentre parlem de normalització, la presència del català a les grans plataformes digitals o a certs mitjans de masses continua sent una batalla costera amunt. Tenim un talent desbordant, sí, però tenim una indústria fràgil. I la música d'un país no es mesura només per quants milers de persones salten en un camp d'esports un dissabte a la nit, sinó per la salut de les seves arrels, per la diversitat de gèneres que no troben lloc als algoritmes i també per les oportunitats que donem als que comencen. Aquesta nova temporada d'Actualicat no serà només un altaveu per als èxits i les celebracions, sinó també un espai per fer preguntes incòmodes, per donar veu als que no tenen grans campanyes de màrqueting al darrere i per defensar la música en català des de la rigorositat, la crítica i el compromís. Comencem, doncs, nova temporada. Pugeu el volum perquè tenim molt de què parlar i molt a escoltar.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, benvinguts i benvingudes, doncs, a aquesta nova temporada d'Actualicat. Abans, però, esperem que hàgiu passat unes molt bones vacances al llarg d'aquest estiu i també volem saludar a les noves emissores que a partir d'aquesta setmana emetran també el nostre espai. Amb elles ja arribem a 30 emissores arreu del nostre territori. Aquestes emissores són Amposta Ràdio, Ràdio Canet, Ràdio Martorell, Mataró Ràdio i Alcanar Ràdio. En aquesta edició d'Actualicat tindrem agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Avui serà amb l'andorrà Quim Salvat, que acaba de treure un nou avançament del que serà el seu nou disc. Aquest avançament porta per títol Macros i Merdes. Aprofitarem, però, l'entrevista per parlar també del disc que veurà la llum el proper mes de febrer del 2027. El títol d'aquest disc serà De Zero. Comencem, doncs, a Actualicat.
2: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
0: Avui, les que van del 21 al 27 d'aquest mes de setembre. Mariona Jerez.
3: Comencem a lo gran, perquè el 21 de setembre és, sens dubte, un dels dies més carregats de la història de la nostra música. El 21 de setembre de 1963, una jove guillermina Mota pujava per primer cop a un escenari al Casino del Figaró, iniciant una carrera clau de la cançó i el cabaret. Un 21 de setembre de 1919 neix Teresa Rebull, l'àvia de la nova cançó des de l'exili. I també un 21 de setembre, però de l'any 1941, ho fa la inconfusible Núria Feliu. Des del País Valencià, bufem les espelmes amb l'excel·lent veu del coi Neus Ferrí, nascuda el 1984. I per acabar de reblar el clau, avui és també el naixement de dues icones del nostre pop-rock. Carles Sabater, la veu inoblidable de Sau, nascut el 1962, i Joan Miquel Oliver, nascut el 1974, el cervell i guitarrista d'Antònia Font. Continuem ara amb el 22 de setembre de 1963. Salomé guanya conjuntament amb Raimon el primer premi del 5è Festival de la Cançó Mediterrània. I un aniversari destacat, 22 de setembre de 1966, neix a Sabadell un dels artistes més genials, icònics i transgressors de la nostra escena, Albert Pla. Des dels seus inicis en català amb l'àlbum Ho sento molt fins als seus espectacles d'avui en dia, Pla ha portat la cançó d'autor, la ironia i la provocació teatral a una altra dimensió, per molts anys. Arribem al dia 23 de setembre amb dues efemèrides ben marcades al calendari de la nostra cultura. Recordem primer que el 23 de setembre de 1992 ens deixava Mary Sampere, la inoblidable reina del paral·lel, una artista polifacètica, actriu i cantant de music hall que va omplir de riures i espectacle als teatres de tot el país. I fent un salt fins al 23 de setembre de 2022, un trio femení revolucionava la música d'arrel contemporània, Marala, que publicava el seu segon i aclamat disc Jota de Morir. Un treball magistral produït per Pau Ballbé, que va guanyar el Premi Andarrock al millor disc de l'any, fusionant la tradició, la mort i la vida amb unes harmonies vocals úniques.

El 24 de setembre ve carregat de moments clau de la nostra història musical. Comencem bufant les espelmes pel més galàctic de tots. Un dia com avui de 1948 neix a Barcelona Jaume Sisa, creador d'un univers poètic i surrealista únic que ha marcat generacions senceres. I viatgem també fins al 24 de setembre de 1972, que va ser el dia que es van celebrar les mítiques 6 hores de música progressiva a Sallent, un esdeveniment pioner que va reunir l'escena més innovadora del rock i l'underground del país. I en l'àmbit de la música melòdica popular, recordem que un 24 de setembre de 2008 ens deixava Ramon Calduc, una de les veus més conegudes dels festivals i la cançó melòdica dels anys 50 i 60. Arribem al 25 de setembre amb 3 noms de referència de la nostra música. Recordem primer que un 25 de setembre de 2009 ens deixava la gran pianista Alicia de la Rocha, una de les intèrprets més aclamades del segle XX a nivell mundial per les seves magistrals versions d'Albéniz i Granados. I la mateixa data té un pes enorme en les dates de naixement. Un 25 de setembre de 1896 neix a Valls el compositor Robert Gerhard, pioner de l'avantguarda, que va nodrir la seva obra del cançoner tradicional català. A més, un dia com avui, però de 1992, neix a Sant Esteve Sesrovires Rosalia, la cantautora i productora que, com sabeu, ha aconseguit projecció internacional. Dues efemèrides de pes per la nostra música per al 26 de setembre. Viatgem fins a l'Empordà, on un 26 de setembre de 2002 arrencava a Figueres la primera edició del Festival Acústica, una cita que va néixer per reivindicar els formats íntims i que s'ha convertit en un dels grans aparadors del pop rock en català. En aquesta mateixa data, però de 2009, la banda reusenca Whiskins deia adeu definitivament als escenaris amb un concert multitudinari i molt emotiu a la plaça del Mercadal de Reus. 17 anys de trajectòria i cançons inoblidables com puc ser, que ja queden per a la història.

0: I tanquem les efemèrides de la setmana amb el 27 de setembre, carregat d'aniversaris, xifres rècords i grans escenaris. Comencem recordant el debut al Palau de la Música Catalana del grup de folk Els Xerracs. La formació, liderada pel virtuós guitarrista Toti Soler, que va obrir camins a la nostra música d'arrel, i això va passar el 27 de setembre de 1964. I parlant de ritme i noms propis, avui celebrem també el naixement de Pep Bosch, el 27 de setembre de 1963. Bateria indispensable, que ha deixat la seva petjada a bandes de referència com Sopa de Cabra. Aquest 27 de setembre també té un capítol daurat en la història recent. Un dia com avui del 2011, els Amics de les Arts aconseguien oficialment el seu primer disc d'or gràcies a l'èxit massiu del seu àlbum Bed and Breakfast. I per rematar la jornada, bufem les espelmes amb Arnau Aymerich, cantant i guitarrista dels Every Nights, referents del folk rock combatiu a casa nostra. Arnau va néixer el 27 de setembre de 1987.
1: Gràcies, Mariona.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: I obrim ara la nostra secció de novetats en discogràfiques. En aquesta primera setmana d'Actualicat venim carregats de projectes molt especials, discos gravats en directe, col·laboracions de primer nivell i cançons que tenen una història al darrere que val la pena analitzar en detall. Comencem per un dels treballs més arriscats i viscerals. Mariona Escoda acaba de publicar el seu nou projecte titulat En Acústic. 8 cançons pròpies i 5 versions gravades en directe. La cantant de Valls decideix fer un pas cap a la modèstia sonora, desmuntant els arranjaments de pop electrònic a quins ens tenia acostumats per quedar-se només ara amb 3 elements: la seva veu, un piano i una guitarra. Records.

continuem en aquest terreny orgànic i cuidat perquè Sara Roy ens porta una de les col·laboracions més boniques de la temporada. El seu nou senzill es titula L'error més bonic i no ho fa sola. S'ha rodejat de la veu de Judith Nederman i del mestratge a la guitarra d'en Pau Figueres.

La lletra de l'error més bonic de Sarah Roy reflexiona sobre aquelles decisions que sobre el paper semblaven equivocades o fora de temps, però que acaben sent imprescindibles per entendre on som ara. I canviem radicalment de terç per anar cap a un llançament amb una projecció enorme. Els Amics de les Arts han tornat a la càrrega amb el seu nou senzill Encara Som Aquí, una cançó que té una fita marcada en vermell al calendari, ja que s'ha confirmat oficialment com el tema que posarà banda sonora al concurs de Castells de Tarragona d'enguany.

Continuem el nostre viatge amb Guillem Gisbert, que manté el ritme ferm a la seva trajectòria en solitari. El cantant barceloní continua desgranant noves composicions on demostra perquè se'l considera un dels millors lletristes de la seva generació. En aquest nou tema, Entretem-me, Gisbert torna a fer gala del seu domini del costumisme, la narrativa musical i les estructures més convencionals.

0: Entretema, de Guillem Gisbert. És el primer avançament del que serà el seu nou disc en solitari, que sortirà el pròxim 13 de novembre.
1: El meu país és l'Empordà.
0: I per tancar el repàs d'aquesta setmana, ens n'anem cap a la Bisbal d'Empordà. Miquel Abres presenta un projecte de revisió de la seva trajectòria i ho fa recuperant un dels seus grans clàssics, El meu país és l'Empordà. Però atenció a la dimensió d'aquesta nova versió enregistrada en directe a l'estudi, perquè compta amb la col·laboració d'en Lluís Llach.

0: Nova versió, doncs, del Meu País és l'Empordà, amb la fusió entre la veu rascada i rockera d'en Miquel Abres i la solemnitat inconfundible d'en Lluís Llach, que dota la cançó d'una profunditat emocional impressionant. I bé, fins aquí el nostre repàs d'aquesta setmana a les novetats discogràfiques, al directe despullat de Mariona Escoda, la sensibilitat compartida de Sara Roy amb Judit Nederman i Pau Figueres, l'himne casteller dels Amics de les Arts, la narrativa d'en Guillem Gisbert i la trobada entre Miquel Abres i Lluís Llach. Tots aquests temes ja els teniu disponibles a la nostra llista de reproducció, que podeu trobar a la pàgina actualicat.cat. Que es torna a casa.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: Marxem ara cap a Andorra. Avui tenim a Actualicat una d'aquelles veus que no només canten, sinó que expliquen històries amb les quals és impossible no sentir-se identificat. Ell és el cantautor Quim Salvat i està d'enhorabona perquè el proper mes de febrer veurà la llum el seu nou treball discogràfic, que portarà per títol De Zero. Però per fer la dita més lleugera, ja ens ha anat deixant. Com sabeu molts de vosaltres i heu pogut escoltar durant aquestes darreres setmanes al nostre espai, ha estat ja deixant algunes píndoles i ja podem gaudir de tres avançaments. Saludem en Quim. Quim, molt benvingut a la ràdio.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Quim, el títol del tercer avançament d'aquest que serà el teu nou disc porta per títol Macros i Merdes. Qüestiones, entre d'altres coses, amb aquest tema els grans formats musicals, no?
2: Bueno, és cert que no com perquè hagi estat en tots els festivals i puguem dir que en tots els festivals s'hi pugui trobar. Jo sí que parlo en aquest cas d'en els que he pogut estar últimament jo i en els que m'he quedat sorprès moltes vegades, no? I la veritat que creia que volia fer una cançó per, com a mínim, pues, comentar-ho, no? El que he pogut veure en segons quins dels festivals grans. Coses bastant surrealistes i també, en molts casos, sortint una mica de l'àmbit de la música, en molts altres esdeveniments macros en els quals també he pogut visitar, i te'n dones compte que a vegades fer coses tan grans perden una mica l'essència de la qualitat i de la realitat del que ens volen vendre.
0: Perquè, entre d'altres coses, suposo que penses que a vegades l'espectacle com a tal, i molt sovint, pesa més que el mateix artista, no?
2: Sí, considero que està molt bé incrementar l'espectacle afegint-hi llums i afegint-hi temes pirotècnics, és genial, però sempre i quan es mantingui l'essència, que crec que és la base d'un gran concert, que és el fet de poder tenir una bona banda tocant en directe. I ja et dic, pel que he vist últimament, sense anar més lluny aquest estiu, és una mica lluny d'això, no? Sí que és veritat que es potencia molt el tema de llums i d'audiovisuals i de focs artificials i confeti, i te'n dones compte que potser hi ha gent que no està ni tocant, no?, dalt de l'escenari, i dius, bueno, potser estem perdent una mica l'essència del que és un gran concert.
0: Com dèiem anteriorment, ja has avançat tres temes, tres cançons. Aquestes tres cançons, Quim, ens ensenya el camí al que serà el nou disc. Senties que definien, doncs, la paleta de colors del nou àlbum?
2: Sí, la veritat és que hem anat llançant aquestes tres primeres propostes, i tal com diu el nom de l'àlbum, és De Zero, que al final és com partim en qualsevol àlbum que comencem de nou, doncs sempre com partim de zero, no? Ja sigui amb el que volem explicar, com ho volem explicar, quina és la textura que li volem donar en aquest nou treball, i he de dir que és segurament el més potent dels quatre, però realment volia que fos un nou treball que parlés d'històries reals, també, com han sigut els altres tres, però més de manera reivindicativa i amb una mica d'ironia, no? Perquè és veritat que el Sempre Estaràs Aquí, que va ser el primer, doncs és una balada d'una experiència viscuda que la veritat és que no es pot desitjar ningú, ni molt menys, però era una cançó que volíem treure com a primera perquè potser és la que més s'assemblava al que venia fent jo anteriorment, i després ja hi va haver un canvi radical, no? El Suelo del Lugar, doncs, bueno, és el primer single que ha sortit de la meva discografia en castellà. Fins ara tots els tres primers treballs havien sigut íntegrament en català, en aquest ja hi ha els dos idiomes, i ja va ser una mica despedir-nos del que venia fent amb la presentació del Celo del Lugar, i ara tornem amb una altra cançó en català en modo reivindicatiu, no? a aquestes situacions viscudes que m'han sobtat bastant, i que no només volia que quedés en l'àmbit de la música, que sí, que al final és una cançó i que volia parlar d'això, però és cert que també ho vivim i es viu en altres àmbits, no? Sectorials.
0: Tancar-se a compondre un nou àlbum sempre és un viatge d'anada i tornada. Com ha estat el procés de gravació d'aquest treball comparat, per exemple, amb els teus darrers o anteriors discos?
2: Doncs la veritat ha sigut el treball en el que millor he pogut treballar, perquè, bueno, com bé ja saps, la dificultat de poder enregistrar un àlbum, un llarga durada, doncs és difícil, no? A nivell, doncs, econòmic, a nivell de gestió, a nivell de tot una mica, però aquesta vegada vaig tenir la gran sort de que el govern d'Andorra em donés suport, que em donés l'ajut a la professionalització, i és el primer dels quatre que he pogut treballar, doncs, realment amb els tempos que volia, els dies d'estudi necessaris per poder fer les coses bé, deixar el temps prudencial i necessari amb cada cançó per poder gestionar i veure que realment allò és el que busquem, fer-hi una producció musical i treballar-ho de manera acurada, poder enregistrar de forma correcta i com s'ha fet sempre en uns estudis com Musicland, en el qual les guitarres que s'escolten són guitarres gravades de veritat, no hi ha cap alteració, són amplificadors al 4, i vaig voler fer les coses com creia que s'han de fer quan tens possibilitats, no?, de fer-ho, perquè al final, si jo entenc i comparteixo també que si tens menys estris com per poder-ho enregistrar, doncs, bueno, ho has de fer de manera més digital, però al final aquí amb aquest disc hem tornat a l'analògic, els pedals analògics, el so de veritat dels amplificadors, i darrere de les mans i de les orelles d'un mestre com el Jordi Soler a Musicland, i després ens vam poder desplaçar també a Londres a treballar, ja havíem estat, i realment és un plus més el poder anar a Londres a mesclar i acabar de gravar les veus allà, i la veritat que és el disc que en millors condicions he pogut fer. No sé si tornaré a tindre mai més la sort de poder treballar amb aquestes condicions.
0: Quim, a més, aquest any celebres els teus primers 10 anys de trajectòria musical. Què ha canviat del Quim de fa 10 anys a ara, parlant, òbviament, de la vessant musical?
2: Bueno, la veritat és que hi ha molta diferència, no?, d'aquelles primeres cançons. Sí que és veritat que en aquelles primeres cançons hi vaig rebre el Premi Carles Sabater i va ser l'inici d'aquesta carrera, però era tot més verd, no? O sigui, és més l'inici. Un primer disc d'algun artista sempre és un primer disc, i és el que més estàs una mica descol·locat perquè no ho has fet mai i perquè no, realment, doncs, no saps tampoc com anirà i com sortirà, però la veritat és que hi ha hagut una evolució a nivell tant musical com a nivell de producció, a nivell, bueno, crec que està tot fet més cuidat al detall. I també no oblidar-me de la gran sort de poder, pues, això, no?, amb l'ajut aquest que m'ha donat govern, pues, poder comptar amb la signatura del segell a Barcelona, amb tot el suport de Crea Músic per fer tota la difusió i promoció, que la veritat que és genial, i el intentar, sobretot amb aquest quart disc, arribar al màxim de públic possible simplement per això, perquè al final quan escrivim alguna cançó és perquè aquest missatge, pues, arribi al màxim de persones possible, no? I la veritat que crec que hi ha una evolució tant musicalment com a nivell de missatge, com a nivell de difusió en tots els nivells.
0: Encara que no ho sembli, el febrer està aquí mateix. Com es paeixen aquests mesos d'espera quan ja ho tens tot a punt, podríem dir, però el disc encara no ha sortit del tot a la llum?
2: Bueno, la veritat és que sabem com funciona avui en dia el mercat de la música, no? I és veritat que tampoc volíem a tenir el disc acabat i posar-lo a totes les plataformes, perquè si no al final tota la part de descobrir la nova música del Quim Salvat, doncs, bueno, quedava, ho poses tot d'immediat i l'endemà ja és vell, no? Llavors sí que és veritat que tot el que és el material físic, tot el que són els vinils, els CDs, els USBs, el merchandatge, tot això ho tenim. És una cosa que la gent que s'apropa com a públic als concerts pot obtenir i a casa seva ja pot escoltar el disc íntegrament, però de manera digital fins al febrer, doncs, bueno, vam crear aquesta estratègia, crec que és encertada perquè s'està venent material físic en tots els directes i esperem al febrer, quan ja, doncs, haguem pogut fer una mica de presentació, doncs, fer la gran presentació i després ja sí posar-ho tot en plataformes digitals, que tothom pugui escoltar-ho a través de plataformes digitals.
0: Quim, ja per acabar, tenim data exacta de sortida del disc i també tenim data exacta de quan serà el concert de presentació?
2: Bueno, la previsió de la publicació en totes les plataformes està prevista pel 18 de febrer del 2027, però prèviament encara tenim un quart llançament que es farà ara al novembre, el mes de novembre, el pròxim mes, i la veritat és que amb moltes ganes. La data exacta encara no, perquè estem tot pendent de lo que és la presentació oficial, em refereixo, perquè estem pendent de l'espai, de l'entorn, de veure lo gran que ho podrem fer a nivell de col·laboracions i també, degut a que serà la presentació definitiva i encara no està tancat el recinte, però sí que serà el febrer i el llançament del quart single, el segon en castellà, està previst al novembre.
0: Doncs, Quim, ha estat tot un plaer el poder compartir aquests minuts amb nosaltres, ja ho sabeu, des del passat dia 8, perquè va coincidir amb la Diada Nacional d'Andorra, el Dia de les Meritxells. Tenim a les diferents plataformes el tercer avançament del disc de Zero, que porta per títol Macros i Merdes. Gràcies, Quim, i els millors dels desitjos per aquest nou treball.
2: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que pugui arribar al màxim de públic possible i amb moltes ganes de seguir llançant noves cançons d'aquest nou treball.
0: Nosaltres, definitivament, tanquem aquesta entrevista, tot i que hem d'escoltar, òbviament, aquest tercer avançament del disc del Quim Salvat, Macros i Merdes.

0: L'agenda de la música en directe.
1: No, no és el meu germà, però sí un bon amic i un bon company, Robert Fernández.
2: Aquest proper cap de setmana la música a la nostra llengua sona a ple rendiment de nord a sud i d'est a oest. Avui fem una ruta completa pel mapa sonor, des de la plana de Vic fins a la Catalunya Nord, Andorra, el País Valencià, les Illes i la ciutat de l'Alguer, a la Sardenya. A Catalunya, l'epicentre musical d'aquests dies és el Mercat de Música Viva de Vic. Aquest divendres 18, la plaça Major serà una festa gratuïta. A 8:45 del vespre, obre el foc al rock festiu de Dan Peralbo i el Comboi, i a 9:45, agafa el relleu al pop urbà de Mama Duixa. I per als amants de la cançó d'arrel i del folk punk, a 9:45, en Pep Jimeno Botifarra actuarà a l'Atlàntida, mentre que a 11:45, el folk enèrgic de Remei de Cala Fresca sonarà a la Carpa. El dissabte 19, la festa continua. Ginestà portarà la seva poètica pop a la plaça Major a 9:45, i els amants del punk rock en català tenen una cita a 11:45 amb Crim a l'espai La Catedral. Tanquem diumenge 20 a Vic amb el concert familiar d'en Bauca a 11:45 del matí i el comiat de gala amb Quimi Portet a 7:00 de la tarda a l'Atlàntida.

i ara creuen fronteres sense canviar de llengua. A la Catalunya Nord, el divendres 18 a 8:45 del vespre, el degà de la cançó en català, Pere Figueres, oferirà un recital íntim a la Casa Musical de Perpinyà. A Andorra, el dissabte 19 a les 9, la banda de pop-rock andorrà, l'Andart, presentarà les seves cançons al Teatre Comunal d'Andorra Vella. I fem el salt marítim fins a Sardenya. Dissabte, a les 8 del vespre, la veu de l'algueresa Clàudia Caprutza ressonarà al recinte històric de l'Alguer per reivindicar la cançó en algueres.

0: Completem el trajecte posant rumb al sud i a l'arxipèlag. Al País Valencià, el divendres 18 a les 9 del vespre, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, actuarà en format acústic a la sala El Volander de València. I l'endemà, el dissabte 19 a les 10, el folk fusió del Diluvi farà vibrar l'escenari del Port de Castelló de la Plana. Pel que fa a les Illes Balears, el menorquí Cris Joanico oferirà el seu directe diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal de Maó. Com veieu, un cap de setmana vibrant on la música, la nostra llengua, serà la gran protagonista de tot el territori.
1: Notícies a Actualicat.
2: El pròxim 23 de desembre, el Palau Sant Jordi acollirà l'última gran festa de l'any, una nova cita musical que reunirà sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos en una gran nit de música en català. Organitzat pel grup Clippers, el concert formarà part de les accions de commemoració dels 120 anys de l'entitat. La proposta arriba a les portes de Nadal i es planteja, com dèiem, com l'últim gran concert de l'any, amb un cartell que uneix quatre grups de diferents generacions i estils. Una combinació pensada per un públic ampli i familiar i que permetrà compartir alguns dels grans èxits de la música catalana de les darreres dècades amb les cançons que avui marquen l'escena del país. Ja ho sabeu, doncs, proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi, sopa de cabra de tallets, els catarres i buhos. A la nostra editorial avui parlàvem de les sales de concert. Doncs bé, aquest mes de setembre ja ens hem trobat amb l'última nit d'una d'aquestes sales. L'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona, que ha tancat les seves portes. Després de 12 anys, la Lucía Rocha i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe. Ho fan tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. Això afecta directament les petites sales. En aquest sentit, des del sector lamenten que es perdin locals molt necessaris per les bandes emergents que busquen en aquests locals les seves primeres oportunitats. Judith Nederman i Júlia Colom són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival. El festival tindrà lloc entre els mesos d'octubre i novembre amb activitats repartides en diversos espais patrimonials dels municipis de Reus, Falset, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, l'Espluga de Francolí, Santes Creus i Tarragona. També s'han programat artistes emergents i projectes interdisciplinaris com Raquel Lua, Losara Fontan, Olívies i Núria Andorrà, entre altres. La voluntat del Muses és impulsar i donar visibilitat a l'escena musical femenina promovent la igualtat d'oportunitats i la diversitat.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Recordeu, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu també, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el parc de Can Oriol o el torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, està totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu La Cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai, recordem-ho, està situat a la Rambleta Joan Miró número 6 i està adaptat per usuaris amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permetrà veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX, entre ells el famós tren Granota.
2: Pel que fa als esports, el futbol es posa en marxa aquest cap de setmana amb la Unió Esportiva Rubí, que iniciarà el seu camí en Lliga Elite al camp del Viladecans diumenge a les 5 de la tarda, partit que podran seguir en directe en aquesta casa, a Ràdio Rubí. A Primera Catalana, grup 2, Juventut 25 de setembre, Balaguer, diumenge al migdia, a casa per estrenar-se al conjunt rubinenc, mentre que a les 6 de dissabte l'Olímpic de Can Fatjó s'estrena en Segona Catalana davant del Navàs. Una altra estrena de Lliga serà en hoquei patins en línia, Liga Elite femenina, 3 cantos, 100 patins, dissabte a 6:15 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
2: Ràdio Rubí, fes la teva!

0: Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Nova temporada i ja van 13, A tots els supersticiosos i supersticioses, que no us preocupeu, que és un número que a mi personalment em dona bona sort i crec que també li donarà al Rubí Sound. Aquesta temporada serà una nova oportunitat per poder impulsar tota l'escena musical rubinenca. Poc ens imaginàvem quan començaven l'any 2013 que encara estaríem aquí amb el projecte Ben Viu i ple de noves aventures. Quan varen començar, només hi havia dues entitats musicals i ara en tenim, atenció, 7 entitats musicals. Als inicis del programa, la influència dels artistes locals era mínima dins de la Festa Major, per exemple, i ara ocupen gran protagonisme i diferents espais de la Festa Gran de Sant Pere. El Festival Rubí Sound ha demostrat que era possible, sí, com era factible també, omplir l'espai 14-13 amb més de 500 persones i dues vegades consecutives. L'efervescència i potència de l'escena local és inesgotable. I gràcies al Rubí Sound, sí, ho hem tornat a demostrar. Esclar que sí, i aquest any ho tornareu a comprovar. Parlant d'aquest primer capítol, que és el que estem iniciant ara mateix, aquest primer capítol de la temporada, avui us desganarem al complet el Red and Black Festival. Sí, per tot això hem convidat el Santi Úrsul i els amics de l'Espai Sociocultural de l'Aurora per remarcar totes les actuacions que ompliran l'esplai de la plaça Cercle B aquest cap de setmana. També us avançarem la proposta del Peacock Rubí Art Festival. La Rubí City recupera aquest mític esdeveniment artístic expositiu on la música també serà protagonista. No us perdeu les 10 recomanacions del Pico que ompliran l'espai del celler cooperatiu amb una proposta multidisciplinada. Avui us posarem unes quantes, Farem esment a 3 o 4 actuacions que hem de tenir en compte i la propera setmana ho farem en profunditat 100%. Bé, ja ho tenim tot preparat, Sigueu benvinguts a un nou curs radiofònic del Rubí Sound, a una nova temporada de Ràdio Rubí. Aquí ens retrobem rebentant el tòpic que diu que no hi ha música a Rubí. Doncs qui ho diu? No sé, qui ho digui que s'ho faci mirar, o millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto, i si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 de FM i que veieu des del Visual Ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en Visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada a la radiorubí.cat podrà veure el nostre Visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs, pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Hola, molt bé, guapo. Estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé, afortunadament tot ha acabat bé, però clar, que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo.
0: Oblidem-lo.
1: Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu.
1: Sí, a mi m'ha anat bé.
0: Li ha anat bé a la gent de l'Aurora.
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament vam fer dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir, per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja, ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: ja fet coses,
1: un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No, és... Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, I també ha fet molta calor. No?
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026, un estiu que va començar, o que comença, una miqueta Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: si
0: va anar de conya, no, si canviaríeu alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa a dir, la plaça es va omplir, els grups van agradar molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027.
1: Hòstia, no tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts.
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. Això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Ah, llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres, dimarts. Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts. Però...
1: Clar.
0: És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere,
1: Sí, però això
0: igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia d'una mica
1: de tota manera, sempre...
0: respirar i de recuperar, però no sé, tio, estem especulant i estem
1: especulant, clar, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha molta gent que no fa festa, gent que treballa fora de Rubí que el dilluns se'n va a currar. El dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte.
1: Però és que és igual. El dia que ens pertanyi ho acceptarem. amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport, tu, o què? A part de passejar el gos, que
1: moc,
0: jo sé que el gos moc, el passeges.
1: Em moc. I a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has de cuidar.
1: T'has de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dels que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan
1: claro.
0: Ja tinguis una edat més avançada,
1: no? Ah, això mateix. Com és mi casa.
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te en...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No
0: I a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mí.
0: Escolta, tu ets a prota, tio.
1: També estem raó, sí.
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red sí. and Black Festival. Red and Black Flex... Ja ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que ara mateix... Morros.
0: Mande?
1: Lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament. Amb el primer, la primera de les bandes que en una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Sant Claver, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si
1: no,
0: hem,
1: no.
0: Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe a la primera emissió el divendres a les 7.
1: I estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: però,
0: clar, home,
1: si caigués la de Déu, pues cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la cosa.
1: Clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas, al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota. Sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: I
0: presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt, molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem.
0: Vale.
1: Som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar, això
0: és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també... Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el callo cada dia, bueno, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, i mai millor dit, per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubí, ha sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància des del 23. Però...
1: Des del 23,
0: però
1: pot
0: no
1: ser.
0: Sé, potser
1: podria
0: va més
1: ser,
0: enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició, aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de lo que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT. O sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista. I els colors del sindicat són el Red and Black. O sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: pensant...
0: Sí,
1: no, clar, perquè...
0: Li preguntes, gent... no li preguntes, és la típica pregunta...
1: No,
0: de por què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que
1: sí,
0: hi ha una referència ben clara anarquista, però són els colors clàssics, el negre i el vermell, el Red and Black...

0: aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Wakely, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carré, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
0: Xulo, no?
1: Sí.
0: Sonen bé?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: I
1: molt
0: gent
1: bé.
0: Que sona a gent que té carretera.
1: Sí.
0: És obvi, no? Perquè tenen
1: sí,
0: també
1: clar, si no,
0: una
1: no
0: certa
1: sabré.
0: Edat.
1: Sí.
0: A veure, també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per edat i per so, aquesta gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
0: Ah, exacte. Vale. És correcte.
1: Sí.
0: Això serà a les 8.
1: A les 8.
0: Però
1: sí.
0: Una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem a la... Bueno, pues perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistes Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock, de tot. La majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
0: Doncs
1: és una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé, per acabar la festa el divendres.
0: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de Los Artistes Invitados,
1: venga,
0: no?
1: Va.
0: Ja que parlem d'ells,
1: venga,
0: doncs
1: va.
0: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubi.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubi.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un
1: sí.
0: Clàssic del Coquemaya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
0: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i
1: sí,
0: que funciona
1: un,
0: meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada i el toca tot Déu,
0: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
0: Sona molt bé aquesta versió sí, de Los Artistes Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
0: Del Vallès, com el Vallès
1: sí.
0: No hi ha res.
1: Sí.

0: Ai, l'amor i el desamor que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere i que també no ens hem d'enganyar, encara que Sonia Tòpic impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo que a vegades protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por els mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'acaba d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, doncs, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? És una banda de versions de pop rock nacional, són 5 músics. Jo em penso que són molts de Sabadell, em penso. I, bueno,
0: si ho tens aquí, si aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio. Sí, si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook.
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a dedillo, home.
0: A dedillo. Que
1: el seu repertori centra en grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu sofrès que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes.

i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix, també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant, aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa, però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.

0: Un clàssic, eh?
1: Un altre que el toca, tot Déu.
0: Tot Déu, bueno, és que...
1: Sí, clar, sí,
0: quan
1: fas
0: una banda de versions, són temes que, han de sonar.
1: Sí.
0: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs fent 50 bandes.
1: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Però jo sóc també, formo part de Tot Déu.
0: Gairebé, perquè si algun dia et passem una estoneta repassant totes les bandes en les quals has militat o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... Un mercenari de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
1: Com es deia, aquell fluyombre, aquells que tenien... que es transformaven en...
0: El què?
1: Aquells que... El fluyombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. Què era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
0: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
1: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
0: No, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsul ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui, sí, i el Red and Black. Si vols, també podem fer promo.
1: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació.
0: De contraprogrames a ti mismo.
1: No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
0: Me contraprogramo yo mismamente conmigo.
1: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui, divendres.
0: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
1: Sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
0: Ja està.
1: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
0: Ahí estamos.
1: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de, de pietat.
0: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb vosaltres?
1: Sí, el Serginho.
0: Serginho,
1: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno,
0: ah, no, molt bé, no?
1: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
0: Muchos quilates ahí.
1: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
0: Bueno,
1: no me'n recordo.
0: Si l'heu de matar, que sigui dolçament.
1: Això mateix, ho farà amb carinyo.
0: Kill me softly.
1: Sí.
0: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
1: Si et poso...
0: amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè això és de la mateixa...
1: Estem parlant del dissabte, ja.
0: Clar, bueno, estem faltant, sí, estem...
1: Sí.
0: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí. Però tu sí. Lança-te, clar que sí.
1: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
0: Ahí estamos.
1: I estem escoltant els Morning Sickness.
0: Sí.
1: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, l'Espai l'Aurora.
0: És correcte.
1: Aquest any.
0: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
2: Ganador de del concurso l'Aurora Music 2016 és...
0: Ahí estamos. Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los morning, grande...
1: D'on has tret, això?
0: Això, per internet?
1: Hòstia, no.
0: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a radiorubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar el concurs.
1: Sí.
0: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
1: Sí.
0: Aquests Morning Sickness tienen carretera i mucho más también. Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
0: Sí.
1: I interpreten temes propis de rock dur.
0: Temes propis, atenció.
1: Sí, temes propis de rock dur.
0: Alguna versió
1: també
0: faran,
1: fan alguna també. Versió.
0: Clar,
1: també
0: normal.
1: I bueno, porten temps tocant i han tocat a festes majors i concursos locals.
0: Home, el meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més.
1: Rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
0: El cantant és irreverent, sí, en general, molt. Coneixent un parell d'integrants més, i jo sé que són bona gent, sí. Són gent centrada allà.
1: Són més que no té res a veure.
0: Però que tenen aquell caràcter de rebeldes de tota la vida, com ha de ser, com ha d'anar intrínsecament vinculat al món del rock, no?
1: Clar, l'actitud en un escenari d'un artista no té per què estar relacionada amb el que sigui fora de l'escenari.
0: L'actitud i el resultat, i fins i tot si en aquest cas encaixen, pues collonut, no?
1: Clar, saps allò de tota la vida que he sentit? És que quan salgo a l'escenari me transformo.
0: Sí, sí, se transformen, clar
1: pues
0: que sí.
1: És, pues això.
0: Però ja tots són, que m'entenguin bé, de bon rotllo, eh?
1: Clar,
0: Roberto en companyia, tots són una miqueta gamberrots, o sigui que ja us va el rock i, evidentment, que sí, que ja teniu famílies i que sou gent centrada i tot això, eh?
1: Això
0: que,
1: mateix.
0: Que en sou conscient, eh?
1: Això mateix.
0: Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí. També de sèrie. Com tu, una mica.
1: És que, a més, si no el tens... No vas bé.
0: Algo falta, no?
1: Si no?
0: Algo falta. Podemos inventarlo, però algo falta, no?
1: És això mateix.
0: És com tenir un grup de punk i no ser puncarra, no?
1: Sí.
0: Dius, ostres.
1: Malament, vas malament.
0: Clar, clar, clar. I has de tenir aquesta actitud ja intrínseca que una miqueta impulsi això. Doncs està claríssim. Mm. Els Morning Signers, que seran els que actuaran el
1: dissabte a les 8.
0: Dissabte, dissabte, ja ho diré bé, 19 de setembre.
1: Ah, això mateix.
0: A les 8, a la mateixa plaça en el Claver.
1: El mateix.
0: Esperem que faci bon temps i que la gent s'ho passi molt bé. Hi ha una barra, no, noi? Allà per prendre copes i per menjar alguna cosa, eh?
1: Home, hi ha una barra i és necessari que...
0: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
1: Clar. És molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
0: Sí, la recaptació és important per
1: ajuda
0: per
1: a pagar mantenir... les bandes, clar, òbviament. Clar.
0: No, que no penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No?
1: A més, és una barra bona, bonita i barata. Vull
0: bueno.
1: Copes de birra, home, i tant, copes de
0: birra
1: fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
0: Me los quita de las manos.
1: Que estan més bons que el copón bendito, o sigui que el que no begui la barra...
0: Me los quiten de las manos.
1: Multa. Molt bueno, bé. Anem a les 10, va.
0: Venga, vamos allá.
1: A les 10 ens ve volant el pájaro loco.
0: Madre mía,
1: què tenim? El pájaro loco, un tribut al loco, mare Déu. Loco, pel que no ho sàpiguen, és el loquillo, vale?
0: Vale.
1: Llavors, és, bueno, és una coneguda banda de tribut al loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
0: No abunden.
1: No.
0: O com a mínim jo no les tinc gaire localitzades. No.
1: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el mateix loco els ha donat el vistiplau perquè...
0: Ah, això està molt bé. Vull dir que podria, entre cometes, són banda cover oficial.
1: Sí.
0: No?
1: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del loco.
0: Sí. Del loquillo sí. I los trogloditas... Sí. El pájaro loco, que no el bootpaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
1: Sí.
0: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i jugant amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del pájaro loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: Doncs aquí ho teniu. Aquest teaser, aquest muntatge d'imatges del Pájaro Loco. He estat temptat de fer allò de... Però és que no, és que em sortirà bé. No.
1: Vols que tingui una cunya personal, també?
0: Sí.
1: Parlant del Loco.
0: Saps fer el...
1: El primer disc que va gravar el Loco...
0: El Loquillo?
1: El Loquillo.
0: Sí.
1: Fora dels Trogloditas, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
0: Què me cuentas?
1: Sí. Ostres, el disc que es diu La vida por delante.
0: Si és que comences a gratar, gratar...
1: Amb el Gabriel Sopeña.
0: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent algú.
1: Sí, sí que el conec una mica, el Loco. En fi, seguim.
0: De locura, no?
1: Sí, de locura.
0: Bueno, perfecte.
1: Ah, vinga, va.
0: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, doncs, no d'un Pájaro Loco, sinó d'un paó, d'un pavor real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Ruby Art Festival que es farà la propera setmana a Ruby. Coneixes aquesta moguda?
1: No.
0: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. Vale. I més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al bosc de Can Oriol, si
1: sí,
0: no m'equivoco.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, al costat de l'Era.
0: Doncs això. Però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí, sí, què et sembla si fas una pinzellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què, sí, qual, com...
1: Us fareu
0: preparant perquè us posarem al dia.
1: Mira, us fareu una pinzellada a l'octubre, així per sobre. Us diré les quatre coses que fem a l'octubre.
0: Pim-pam.
1: Ja, però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs. Els coneguts, li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa. El gran David Checa i... Bueno,
0: David Ricard. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
1: el Ricard? Que... És el Ricard, potser?
0: No, el David.
1: I em sembla que és el David.
0: Sí, sí, sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
1: Sí,
0: un paio simpàtiquíssim,
1: que
0: maquíssim, maquíssim, bona
1: també,
0: gent.
1: Ell també és monologuista, ell ho fa molt
0: Ets
1: bé.
0: Molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta des del Ruby Sound.
1: Vinga, va.
0: Divendres
1: 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck. Mm-hmm.
0: Vale.
1: Són guitarrista i bateria, ho fan, són uns cracs els dos.
0: Vale.
1: El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo, i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lap Sons, que fan versions de jazz, de blues, rhythm and blues, és un trio.
0: Això per l'octubre,
1: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic. Allà en parlarem més endavant.
0: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Ruby Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, per dir-ho d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes o tres en el Rubí al dia.
1: Sí.
0: De fet, aquest matí has tingut també intervenció, no?
1: No, avui no. Sí, és veritat. Sí. Hòstia, és que tinc
0: aquest
1: la memòria...
0: Aquest matí de divendres virtual.
1: Sí, no sé ni on tinc el cervell. Sí, sí.
0: No, el tens allà, col·locat. El que passa és que el tenim cansat.
1: Perquè aquí no... Bueno, no, res. No.
0: Què passa?
1: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
0: Aquí?
1: No.
0: Què vols dir? Que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
1: No, la programació, perquè també torno a tocar a la Fira del Vi.
0: Sí. Ah, sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
1: El 24 d'octubre.
0: Amb qui? Amb l'Aurora?
1: Amb els Made in Black.
0: Ens amb el Made in Black.
1: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
0: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
1: Ah, això mateix. Jo formo part de la Fira del Vi.
0: Però teniu una gran banda i toqueu
1: sol
0: funk guapíssim.
1: Absolutament.
0: Pues ja està,
1: és un bandón. No, supercontents.
0: I si us tornen a trucar és per alguna cosa, no?
1: Absolutament.
0: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling
1: perfecte.
0: De lo que hi ha per allà. Vull dir que,
1: doncs...
0: mira, una excusa més per passar-me, per atensar-me per la moguda
1: de la Fira
0: del Vi, de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
1: Sí,
0: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical, el fem nosaltres també.
1: Molt bé. Collonut.
0: Per ser més concret, un servidor.
1: Cojonudo.
0: Que estoy ahí haciendo todo lo que me pide.
1: O sea, nos vamos a ir viendo.
0: Incluso alguna de les bandes que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio. O sea, per mi. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
1: No, home, no.
0: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma,
1: sí.
0: No pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs feu una programació de música en viu i en directe de nassos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut.
1: Vinga, salut, guapo, merci.
0: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Gaudint de l'escena musical rubinenca, gaudint també de la música de Corazones Eléctricos. Per què estan sonant ara mateix els Corazones Eléctricos? Doncs és ben senzill, perquè seran protagonistes, atenció, de les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol. Això ho tindrem el dia 3 d'octubre al mateix bosc de Can Oriol, una moguda impulsada pels companys i companyes de Ruby Rock, que, per cert, la propera setmana estaran amb nosaltres per presentar, per desgranar totes les actuacions d'aquest magnífic festival de 12 hores de rock de qualitat impulsades per els amics i amigues de Ruby Rock. La gent de Ruby Rock, que continua ben activa i que convoca a grans bandes com aquesta que estem escoltant i que escoltarem una miqueta més, o que esteu veient des de radioruby.cat en format visual, si esteu connectats en el directe dels divendres a partir de les 7 de la tarda. Us deixo una miqueta més amb els Corazones Eléctricos i us explico quina és la resta del cartell de les 12 hores de rock gràcies a Ruby Rock al bosc de Can Oriol.

0: Aquí els tenim, d'altres protagonistes d'aquestes 12 hores de rock. És el rock de Ciclonautas. Amb aquest senzill que ara mateix està sonant. Huellas. Doncs això és per ambientar, per escalfar l'ambient, eh? Recordeu, dintre de dos caps de setmana, el dia 3 d'octubre, tindreu l'oportunitat de gaudir de 12 hores de rock gràcies als amics de Ruby Rock. Qui actuaran? Doncs els que abans hem escoltat, els Corazones Eléctricos, els Ciclonautas, el Sin City, ja sabeu que és una banda de versions, de tribut, magnífic tribut, als AC/DC, al Sin City, també tindrem a Saturna i The Grassland Sinners. Les 12 hores de rock a l'espai del bosc de Can Oriol. La propera setmana tindrem els amics de Ruby Rock, amics i amigues, tant de bo que vingui també una amiga de Ruby Rock, perquè últimament ens consta que vinguin dones aquí al programa, artistes femenines, que vinguin, que les esperem. Ui, tant que sí, eh? Doncs a veure si ens ho expliquen tot al complet la propera setmana, eh? I ara, per acabar de tancar la història, encara pensarem més en el futur. Però en el futur més proper, el futur de la propera setmana, perquè hi haurà un esdeveniment multidisciplinar que ara mateix us comentaré i que també protagonitzarà el programa de la propera setmana del Rubistau. De moment us deixo una estoneta més amb Ciclonautas i Huellas.
1: Rubí Sound amb Robert Fernández.

Déu-n'hi-do, eh? Rock de qualitat. El rock de Ciclonautas. Huellas. L'interpretaran el proper dia 3 d'octubre a l'espai del Bosc de Can Oriol, gràcies als amics de Ruby Rock. Doncs és un petit misteri que haurem de revelar, doncs, propera setmana, potser, sí, amb els amics de Ruby Rock. Igual ens expliquen si tocaran aquest tema o d'altres, però segur que ho sabràs si estàs el dia 3 d'octubre al Bosc de Can Oriol, 12 hores de rock. Gràcies als amics i amics de Ruby Rock. Ai, Déu meu, què és això? És Viatjant al Temps. Una de les bandes més històriques i representatives, bandes juvenils, que a més va obtenir molt d'èxit i van guanyar diversos concursos, són els Límite. Per què sonen ara? Ara t'ho explico.

Els que esteu connectats també a radiorubí.cat i esteu veient el programa en directe en versió visual des del nostre web el divendres, esteu veient també aquesta foto d'aquests nois tan joves. El David Reynos, el Martí Vignolo i d'altres artistes com els components que formen part d'aquesta mítica banda anomenada Límite. Ells es retrobaran 10 anys després dins de l'espai del Peacock Art Festival. Sí, Peacock Rubí Art Festival. Què és el Peacock? Doncs mira, què millor que us expliquin ells mateixos, perquè tinc aquí doncs una redacció que ens van enviar una nota de premsa explicant què és el Peacock. Doncs ara mateix us ho comparteixo. Vinga, el Peacock Rubí Art Festival és una mostra col·lectiva d'art multidisciplinari, emergent, contemporani i transgressor, que es du a terme en el celler de Rubí, celler cooperatiu. I serà durant l'últim cap de setmana de setembre, la propera setmana, és a dir, el 25-26, ja ho sabeu. Després de 9 anys des de la seva última edició, el festival torna amb una edició especial en la qual reunirà alguns i algunes de les artistes que van participar en les 3 edicions dutes a terme fa una dècada, a més d'altres artistes nous que volen seguir de ben a prop. La intenció, com sempre, és mostrar el recorregut i l'evolució que han dut a terme durant aquests últims anys amb el propòsit de, un cop passada aquesta edició del retrobament, tornar a la convocatòria oberta realitzant el festival anualment. Doncs sí, fa 10 anys de l'última, de la darrera edició del Peacock Rubí Art Festival. O millor dit, fa 10 anys d'aquesta darrera edició que ara recuperem. Jo, sincerament, en el cap tenia la sensació de que no havia passat tant de temps, però és que el temps va passant d'una forma al·lucinant, va corrent increïble. Doncs aquest esdeveniment multidisciplinar serà protagonista el proper cap de setmana i és algo, és quelcom que no us podeu perdre, perquè us ben asseguro que està ple d'exposicions, de performance i d'accions culturals, artístiques i multidisciplinars que us faran passar una bona estona i que, com a mínim, us sacsejaran... A veure si ho dic bé. Sacsejaran, ara em sembla que sona millor, sacsejaran les neurones per reactivar-les i per estimar la cultura i que la cultura serveixi perquè la gent pugui evolucionar i pugui doncs, passar una bona estona i també, fins i tot, reflexionar o no o senzillament gaudir d'aquest esdeveniment que hauria de ser primordial, fonamental. I, evidentment, dins d'aquestes mogudes culturals, que n'hi ha moltíssimes, en el Peacock Rubí Art Festival hi hauran 10 actuacions musicals. Clar, els Límite segur que van tocar en algun moment a les anteriors edicions del Peacock Rubí Art Festival. Per això retornen. I feia molt de temps que no tocaven junts, Vull dir que serà un luxe i de ben segur que hi haurà molts nostàlgics de l'escena musical rubinenca que els agradarà retrobar-se amb el so dels Límite. Mare meva, jo me'n recordo de les entrevistes al Rubí amb els Límite. De fet, si vas amb el timeline de l'Instagram del Rubí Sound o del Facebook del Rubí Sound, em pots trobar. Vull dir que hi ha moments increïbles. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando. Mare meva. I això que trobem, aquest artista que trobem, que també estem mirant d'entrevistar-lo al Rubí Sound, és un artista rubinenc anomenat Cid de Palma. Per què sona? Perquè també hi serà dins del Peacock Rubí Art Festival. Això que escolteu porta per nom Cola del Vicio. Amb la música de Cid de Palma tancarem el Rubí Sound d'avui, el primer Rubí Sound de la temporada. La propera setmana, proper divendres, molt més. No us ho perdeu. Recordeu que ens podeu trobar en el Instagram, en el Facebook i aquest any també novetat en el TikTok del Rubí Sound. Fins la propera, porteu-vos molt bé, sigueu bons minyons, bones minyones. Que no ho aconseguiu? Doncs dissimuleu!

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
2: Gent normal com tu.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Balló.
2: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
3: Informatiu vespre.

0: David García.
1: Bon vespre. El casino i la sala inicien temporada amb 40 espectacles d'aquí al gener. L'equip de govern ha presentat aquesta tarda una extensa programació fins al gener que inclou noms destacats de l'escena local, com Jere, el Max Selvin, Esbarjo Teatre o el Festival Ruby Sound, i també artistes coneguts fora de Rubí com Charlie P, Chris Juanico o Pep Plaza. De seguida us ho expliquem. Les famílies del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil valoren molt positivament el nou local del Progrés, que fa un mes que atén els joves, però reclamen mancances i denuncien aquestes mancances pel que fa a personal o llistes d'espera. Sentirem què n'opina la Plataforma per la Salut Mental de Rubí. Segur que algú de vosaltres us heu apuntat al gimnàs aquest setembre. No esteu sols. Els gimnasos de Rubí han experimentat un increment del 60% de la matrícula aquest mes, però no tots els nous socis s'hi quedaran. De seguida sentirem els consells que ens donen per mantenir el compromís amb el cos i l'exercici físic. És divendres vespre, som ja a les portes del cap de setmana i a tots ens aniria bé saber quin temps ens farà. Com sempre, ens ho explica Luismi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també el prelitoral. Al Prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta del Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I, de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.

0: L'equip de govern ha presentat aquesta tarda la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino al Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja per l'equipament de la plaça Catalunya, que juntament amb La Sala fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Sentim l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació amb un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
0: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut al casino. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbart i les funcions familiars de la xarxa, que repetirà també aquest Nadal la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir als concerts de Gere, a la sessió de ball d'Esteve Llop i actuacions de grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Des de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Sinfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza, les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton, i obres com Permagel o L'Estiuetx. No faltaran les habituals sessions de ball dels dissabtes a la tarda, tant en format orquestra pel públic més veterà com en sessions de DJ Remember de diverses dècades. Una de les cites més importants de la programació, però, serà el 22 d'octubre, quan el casino acollirà la festa del 10è aniversari del cicle Gaudí. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
2: Això vol dir la importància que té Rubí dintre el marc d'aquesta programació, perquè hem sigut fidels aquests anys i han decidit poder fer aquí a Rubí. I després ja sabeu que el cicle Gaudí hi haurà tota una sèrie de pel·lícules catalanes que produirem a la sala perquè les puguin veure amb gran.
0: Durant la presentació d'aquesta nova programació, l'executiu ha avançat algunes línies de millora en què està treballant pel que fa a les arts escèniques. D'una banda, un nou web que centralitzi tota la programació de manera entenedora. De l'altra, una necessària actualització de manteniment de la sala que s'anunciarà aviat. I finalment, l'equip de govern ha explicat que també treballa per trobar una oferta atractiva pel públic més jove després de la marxa fa uns anys del festival Los 40 Primavera Pop.
1: Ens havien agraït que un dia a l'any vingués una oferta macro multitudinària com era el Primavera Pop, que és veritat que pot agradar o no, però hi havia un públic jove, una part de públic jove que sí que li agradava. I en aquest sentit, trobar una oferta pública i per joves i que agradi a tothom, no l'estem acabant de trobar. No ens rendirem ni ens resistim a pensar que no trobarem alguna cosa.
0: Les entrades per a tots els espectacles de la nova programació dels espais escènics municipals es poden adquirir ja a la taquilla de la sala o a la plataforma de venda en línia Cubin. A radiorubí.cat trobareu la programació sencera. El nou equipament del Centre de Salut Mental Infantojuvenil ha millorat les condicions de l'atenció, però les famílies asseguren que encara queden mancances importants per resoldre. Clàudia Boisky, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, explica que el nou espai del carrer Apeles Mestres és més ampli i adequat, però que això no garanteix per si sol una millora de l'atenció. El nou equipament va entrar en funcionament a l'agost i té prop de 730 metres quadrats. En només aquest mes, els professionals ja han atès unes 700 visites. Boisky explica que les places que estaven vacants s'han cobert, però denuncia que dues professionals que estan actualment de baixa o de permís per maternitat no s'estan cobrint i no estan sent substituïdes.
3: Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible.
0: La plataforma reclama també més grups de teràpia per a infants i famílies i més recursos de teràpia ocupacional. Pel que fa al futur dels serveis de salut mental a Rubí, Salut planteja concentrar-los en el futur hospital. La plataforma no qüestiona l'emplaçament, però demana que el projecte es tradueixi en més recursos i que, sobretot, que no es quedi en una promesa.
3: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi... que existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà i que no arribi mai.
0: I precisament sobre aquest futur hospital continuen arribant les reaccions polítiques a les novetats que la consellera Pané feia a Rubí aquest dimecres. Veïns per Rubí denuncia que aquest centre hospitalari que s'ha de construir té cada vegada menys serveis i, a més, critica com s'ha anunciat aquesta setmana. Per Antoni García, portaveu de Veïns per Rubí, és una burla contínua des del 2005, any en què es va anunciar la construcció de l'hospital. El portaveu del grup municipalista destaca i assegura que el govern local del PSC no té incidència en el govern de la Generalitat.
4: Ara que coincideix el color polític de qui governa la Generalitat i qui governa a Rubí, no es nota res. Jo no diria que fins i tot va pitjor, però segurament sí, perquè això continua, es donen llargues i al final, clar, hi haurà un altre govern. Per tant, és això, és un continu i hi ha unes necessitats històriques que el tema de la pediatria 24 hores, que és bueno, tota la vida, no? des de fa més de 20 anys, que reclama. I al final és aquesta sensació de Rubí que està maltractada.
0: El regidor insisteix en la importància de reivindicar aquest futur hospital ja no només per Rubí, sinó també, recordem-ho, per Sant Cugat i Castellbisbal.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: L'Ajuntament prepara una acció formativa a mida per persones entre 18 i 65 anys amb certificat de discapacitat mínim del 33% o, en tràmit d'obtenir-ho, també amb discapacitat intel·lectual, trastorn del desenvolupament o diagnòstic de salut mental que estiguin en situació d'atur i que vulguin fer un tastet de diferents oficis. Ens ho explica la Patri Díaz.
6: La proposta està finançada gràcies als plans locals d'ocupació per als anys 2025-2027 dins del catàleg de la Diputació de Barcelona. La formació s'impartirà entre els mesos d'octubre d'aquest any i març de 2027 i tractarà sobre competències digitals bàsiques, procediments administratius bàsics i hostaleria. Aquesta acció sorgeix davant de la necessitat de proporcionar formació variada al col·lectiu de persones amb discapacitat o en tràmit que en anys anteriors tenien la possibilitat d'accedir al programa Singulars que oferia el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Les persones interessades a participar en aquesta formació podran conèixer tots els detalls en el marc d'una sessió informativa que tindrà lloc dilluns a les 11 a l'edifici del Rubiforma. En cas de no poder-hi assistir, poden sol·licitar informació i inscriure's al mostrador d'aquest equipament o bé a l'oficina d'atenció a la diversitat funcional que es troba situada a la Rambleta Joan Miró, número 7.
0: Més coses. Cada any, quan arriba setembre, centenars de rubinencs s'apunten al gimnàs amb la intenció de practicar esport. Els centres esportius de la ciutat han registrat, de fet, un increment del 60% del nombre d'usuaris amb l'arrencada del nou curs. Molts d'ells, però, 2 de cada 10, no arribaran a final d'any. Els responsables dels centres esportius de Rubí ens han explicat com mantenir una rutina per no deixar-ho al cap de poc temps. I és que el setembre es consolida com l'època de l'any amb més augment d'inscripcions, per davant d'altres períodes clau, com el gener, amb els propòsits d'any nou, o la primavera, amb l'operació biquini. El director del gimnàs Duin de Rubí, Xavi Pizarro, confirma que sovint es produeix un descens notable de l'assistència al cap de poques setmanes, però en responsabilitza els propis centres.
7: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
0: Paral·lelament, els professionals de l'esport de la ciutat també confirmen que hi ha cada cop més consciència esportiva de la població. Escoltem el sotsdirector del DIR, Gerard Figueres.
8: Des de l'any 2006 en vara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
0: Per garantir que les noves altes no es converteixin en socis inactius, els tècnics recomanen establir una planificació realista des de primer moment. Primer, buscant el suport dels professionals per definir metes i que ens adrecin a la modalitat més adient a la nostra edat i estat físic. Encaminar cada persona vaja cap a la modalitat més adient. Segons ser realistes, entrenar entre 2 i 3 cops per setmana és suficient per notar millores físiques i d'estat d'ànim sense patir sobrecàrrega. I per últim, entrenar un grup o participar en activitats dirigides perquè fomenta el compromís mutu i disminueix les taxes d'abandonament. El Club de Lectura Veus de Dona iniciarà el nou curs amb una llista d'espera molt elevada. L'entitat, que celebra 15 anys a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, obrirà inscripcions el 23 de setembre, però la demanda torna a superar de llarg les places disponibles. Segons la dinamitzadora del grup, Graci Pérez, ara mateix hi ha 35 persones en llista d'espera, fet que provoca cues des del migdia a les portes de la biblioteca.
9: N'hi ha molta demanda. Ahora mismo en llista d'espera hay 35 persones. No puedo decir el número que salen porque mi compañera de la biblioteca, mi mano derecha, está de vacaciones aún, pero yo diría que saldrán unos 20, 22, con lo cual hay más gente en lista de espera que las que van a salir.
0: I aquesta tarda ha arrencat Sant Roc, els Tocs de Sant Roc, els coneguts com la festa major petita de la ciutat dedicada a la cultura popular i tradicional catalana. Després de la glosa de Sant Roc, d'aquí 45 minuts, a les 9 del vespre, es farà la plantada de la 15a trobada de bèsties de foc, que sortiran a les 9 cap a partir del carrer Pintor Coello, des del celler, i arribant fins a la plaça del Doctor Guardiet, on es farà un sopar popular a la fresca. La jornada d'avui s'acabarà amb el concert de l'Aurora Brothers Band, també a Guardiet. De cara al cap de setmana, demà dissabte, trobarem el mercat de productes artesans, la fira de vermut o altres propostes a Guardiet al matí. A la tarda es farà la missa de Sant Roc, a l'església de Sant Pere i el seguici no seguici. I a Guardiet, els Tocs de Sant Roc, el ball de bastons dels Tocs, els Barsots, a càrrec de les Colles de Diables, un espectacle de foc i un sopar popular a la fresca abans de l'actuació dels Dalton Bank. Finalment, diumenge, la ciutadania podrà gaudir de la plantada de la 33a trobada de gegants. També una passejada, ballada i capgrossos, a més de la segona edició del concurs de sardanes revesses. Per acabar amb Sant Roc, diumenge a la tarda es farà la segona edició del Tacatots, el correfoc infantil, una audició de sardanes amb la Cobla de Cornellà i les finals habaneres amb Arjau.

Això és tot pel que fa a l'informatiu vespre de Ràdio Rubí, l'últim d'aquesta setmana. Recordeu que la programació continua ara amb els esports del Siscu, Lara García. No us ho perdeu i tingueu tots un molt bon cap de setmana.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: En aquesta sintonia que ens posem en marxa, esportivament parlant, divendres mirem íntegrament cap al cap de setmana, clau de prèvies, ara sí ja, amb les competicions que comencen a agafar forma. Primeres jornades en futbol, futbol sala, waterpolo, hoquei patins en línia. Del waterpolo en parlàvem ahir, del futbol de tercera catalana també parlàvem ahir. Avui ens toca mirar cap a la Lliga Elite i l'estrena Viladecans de la Unió Esportiva Rubí, amb la qual també tindrem l'estrena dels partits en directe en aquesta casa a Ràdio Rubí, i amb la Peu de Camp el 20 juga al migdia a casa també diumenge, mentre que dissabte Can Fatjó serà l'estrena de l'Olímpic de Can Fatjó. Pel que fa a d'altres modalitats esportives, avui hem de recordar que tenim futbol sala femení, estrena en segona nacional de l'Esportiu Rubí, aquí a prop. Un dels viatges curts que li toca en l'actual campanya al grup 2 de competició a l'Esportiu Rubí, que es veurà les cares amb el Sabadell dissabte al vespre, mentre que viatja cap a Madrid de l'equip femení de l'Hockey Club Rubí Cent Patins. Els nois han ajornat la seva cita per a principis del mes d'octubre. Temes que posem sobre la taula per a aquest programa que comença ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem amb aquesta primera prèvia de la Lliga Elite, de la Unió Esportiva Rubí i de la seva visita a Viladecans. Això sí, passant una miqueta de revisió amb el que ha estat la pretemporada per part de l'equip que entrena el Blai Martí, que ha tingut de tot una mica, molta feina sobretot, però sensacions per anar millorant conforme passin les jornades. Escoltem el tècnic.
2: Crec que en la pretemporada hem tingut versions molt diverses. La d'avui a mi no m'ha agradat. Crec que també s'ha de donar seu mèrit a Sant Cugat, que ha fet un bon partit i té un senyor equip, però bé, al final són dades per anar traient i per prendre les millors decisions de cara a l'inici de Lliga, perquè al final ha estat una pretemporada llarga, que hem tingut molts minuts, que hem tingut una càrrega alta, i crec que d'informació ara en tenim molta, ara hem de fer-la servir correctament per començar la competició i amb ganes que comenci.
1: A Sant Cugat perdien en l'últim dels partits de proves dissabte passat, havien guanyat a Parets dijous, en definitiva que hi ha hagut una mica de tot, amb victòries, derrotes, empats, sensacions de molta feina, i sobretot potser el però el trobem en la falta de gol d'una Unió Esportiva Rubí que ja arrossega, de temporades anteriors. Tampoc és que hagi estat el seu gran problema, perquè al final les coses han anat bé. Permanència a les tres temporades de Lliga Elite. De fet, Unió Esportiva Rubí, així com Baix com Horta, són els únics tres equips que han jugat les tres temporades. Aquesta serà la quarta de Lliga Elite des que existeix aquesta categoria, perquè el rival que tindran aquest cap de setmana el van tenir com a rival també en la primera de les temporades, la 2023-2024, un Viladecans que en aquella va caure de categoria i que la passada va assolir l'ascens al retorn a aquesta Lliga Elite, equip rival que, malgrat que venir de la part baixa de, diguem-ne, la categoria, és a dir, de primera catalana, avisa que les coses no seran fàcils al Blai Martí.
2: Viladecans és una plaça difícil, perquè la gent ho veurà des de fora i veurà un equip que ha ascendit ara aquesta temporada, que és un nou vingut a la categoria, i Viladecans és un camp que és un manicomi de com pressiona el públic, de com de sobre hi és. És un camp petit, és un camp on hi ha molt duel, és un camp on tenen un equip super ben treballat, molt, molt compacte, amb Andrés que té més temporades dirigides que Matusalem, que domina l'escena com el que més, que és un gran entrenador, que al final té molt bons jugadors, que s'ha reforçat bé, que té una idea molt clara, i sembla això, no?, que Rubí hauria de ser favorit, i te'n vas a Viladecans i no som tan favorits, i menys a la Lliga Elite, no?
1: Ens deixa

0: primera jornada en la qual David Burillo també tindrem aquests altres enfrontaments.
1: Atlètic Sant Just Valls, Can Vidalet Castelldefels, Horta Turó Peira, Martorell Sabadell, Manlleu Vic, Sant Mauro Argentona i Prat Singuerlín.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: Una altra estrena de Lliga, són totes de futbol estrenes, així com de la resta de competicions, serà la del Juventud 25 de setembre. Enguany el grup 2 de competició. Primera jornada a casa, és a dir, a les 12:05, que s'enfrontaran al Balaguer, un equip amb història, sense cap mena de dubtes, amb temporades a tercera divisió, a l'antiga primera catalana, ara en aquesta primera catalana, després d'haver també flirtejat i haver jugat a segona catalana, que es veurà les cares, millor dit, amb el Juventud 25 de setembre, equip que entrena el Santi Fernández i que considera que a partir d'ara es veuran les coses interessants per part d'un equip que ha treballat com li agrada a ell en aquesta pretemporada.
3: La veritat que molt content amb els nanos perquè estan assimilant molt bé la feina i bueno, s'està veient a dintre el camp, ja no només en resultats, sinó en filosofia de lloc i tal, i molt content, a pesar de la pretemporada que hem tingut, que hem pogut treballar poquet a la gespa, però molt bé, molt content.
0: Sí, perquè el Santi Fernández volia destacar precisament això, que ha estat una pretemporada condicionada per aquesta gespa artificial nova que s'havia de col·locar i que, per tant, va fer que no es pogués començar els entrenaments com li hauria agradat.
3: Vam començar el dia 24, farem 4 setmanes. Les dues primeres han sigut una mica típiques perquè hem tingut que anar a Sant Pere Nord, hem tingut que anar a Pueblo Nuevo, hem tingut que treballar darrere del camp, darrere el Mercadona, fent circuits físics que al jugador no li agrada, i sense poder treballar una miqueta el que és el sistema perquè assimilin molt bé la forma que volem transmetre aquest any i la filosofia de joc, no? Però, bueno, el poquet que hem treballat a dintre del camp, pues, està veient, ja no només en resultats, els resultats és el de menys, perquè al final, la setmana que ve és l'important.
0: Davant del Balaguer, diumenge, al migdia, estrena en primera catalana, amb l'objectiu de la permanència en l'actual campanya. En aquest grup 2 també es disputaran de vida aquests altres enfrontaments.
1: Castellà, Ripollet, Joanenc, Natació, Terrassa, Alpicat, Pirinaica, Gimnàstic, Manresa, Igualada, Molletense, La Seu d'Urgell, Unificació, Llafià, Balàfia i Puigreig, Fundació Terrassa.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: També estrena a casa, en el seu cas, dissabte, a les 6 de la tarda, de l'Olímpic de Can Fatjó, que es veurà les cares amb el Navàs. Estrena de la competició com a locals per part d'un equip, el del Richard Jiménez, que ens valora d'aquesta manera com li han anat les coses en pretemporada.
4: Un poquito de ansiedad, porque ya con mucha gana de... Pasamos una pretemporada dura y con ganas de ver a los chavales ahí en acción ya. La pretemporada no ha ido muy bien porque a nivel de partidos no hemos tenido 2 empates y hemos perdido 2. Y no hemos tenido ni una victoria, pero con sensaciones muy buenas.
0: Un Olímpic de Can Fatjó que està treballant encara per incorporacions, algú al que volien se li va escapar a última hora i, per tant, que continuen mirant d'acabar de confeccionar una plantilla que, això sí, per la permanència no hauria de patir. El que passa és que aspiren a estar a la part alta de la classificació, la qual passa primer per fer-se forts a casa, i d'aquí que la pretemporada els amistosos s'han jugat aquí, a Can Fatjó. Escoltem el Richard Jiménez.
4: Bajaremos esta semana... Para seguir mejorando lo que venimos trabajando en pretemporada, prepararemos ya el partido, ¿no?, para el fin de semana y que jugamos en casa. Hemos planificado todos los partidos en pretemporadas en casa también. Nos estamos encontrando muy cómodos y a ver si podemos tener buenas sensaciones.
0: Primera de les cites davant del Navàs, grup 4 de segona catalana. La gran novetat amb respecte a la passada temporada, quan es va assolir la permanència, és que s'ha deixat enrere el grup 5, que era el de Lleida i que feia uns llargs desplaçaments cada cap de setmana. N'hi haurà algun, per exemple, Navàs no està massa a prop, però, si més no, és força diferent perquè enguany el grup 4 és de més a prop, ja és de la zona de Barcelona, i diguem-ne que guanyarà en comoditat l'Olímpic de Can Fatjó, que ha fet un canvi, doncs, diguem-ne, estructural important, tot i que també manté força base, amb això sí, diguem-ne que els jugadors que s'ajusten a la idiosincràsia de joc del Richard Jiménez, que formen part d'aquesta plantilla. Una primera jornada que disputaran a casa i que també tindran aquest grup 4, segona catalana, aquests altres enfrontaments.
1: Sallent, Gironella, Marianao, Poblet, Pallejà, Terlenca, Barcelonista, Espluguenc, Corbera, sector Montserratina, Júnior, el Prat, Planadeu, Molins de Rei i Gavà, Atlètic Sant Just.

0: rubi.fm.
1: Tota la informació dels equips rubinencs.
0: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
1: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
0: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
1: Tot l'esport rubinenc a
0: radiorubi.fm.
2: Més enllà de l'estrena futbolística dels equips de la nostra ciutat, també hi haurà estrena, però en lliga, perquè competicions oficials s'han disputat tant en futbol sala, que ara en parlarem en categoria femenina, com en hoquei patins en línia, amb l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que disputava la Supercopa ara fa un parell de setmanes, amb els nois que la guanyaven, i les que estrenen la competició, quedant-se en semifinals, van perdre, i per tant no van poder assolir aquest títol. Aquest dissabte arrenquen en lliga, Liga Elite Femenina, serà a quarts de 6 de la tarda a Madrid, a la pista del Tres Cantos. Arrencada per part de l'equip que entrena enguany, el Juan Pablo Triviño, equip que és aspirant a tot, com cada temporada, es pot quedar a les portes o no, però com sempre es confia que estiguin lluitant per tot, com ens compensa un dels membres de tota la direcció esportiva del club, com és el Marius Godano.
3: Obviamente van ahí para ganar, l'objetivo será ganar para ellas. Que ellas, con lo que han hecho en el pasado, sabiendo el equipo como ha vuelto y los fichajes que tienen y tal, ellas tienen más opciones que nunca.
2: És un potencial d'equip aquest femení, amb el detallet que després es poden guanyar o no, perquè doncs les finals poden passar de tot, i de fet psicològicament les nostres, la veritat és que per desgràcia ho paguen, tot i que l'any passat sí, van perdre Supercopa, Copa de la Reina, tampoc van guanyar la Lliga, però es van fer ni més ni menys que amb el títol d'Europa, el segon en la història del club de la nostra ciutat. Primera jornada de competició davant del Tres Cantos, l'objectiu el de la victòria per estar a la part alta de la classificació, ser primeres en fase regular i al final de la temporada tenir sempre el factor pista favorable. La primera jornada de Liga Elite Femenina també tindrà aquests enfrontaments.
4: Metropolitano, Lobas, Granja, Panilla, Tsunamis, Panteras, Valladolid, Madrid, Almacera, Tucans, Ángel Sagunto.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I pel que fa al conjunt femení, els nois començaran, igual que en l'hoquei, per cert, la següent setmana, en futbol sala, l'Esportiu Rubí juga la primera de les cites de segona nacional al grup 2, venint de competició oficial amb aquella doncs, final de Copa Catalunya que van perdre davant del conjunt del Penyent de les Corts, així com també doncs, la competició de Copa de la Reina. Vam guanyar la setmana passada a Mataró. Ara les toca jugar la fase regular de la Lliga. La intenció és enguany estar a la part mitja alta de la classificació sense que l'objectiu clar sigui el de l'ascens de categoria, però sí no tenir cap problema per sota i ja mirar d'una altra manera doncs la taula classificatòria, i si es pot lluitar per l'ascens doncs tampoc quedaria descartat. El seu rival, el Sabadell, sobre el paper assequible per a un Esportiu Rubí que manté potencial amb respecte d'altres temporades. La cita, horari una mica estrany, perquè serà dissabte a les 8 quan a Calba el Sac juguin el seu partit a Sabadell en l'estrena d'aquesta segona nacional i el grup 2 de competició. Primera jornada a Sabadell i la resta dels enfrontaments seran aquests.
4: La Villa, Entre Ríos, Feme Castellón, Mataró, La Peña, Esplugues, César Augusta, San Pablo, Les Corts, Aex Hospitalet, Túria, Les Glòries, Linyola i Ripollet, Santa Anna.
5: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Vinga, va, que agafem ja el camí de sortida. Abans, però, fem una ràpida revisió dels partits que ahir parlàvem i que es disputen aquest cap de setmana. Estrena en divisió d'honor masculina de waterpolo amb el Club Natació Rubí, que a 1:15 a Sabadell iniciarà el seu camí davant del Barcelona, i en tercera catalana de futbol, el grup 12, cites per a dissabte tarda del Juventut 25 de setembre a casa davant del Sabadell Nord a les 6, i a 7:45 a Can Rosés del Rubí B davant del Martorell. El grup 12 trobem a la penya blaugrana Ramon Llorenç, que es veurà les cares amb el Viladecavalls al terreny de joc del seu rival dissabte a 7:15, i l'estrena a casa de l'Olímpic Can Fatjó B serà diumenge a les 6 de la tarda davant del Torre Romeu B. Amb aquesta doncs, revisió ràpida aquests partits dels quals ahir en parlàvem molt, nosaltres que marxem en el dia d'avui, tant el David Burillo com un servidor Siscolar García, us desitgem bon cap de setmana. Diumenge estarem a la tarda aquí en directe amb el Rubí, també en dades pinzellades de l'Olímpic Can Fatjó B. Que vagi bé.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara es menja de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sendes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix. De la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'Obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Sabinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals en 5 glarats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis. I ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca, penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de Z, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Continguts en xarxa.

0: Continguts en xarxa. Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de veneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la platja gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Argeu i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer 2 parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades, diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
2: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Va encetar la cantada Les Anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
3: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejar Wilson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada, Com estàs, Llafranc.
3: Bona nit, Platja d'Aro, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

0: Moltíssimes gràcies, Platja d'Aro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies. Sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, Com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest ens despedim. Sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès i per tots vostès. Gràcies pels vostres aplaudiments. I continuem, anem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

Com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí ja no hi queda follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

0: Per què?
1: Bo. Vale.
0: Ja està. Ni mitja més. Clavat. Bé, ja anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé? Sona així.

0: Moltes gràcies!
1: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, música i lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, a mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'Havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Continguts en xarxa.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Continguts en xarxa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Perquè comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista.

0: el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que allò del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no?
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Que te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc. El Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí l'invito.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
3: Pues,
0: és un
3: sí.
0: Una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno,
0: diuen...
3: és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que... O aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: I tu
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo?
3: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... ¿Eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot acá.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña... 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gasa, adéu-siau.
2: Mare meva.
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galeana. Acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar. Y un abrazo muy fuerte para todos. A ser
1: un niño. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
2: llargues tardes. I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada, us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
3: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
4: Reparant. El primero. Durante...
5: Continguts en xarxa.

0: Són les 9 del matí i és 18 de setembre. Bon dia, Rubí. Començam el darrer Rubí, el dia d'aquesta primera setmana de la nova temporada de Ràdio Rubí, i ho fem, com cada dematí, amb les notícies que tenim sobre la taula a aquestes hores i tot el que heu de saber per començar el dia ben informats. A banda d'això, avui tindrem una entrevista que posa el focus en la salut mental infantil i juvenil. Xerrarem amb Clàudia Boschi, portaveu de la plataforma de famílies afectades de la CESMIG i fundadora del projecte Netses. Amb ella ja coneixerem les novetats del nou edifici del CESMIG, les mesures anunciades aquesta setmana per la consellera de Salut i també aquest nou projecte de Netses. I torna també una secció que teníem ganes de recuperar, l'escàner setmanal amb Albert Soler, que avui analitzarà l'actualitat una vegada més a partir d'una paraula que farà de fil conductor.
1: I entre tanta informació, una mica de música amb la recomanació del Robert Fernández. Després arribarà la tertúlia, avui amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i Rosa Latorre. I a tercera hora, cinema amb Jacint Fornols. Parlarem del Festival de Venècia, de les pel·lícules que ara mateix estan a cartellera, de les estrenes que estan a punt d'arribar. També ens acostarem a la cultura popular rubinenca, amb les colles de diables de la ciutat, Riera, Rubí, Rubeo, que aquest cap de setmana participen als tocs de Sant Roc. I acabarem descobrint què ens proposa aquests dies l'espai sociocultural L'Aurora amb el Red and Black Festival amb Santi Ursul.
0: Tres hores per començar el divendres ben informat.
1: I també amb cinema, cultura, música i molta actualitat.
0: Començam el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: Rubí, fa 6 mesos que no detecta cap nou cas de pesta porcina africana i només ha registrat 2 senglars positius des de l'inici del brot. Tot i això, la ciutat continua a la zona del risc i es mantenen les restriccions d'accés al medi natural.
1: Esquerra posa en marxa avui la Montse t'escolta, un cicle de trobades de la candidata republicana a l'alcaldia, Montse Soler, amb els veïns dels diferents barris i urbanitzacions. L'objectiu, recollir propostes per elaborar el programa electoral de les municipals del 2027.
0: I en Comú Podem, Rubí, qualificar de molt decebedora la visita de la consellera de Salut, Olga Pané, a la ciutat. La formació critica la indefinició sobre el futur equipament sanitari, especialment pel que fa als serveis que oferirà i els terminis per fer-lo realitat.

0: I abans d'entrar en matèria, primer, com sempre, volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres en un divendres, com és en el que estem ara mateix. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, ha començat el divendres amb força núvols escampats per molts indrets de la demarcació de Barcelona i, en aquest cas, a l'àmbit metropolità, fins i tot amb algun xàfec. Aquest matí, molt d'hora, plovia amb força ganes a la costa del Garraf, també en alguns indrets propers a Mataró, per exemple, també a la costa del Barcelonès. Compte perquè al llarg d'aquest matí i migdia, encara de forma molt puntual, anirem tenint algun xàfec, però bastant intens. Compte, per exemple, als barris marítims de Barcelona capital i de les principals poblacions metropolitanes, perquè tindrem aquests xàfecs sorpresius. Quan més cap a l'interior, pocs quilòmetres terra endins, ja més clarianes, i una temperatura, si fa no fa, com la d'ahir. La tarda acabarà sent bastant agradable. El cap de setmana es presenta força tranquil, amb alguns núvols matinals, demà també al voltant del Vallès Oriental, i les temperatures aniran pujant. Sobretot se sentirà més aquesta pujada el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que ha continuat actiu un accident al vessant Llobregat. Concretament, a Cornellà, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació i a hores d'ara 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions habituals al vessant Llobregat, també al nus de la Trinitat, unes cues que arriben per la C58, per exemple, de manera intermitent des del Vallès. Concretament, un punt amb intensitat seria Sant Quirze del Vallès. Tot plegat de retruc, doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona en els dos sentits la marxa en tot el seu tram. Per altra banda, al Vallès destacaríem les retencions que hi ha, tot i que de menys intensitat a hores d'ara, però continuen sent de fins a 3,5 km entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en direcció a Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Rubí, fa 6 mesos que no registra cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 senglars infectats al terme municipal. El primer cas es va detectar entre el novembre del 2025 i el gener d'enguany a la zona oest de la ciutat, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu es va localitzar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals, els senglars morts o abatuts han donat sempre resultat negatiu. El brot, però, continua actiu. Ahir es van comunicar 5 nous positius, tot i que els casos de les darreres setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. La ciutat continua formant part, però, de la zona del risc i, per tant, es mantenen les restriccions. Així ho recordava la setmana passada el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a 3CAT.
1: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
2: A Rubí no es pot accedir a cap zona del medi natural, també està restringit el pas de persones per camins asfaltats i delimitats. Sí que es pot transitar per zones periurbanes com el parc de Can Oriol, el torrent dels Alous, en canvi a partir de la C-16 en direcció a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, l'accés està prohibit. La crisi sanitària també continua afectant les activitats al medi natural. Aquesta setmana, Rubí d'Arrel i el centre excursionista de Rubí han hagut de suspendre la caminada nocturna. També s'han vist alterades propostes com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o el rumiatge de Sant Mus. Recordem que si trobeu un senglar mort, no us hi heu d'apropar ni tocar-lo, cal trucar immediatament al 112 o als agents rurals. Tampoc s'ha d'alimentar els senglars vius ni deixar carn o embotits a prop de papereres o zones naturals.
0: I a la plana política, Esquerra ha presentat la Montse T'Escolta, un nou cicle de trobades que durà la candidata republicana a l'alcaldia Montse Soler a diferents barris i urbanitzacions de Rubí. L'objectiu és recollir de primera mà les prioritats i necessitats de la ciutadania per elaborar el projecte i el programa electoral amb el qual Esquerra es presentarà a les municipals el 23 de maig de 2027. La primera aturada serà avui al dematí al Mercat Municipal. Soler ha remarcat que aquestes trobades volen servir també per recuperar el contacte directe amb la ciutadania més enllà de l'entorn digital.
3: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment. Volem ser més presents als carrers i a les places de tots els barris de la nostra ciutat i urbanitzacions, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
2: Un dels objectius de la campanya és precisament recollir propostes dels veïns i veïnes de cara a la redacció del pròxim programa electoral. La candidata republicana defensa que les propostes no es poden elaborar només des d'un despatx i aposta per construir-les a partir de les necessitats que expressi la ciutadania. Per això Soler reivindica la importància del diàleg directe.
3: Que els barris són pels que hi viuen, i qui millor que qui viu en aquell barri perquè ens digui què ha detectat en els seus carrers, què ha detectat en el seu barri, quines problemàtiques veu, què és el que li agrada, què és el que no, i doncs poder copsar una miqueta tot el que està passant.
2: La primera trobada de la Montse T'Escolta és avui, divendres 18 de setembre, de 10 del matí a 12 del migdia, a la plaça del Mercat.
0: I seguim xerrant de política, perquè En Comú Podem en Rubí ha qualificat de molt decebedora i amb molta indefinició la visita que la consellera de Salut, Olga Pané, va fer dimecres a la nostra ciutat. La formació critica especialment les novetats sobre el futur equipament sanitari a la ciutat. Pané va explicar que el pla funcional no estaria enllestit fins al mes d'octubre i va xerrar d'un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, en lloc del centre d'alta resolució que s'havia utilitzat fins ara. El portavoc d'En Comú Podem Rubí, Andrés Medrano, considera que la visita va deixar encara més incògnites, especialment després que la consellera assegurés que el nou centre no tendrà quiròfans per fer operacions operacions ambulatoris. Medrano considera que aquesta afirmació entra en contradicció amb unes declaracions anteriors de Pané durant una visita a Sant Cugat al gener d'aquest any. El portaveu també ha criticat que encara no es conegui el contingut del pla funcional que ha de concretar la cartera de serveis i ha qüestionat els terminis i el pressupost del projecte.
4: Però ahir la consellera, en lloc de refermar-se en, els mínims que sembla que podria tenir aquest centre sanitari, veient-se un ombra de dubte, i ara no està clar. Després de la visita d'ell, no està clar si es podrà fer això. I si no està clar això, vol dir que no està clar res. Perquè de tot el que se'ns havia dit, com a espai polític, com a govern municipal, a través de Marea Blanca, per part dels responsables de CatSalut, tot està en entredit.
2: Medrano també ha criticat les formes de la visita i ha lamentat que la consellera no atengués les persones que es van concentrar ahir a la plaça Pere Aguilera. Per la seva banda, la també integrant d'En Comú Podem Rubí, Ània García, ha tornat a reclamar una gestió 100% pública de la sanitat rubinenca i ha recordat mancances històriques com les urgències pediàtriques nocturnes o el servei de traumatologia. García ha defensat que la formació continuarà reclamant claredat tant en el projecte com en els terminis.
0: I més política, perquè l'Alternativa d'Unitat Popular demanarà al ple de la setmana vinent que s'aturi la subhasta pública dels antics cinemes de Rubí. La formació, que ja s'ha mostrat en contra de la venda impulsada pel govern municipal, format pel PSC i En Comú Podem, considera que el procediment és injustificat i aposta per obrir un procés participatiu perquè sigui el veïnat qui decideixi quin ús ha de tenir l'equipament. La UP també qüestiona el preu de venda, fixat en 1,2 milions d'euros. Recorda que l'Ajuntament va comprar aquest espai de prop de 3.000 metres quadrats l'any 2004 per 2.250.000 euros. La formació critica, a més, la manca de transparència del govern municipal a l'hora d'explicar per què finalment ha descartat rehabilitar l'equipament després de defensar aquesta opció durant dues dècades. Els anticapitalistes qüestionen també que es pugui vendre patrimoni públic sense xerrar, sense passar pel ple, tot i que el procediment sigui legal. Ho explica la seva portaveu, Marina Dolcet. Marina Dolcet explicava que en el ple demanaran explicacions per aquesta venda anunciada aquest estiu per l'alcaldessa.
2: A la moció que es portarà al ple el 24 de setembre, la UP demana aturar la venda, impulsar un procés participatiu, incorporar els antics cinemes a les pròximes convocatòries del Pla de Barris. També reclama fer públics els informes tècnics, taxacions, memòries patrimonials elaborats des del juny del 2024 fins a la preparació del pressupost de 2025, quan el govern va començar a plantejar la venda de l'espai. La formació defensa que l'equipament es converteixi en un referent social i cultural, especialment per als joves, com a espai de cohesió i trobada ciutadana. Dolcet ha avançat finalment que l'AUP també presentarà al·legacions al procediment.
0: I canviant de tema, perquè setembre és un any més un dels mesos amb més noves inscripcions als gimnasos de Rubí. Els centres esportius de la ciutat han registrat un increment del 60% dels usuaris amb l'arrencada del nou curs, però molts d'aquests nous socis no mantenen la rutina durant gaire temps. De fet, 2 de cada 10 abandonen abans d'acabar l'any. Setembre es consolida així com el període amb més altes per davant d'altres moments de l'any, com podrien ser el gener amb els propòsits d'any nou o la primavera, marcada per l'anomenada Operació Bikini. El director del gimnàs Duin de Rubí, Xavi Pizarro, explica que sovint l'assistència cau de manera notable al cap de poques setmanes i assenyala també una part de responsabilitat dels mateixos centres.
5: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
2: Alhora, els professionals del sector detecten una major consciència sobre la importància de fer activitat física. Ho explica el sotsdirector del DIR, Gerard Figueres.
6: Des de l'any 2006 amb ara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
2: Per evitar que les noves inscripcions acabin convertint-se en socis inactius, els tècnics recomanen, sobretot, marcar-se objectius realistes i mantenir una rutina assumible. Una de les claus és comptar amb l'assessorament dels professionals per trobar l'activitat més adequada a l'edat i a l'estat físic de cadascú. També recomanen entrenar entre 2 i 3 cops per setmana, una freqüència suficient per començar a notar millores físiques i també en l'estat d'ànim sense sobrecarregar-se. I una tercera opció és fer activitat en grup o participar en classes dirigides, perquè el compromís amb altres persones pot ajudar a mantenir la constància i reduir l'abandonament.

0: Són les 9:17 del dematí i en aquests moments passam a conèixer quina és l'actualitat esportiva amb el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia. Ens trobem ja a les portes d'un cap de setmana, aquest sí, ja amb força competicions oficials en joc. Encara restaran unes quantes per iniciar el seu camí, però, per exemple, és l'estrena del futbol amb les categories de la Federació Catalana i la Lliga Elite, la màxima en la qual es troba la Unió Esportiva Rubí. Diumenge a les 5 de la tarda, estrena de la competició dels de Blai Martí al terreny de joc del Viladecans, equip que puja a la primera catalana a la Lliga Elite, partit el qual també servirà per estrenar els a peu de camps en directe d'aquesta temporada amb l'encontre de la Unió Esportiva Rubí a Viladecans. També diumenge, però al migdia, 12:05, Juventud 25 de setembre, Balaguer. Estrena del 20 a casa davant d'un històric, el grup 2 de la primera catalana, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó també s'estrenarà com a local, en el seu cas, dissabte a les 6 de la tarda i davant del Navàs, el grup 4 de la segona catalana d'aquest futbol masculí. Pel que fa d'altres modalitats esportives, l'Esportiu Rubí, que ja ha jugat la final de la Copa Catalunya, la va perdre. Què ha passat? Ronda en Copa de la Reina, estrena la Lliga. Serà aquest dissabte a les 8 del vespre i a Sabadell, davant del Sabadell, en la primera jornada del grup 2 de la segona nacional d'aquest futbol sala femení, amb la intenció de sumar els primers punts i posar-se allà on volen, que és a la part alta de la classificació. Estrena també en hoquei patins en línia, en categoria femenina. Els nois encara també s'hauran d'esperar una setmana per estrenar el seu camí en Liga Élite. Les noies ho faran a Madrid, perquè dissabte a 6:15 de la tarda es veuran les cares amb el Tres Cantos, amb la clara intenció de, com sempre, estar a la part alta de la classificació i lluitar per tots els títols en aquest hoquei línia.

0: Fa uns mesos xerràvem amb Clàudia Boisky, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, la antiga plataforma de famílies afectades pel CESMIC de Rubí, i xerràvem amb ella sobre les dificultats que viuen moltes famílies en aquest servei, com són les llistes d'espera, la poca freqüència de les visites i la manca de professional. Des d'aleshores, hi ha hagut alguns canvis. El CESMIC ja té nou local al barri del Progrés, i na Clàudia ja l'ha pogut visitar, però també hi ha novetats de cara al futur. Avui volem saber què és el que ha canviat realment per a les famílies, què queda pendent i com veu la plataforma aquest nou escenari. A més, també xerrarem d'un projecte molt diferent, però relacionat també amb la salut mental, que és l'associació NITSES, que precisament ha impulsat la Clàudia. Clàudia, gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres, per poder posar-nos un poquet de llum en aquest tema.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre és un plaer venir a parlar amb vosaltres.
0: Ja has pogut visitar el nou CESMIC del barri del Progrés com a usuària, no fer una visita i ja està, de veure que... Oh, que bonites les paredes. No, has pogut anar allà com a usuària. Quina impressió t'ha fet i, sobretot, què creus que aporta aquest nou espai respecte a l'anterior?
1: Sí, vam poder visitar... Ahir el meu fill gran va tenir visita amb la seva psicòloga i la veritat és que l'espai és molt més còmode. Sí que s'ha de dir que, aviam, era molt fàcil de millorar, sí, perquè l'espai que teníem era realment molt precari, però sí que és veritat que té uns espais molt amplis que sempre van molt bé per poder fer teràpia, sobretot amb criatures. I el meu fill va sortir molt content perquè la consulta té un espai a terra, vam poder seure a terra, vam poder parlar amb més comoditat, i això sempre facilita la comunicació amb infants, sobretot quan tenen problemàtiques d'habilitats socials i poden tenir més espai per desenvolupar-se.
0: Mm-hmm. Per tant, això s'està traduint també en una millora del dia a dia de les famílies?
1: Esperem que sí. De moment creiem que és d'hora encara per dir-ho. Sí que és veritat que a l'haver-hi més consultes també pot haver-hi més visites a la vegada, però sí que és veritat que seguim reclamant una freqüència de visita més elevada, perquè seguim tenint visites molt espaiades en el temps,

0: continua pendent. Perquè, clar, tenim nou espai, però no sé jo si només amb el nou espai ho estem arreglant.
1: La veritat és que actualment sí que han pogut cobrir les places que no estaven cobertes, però tot i així hi ha ara mateix dues professionals de baixa o de permís per maternitat que estan sense cobrir. Per tant, les places estan cobertes, no hi ha vacants, però sí que encara hi ha dues persones que no poden venir per situacions personals i no estan cobertes. Llavors, sí que des de la plataforma reclamem que sempre que es posi una prioritat en cobrir aquestes baixes o faltes de del personal, perquè és primordial que les criatures puguin seguir visitant-se.
0: Des que vau començar a denunciar aquesta situació, heu mantingut contacte amb Salut. Si avui haguessis de fer balanç dels compromisos que es van posar sobre la taula, què diries que s'ha complert? I què diries que falta avui? Quina mirada!
1: Home, la veritat és que suposo que sempre estem a temps de demanar més. I tot i així creiem que la salut mental és el final de la cua de la salut i valorem que és primordial pel benestar de les persones i realment creiem que falta que hi hagi com més proactivitat o més interès en posar molts més recursos en salut mental. Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible, ja que la majoria necessitarien visites amb una freqüència mínima cada dues setmanes i no està sent així.
0: Aquesta és la principal demanda?
1: Sí, primordialment sí. Sobretot també ens agradaria que s'impulsessin més els grups de teràpia, perquè ara mateix costa molt, estem la majoria de criatures amb una llista d'espera també eterna per fer grups de teràpia, grups per les famílies també de recolzament, perquè moltes vegades ens sentim molt soles i no tenim totes les eines que ens agradaria tenir per portar el dia a dia amb les nostres criatures a casa. I després hi ha una peça clau, que és la teràpia ocupacional, que a dies d'avui, ara mateix al CESMIC, únicament hi ha pel CESMIC en si, no hospital de dia, només hi ha una persona en mitja jornada. Llavors, evidentment, no pot cobrir ni... És que no et sabria dir el percentatge, però molt poc. I creiem que la teràpia ocupacional és primordial per les criatures que tenen problemàtiques en salut mental.
0: Uh-huh. Dimecres, la consellera Pané va anunciar un canvi important. Salut ja no planteja ampliar el CAP a Sant Genís per incorporar-hi els serveis de salut mental i aposta per concentrar-los en el futur hospital. Com rebeu aquest canvi de plantejament?
1: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi, que existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà i que no arribi mai, perquè no podem oblidar que el CESMA i el CAST segueixen en un edifici amb una situació molt precària i que necessita també un espai adequat, igual que la necessitat del CESMIC. I per ara no sabem si es preveu un local temporal de la mateixa manera que el CESMIC o pretén esperar-se i quedar a l'antic Ferran Salses, on la veritat la situació deixa molt que desitjar.
0: En aquest sentit no vos han comunicat cap millora ni cap canvi ni no hi ha res previst.
1: De moment que nosaltres tinguem notícies, no.
0: Vos preocupa que concentrar tots els serveis de salut mental en aquest nou hospital pugui fer-los menys accessibles per a algunes famílies?
1: Esperem que l'accés a l'espai es sigui adequat, que hi hagi les suficients autobusos, que hi hagi el suficient espai per si es va amb cotxe personal. no patim excessivament si el servei és adequat. És a dir, mentre tinguem les visites que necessitem, la freqüència, i hi hagi tots els serveis, i si realment aquest nou espai

0: promou que hi hagi doncs, aquests grups de teràpia que parlàvem, que hi hagi una atenció molt millorada, que les llistes d'espera es redueixin. L'emplaçament és secundari. Sí que és veritat que sempre hem de tenir en compte que hi ha moltíssimes persones que necessiten poder-se desplaçar i que hi hagi facilitats de desplaçament. Però esperem que sent un centre de salut on hi haurà moltes altres casuístiques d'altres tipus de salut, d'àmbits, el tema dels autobusos i la manera de transportar-se sigui adequada.
1: Uh-huh. Dimecres tu estaves en aquesta visita de la consellera. No sé si com a plataforma li vareu poder fer aquestes reivindicacions després de sentir aquest anunci?
0: Vam tenir molt poquet temps, però sí que en el moment de saludar jo vaig aprofitar, perquè aprofito qualsevol moment, per dir-li que l'espai estava molt bé però que necessitàvem freqüència, perquè és el que més necessitem, freqüència, i que les llistes d'espera es redueixin, uh-huh. perquè és realment el problema principal. O sigui, ja, com he repetit abans, si l'espai és fantàstic però no el podem fer servir tot el que necessitem, tampoc serveix de massa.
1: Què va contestar la consellera?
0: Que estaven treballant.
1: Estamos trabajando en ello.
0: Sí que després, quan ella va fer el seu parlament, vam notar una mica que va deixar anar la responsabilitat de la salut mental dels infants i les famílies, dels infants i els adolescents a les famílies. Sí que va fer servir molt el tema de les pantalles. Va dir que hi hauria un nou programa de la Generalitat amb les pantalles, però està clar que la gran majoria de la problemàtica de salut mental no té a veure amb les pantalles. Llavors sí que trobem que va deixar recaure molt la responsabilitat en les famílies quan no és així. O sigui, estem vivint en una comunitat molt individualitzada on està clar que la salut mental s'està veient afectada.
1: Uh-huh. Canviem un poquet de tema, perquè més enllà de la teva experiència amb el CESMIG, has impulsat un nou projecte, el projecte Netses. Què és Netses i per què vas sentir la necessitat de que calia crear-la?
0: Doncs mira, Netses ve precisament d'això que parlàvem de la individualitat, no? Des del meu punt de vista, considero que la salut mental, quan no hi ha una comunitat, quan no hi ha un suport amb tota la ciutadania i les entitats que treballen per les persones, es veu afectada. I també hem valorat, l'associació Netses l'he impulsat juntament amb el meu germà i una companya que es diu Noemi. Valorem que no tota la salut mental té per què ser clínica, sinó que hi ha una gran part que és comunitària. Llavors, la idea de Netses sorgeix una mica per veure que hi ha aquesta mancança entre, precisament d'aquí ve el nom, entre Netses, entre les persones, les entitats, les administracions públiques i tots els serveis que existeixen, que realment fan una feina per la salut mental, però estan de manera aïllada, i la nostra idea era fer un nexe entre totes elles.
1: Uh-huh. Xerreu de salut mental comunitari. Què significa això en la pràctica i què pot fer una ciutat com Rubí per cuidar la salut mental més enllà dels serveis sanitaris?
0: Doncs per la nostra manera de veure-ho, la comunitat és sanadora. Realment, quan hi ha altres persones que pateixen la problemàtica similars a la d'un mateix, sempre el suport mutu és indispensable. I després, per altra banda, quan una persona s'aïlla, es queda a casa, no fa activitats, no té estones de lleure, la seva salut mental es veu afectada. Per tant, la salut mental comunitària seria una mica la idea d'ajuntar-nos, d'intentar fer activitats, d'intentar impulsar activitats amb totes les entitats que ja existeixen a Rubí, intentar fer nexes entre elles, perquè el sentiment de pertinença, el sentiment de fer activitats, n'hi ha moltes que està molt demostrat que a través del lleure, l'artesania, l'esport, es pot millorar moltíssim la salut mental i no té per què ser sempre des d'una visió clínica.
1: Uh-huh. Precisament el Dia Mundial de la Salut Mental heu creat paraules que creen Netses. Expliqueu que qualsevol persona podrà aturar-se, escriure una carta, un relat, un poema o simplement fer una reflexió, per què heu escollit les paraules i l'escriptura com a punt de partida?
0: Mira, des de la meva pròpia experiència amb salut mental, a l'escriure, el cervell fa com una feina que no és la mateixa que parlant. Expresses d'una altra manera tot el sentiment que tens i hem pensat que impulsar l'escriptura per poder expressar el que un sent sempre és sanador. Llavors vam pensar que seria una bona manera de poder adjuntar tot el pensament que hi ha a Rubí, totes les idees que té Rubí sobre què és la salut mental, com lluitar contra l'estigma de la salut mental, i volem intentar que tota la població s'acosti, pugui redactar, pugui escriure o pugui expressar de la manera que sigui, inclús si hi ha criatures i volen dibuixar, perquè per elles és més fàcil expressar-se a través del dibuix, seria fantàstic. Intentar fer una unió, un conjunt de què creu que és la salut mental la nostra població.
1: I què t'agradaria que passés quan una persona llegeixi el missatge d'una altra en aquesta activitat que heu programat?
0: Home, seria fantàstic que hi hagués pues, els nexes, que estem parlant sempre amb el nom de la nostra associació, que es puguin trobar persones que tenen les mateixes inquietuds o les mateixes necessitats o amb entitats, seria fantàstic, i que es puguin crear vincles i que hi hagi pues, una força amb la comunitat.
1: Després de tot el que has viscut aquests últims mesos, tant des de la plataforma de famílies com ara amb Netses, que comença a caminar, què creus que necessita Rubí per cuidar millor la salut mental dels seus ciutadans?
0: A veure, hi ha una gran part que no està a les mans de la població en general, que seria, evidentment, quan una persona té problemes d'habitatge no tindrà una bona salut mental, quan una persona té problemes per omplir la nevera no tindrà una bona salut mental, però deixant de banda tot això que no podem oblidar, perquè no és fàcil, creiem que la comunitat és primordial, i si la veïna necessita suport i recuperem aquesta comunitat, aquesta manera de cuidar-nos entre nosaltres, de fer vincles entre les nostres veïnes i poder treballar conjuntament en el benestar general, seria fantàstic.
1: I ara, ja per acabar, si haguessis de deixar tu una sola paraula en aquestes paraules que creen Netses, quina seria?
0: Vincles, probablement, vincles.
1: Molt relacionada també, sí, amb l'associació, eh?
0: Sí, sí, però els vincles per mi són primordials.
1: Molt bé. Clàudia, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tant el projecte de Netses com a tot el que està passant amb el nou edifici del CESMIG i tot el que ens espera. Estarem pendents per veure si s'acompleixen totes aquestes reivindicacions que teniu i per si s'aconsegueix que Rubí encara tingui una millor atenció a la salut mental.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Bon dia.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
6: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
6: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
6: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
6: Jejejeje.
7: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
8: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
7: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això.
8: Sempre volem massa i necessitem... Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: Com hem trobat a faltar aquesta cinto, eh?
1: Oh, jo també.
0: T'he de confessar que jo algun dia m'he posat la cançó en el cotxe per escoltar-la, perquè és molt xula. Albert Soler, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Molt bon dia.
0: ¿Quién eres tú?
1: ¿Qué
0: has fet amb Albert Soler?
1: ¿Quién está en este cuerpo? Doncs, mira, sóc l'Albert Soler, sí. Però m'ha agafat, sí, exacte, una mica Darth Vader... O padrino, exacte. Sí, padrino, més aviat.
0: Sí.
1: Doncs res, aquests refredats de canvi de temps que m'han enganxat de ple, però vaja, bé, estem ja de sortida. M'ha quedat aquesta veu tan bonica per fer falques de ràdio, que després amb el José en farem algunes.
0: Hem d'aprofitar, eh?
1: Aprofiteu.
0: Hem d'aprofitar. Bueno, lo importante es que estàs bé,
1: estic
0: aquí i que torna l'escàner setmanal.
1: Correcte.
0: Mantendrem la secció igual?
1: Exacte.
0: Entenc?
1: De moment, home, abans de fer canvis, deixem que es consolidi, no?, una secció i que agafi una mica de pes i d'aquí uns anys ja en parlarem. Però sí, no, jo crec que de moment, segurament, igual no en seré conscient, però alguna paraula repetiré de l'any passat, perquè al final se m'acabarà el vocabulari. Però en tot cas, sí que mantindrem la mateixa idea, la mateixa estructura. Escollo 5 notícies que han passat durant aquesta setmana, que hem publicat a Ràdio Rubí durant aquesta setmana, i busco una paraula que fa de nexe d'unió entre totes elles. I aquesta setmana, la paraula, li vaig estar donant moltes voltes, no era fàcil, i la paraula és escoltar.
0: Mira,
1: o el verb, escoltar.
0: La teva veu l'escoltam, de moment, perquè ha hagut algun moment que no l'hem escoltada.
1: Jo crec que dimecres potser no l'haguéssiu escoltat.
0: Interessant, lo d'escoltar. Primera notícia de la setmana.

0: Doncs una família rubinenca que té un fill amb sordesa, és a dir, que no pot escoltar, demana al Consell Comarcal del Vallès Occidental que els escolti i que mantinguin el pagament del transport per al CIAL, que és el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge que hi ha a l'escola de Bellaterra on porten el seu fill. L'any passat ja vam explicar que el Consell Comarcal havia decidit canviar les rutes del transport subvencionat que recollien infants amb sordesa de diferents municipis per dur-los fins a aquesta escola especialitzada que hi ha a Bellaterra, i que ja amb aquest canvi de rutes aquests autobusos ja no passarien per Rubí ni per Sant Cugat. De Rubí hi havia quatre famílies que agafaven aquest autobús. El departament ha buscat una solució per a aquestes famílies i ha habilitat un altre CIAL dins l'escola del Bosc, per evitar, evidentment, que les famílies de Rubí s'hagin de desplaçar a Bellaterra. Però la Laura Jurado i el Jesús Martínez han decidit que el seu fill de 3 anys continuï a Bellaterra perquè els hi agrada l'espai, i van venir aquesta setmana a Ràdio Rubí amb tu i ho van explicar.
1: Pues que continuen assumint el que estaven assumint fins ara, que això no ha sigut una decisió nostra, no ha sigut una decisió de la família, de que ens hem mudat de ciutat, o sigui que volem anar a aquella escola sí que sí. O sigui, nosaltres ens van enviar allà perquè deien que era la millor escola que podia tractar el nostre nen, i estem allà molt contents. Ens han ajudat moltíssim en aquest any, en I3, l'Aram ha evolucionat moltíssim en aquest any, i ara, per un problema de diners, per transport, ens demanen canviar-nos.
0: La veritat és que és una situació complicada perquè ells no van triar d'anar a Bellaterra, i un cop ja s'han acostumat a anar en aquesta escola, el nen està bé, doncs ara els diuen que per una qüestió econòmica, com explicava la mare, la Laura, doncs han de canviar, no? I, bueno, això no sempre és senzill.
2: No, és bastant difícil, i més amb un nen tan petit que ha de fer l'adaptació i hauria de fer, a més de les seves dificultats, una nova adaptació en una altra escola. Està complicada la situació. Va, segona notícia.
0: Pamela, no sé si te n'has adonat que hem començat una mica d'hora la campanya electoral.
2: No, jo crec que no,
0: eh? No. Doncs no voldria ser jo qui et faci adonar-te de la realitat, però sí, els partits comencen a prémer l'accelerador de les eleccions municipals del maig de 2027. Tots ho fan, eh? N'hi ha que ho expliquen més i altres que no. Ara hi ha molt costum, no?, d'explicar tot el que fas a les xarxes, etc. I, doncs, Esquerra Republicana posa en marxa avui una d'aquestes actes de campanya. De fet, d'aquí res, un quart d'hora, a les 10, a les 10 del matí. I la campanya es diu La Montse t'escolta. Que bàsicament és, que la Montse, per un costat, s'estrena com a candidata, per tant, ha de fer aquesta tasca de donar-se a conèixer, i anirà passant pels diferents barris de Rubí, plantarà una taula, dues cadires, i es posarà a escoltar les propostes dels veïns, segons Soler, per construir el seu programa electoral.
2: A veure, això d'escoltar està superbé, però això ho fan tots els partits, no? No és una novetat.
0: En cap cas. L'Anna Maria Martínez fa temps que fa trobades de l'alcaldessa als barris, el Juan José Giner munta carpes al carrer i també en diferents barris i escolta els veïns, i altres potser fan reunions de caràcter més privat, però tots ho fan, això d'escoltar. Ara, que un cop governin facin allò que els han demanat, això ja és un altre tema.
2: Ui, tens raó en això. Tercera notícia de la setmana.
0: El 8 de setembre, com bé sabem, nosaltres dos que som pares, va començar el curs escolar, i va començar amb una nova vaga de mestres i professors de les escoles i instituts públics. Tot i que va tenir menys impacte que en les últimes del curs passat, perquè no la van secundar tots els sindicats que representen els docents, la queixa principal és que no els escolten, que no fan cas a les seves reivindicacions, que fa anys que arrosseguen. Aquesta setmana van venir aquí també al Rubí al Dia dos d'aquests sindicats. El més beligerant de tots és el de l'USTEC, el sindicat majoritari. Escoltem a la Marina Ruiz, membre del secretariat nacional de l'USTEC, que té dubtes del pla anunciat del govern de climatitzar totes les aules de Catalunya en 5 anys.
3: Una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? Ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, sobretot a primària, infantil, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats, és a dir, en aquests 5-6 anys, què farem?
0: Com a pare de l'escola pública entenc les queixes i reivindicacions dels mestres i també sé que si no molestes, les vagues no serveixen per res i a qui es dirigeixen les vagues, que és diguem, els polítics, doncs si no molestes a certs sectors, doncs no fan res. Però en aquest cas els que surten més perjudicats són els nostres fills i jo crec que cal fer una crida perquè el departament també posi de la seva banda, els sindicats posin de la seva banda i es posin d'acord d'una vegada i que aquest curs no sigui com el de l'any passat. Que hi ha molts nens i en aquest cas, jo puc parlar, el meu nebot va fer la selectivitat l'any passat i sembla que es va perdre com 20 dies de classe. No vol dir que li sortís millor o pitjor per, per això, però segur que no va ajudar en aquest cas. I ara aquest any em toca el meu fill li toca fer la selectivitat al setembre, al juny, i per tant, ostres, doncs m'agradaria que pogués fer com a mínim totes les classes i després que sigui el que Déu vulgui.
2: Clar, perquè al final no deixen preparar els infants, com se queixen de que no estan lo suficientment preparats, però tampoc aquí tots tenen que fer el que tu deies, acostar posicions pel bé dels infants. Quarta notícia.
0: No és habitual escoltar l'autocrítica d'un responsable polític. Per això crec que és notícia escoltar això.
4: Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina, l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'Incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients.
0: És l'Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí, que va venir aquí al Rubí al dia i va admetre això, que no han pogut fer prou per disposar dels habitatges de protecció oficial que els demanava la ciutadania de Rubí. Per tant, crec que, bueno, és notícia a vegades quan un diu, mira, no hem fet prou, ja està bé. També va prometre que faran molt més, però vaja, no, ja ho trobareu tot a Ràdio Rubí.
2: Abans deies que ja havia començat la campanya electoral, no?
0: Sí,
2: pues
0: sí.
2: Aquí ho tenim.
0: Aquí ho tenim, i tant.
2: Arribem ja al final. Última escolta de la setmana.
0: Doncs a molts ciutadans de Rubí i també a una part del govern de Rubí, en concret d'en Comú Podem, no els ha agradat gens escoltar el que va dir la consellera de Salut, Olga Pané, com tornava a retardar i a igualir el futur hospital de Rubí.
2: Ves que l'hospital ja té 50 noms, perquè hem passat de cara a Caixa, no, jo ja no sé com dir-li.
0: De moment, hospital segur que no, perquè sembla ser que no hi haurà ni quiròfans. Per tant, imagina't ja la igualida absoluta d'aquest hospital històric Vicente Ferrer, que al final que li diguin com vulguin i que el facin ja, però la gent està una mica cansada.
2: Sí. Si a més, si no fos un tema tan important, els ciutadans desconnectarien per cansament, com fan amb moltes altres coses. Així que, a veure si al final podem tenir un hospital, centre o el que sigui, però que funcioni d'una vegada.
0: Ah, exactament. I que els ciutadans hagin de Rubí hagin d'estalviar-se anar a Terrassa per tot.
2: Exacte. Albert, moltíssimes gràcies per aquest escàner setmanal. T'esperam la setmana vinent.
0: La setmana vinent i espero que amb la veu ja de l'Albert Soler.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I avui canviem el Rubí en dos minuts per curiositats amb la Sabíem què.
1: Sabies que...
2: Quan pensem en les formigues, solem imaginar insectes que només viuen uns quants mesos. Però això depèn molt del tipus de formiga i, sobretot, del paper que ocupa dins de la colònia. Les obreres acostumen a tenir una vida relativament curta, mentre que les reines poden arribar a viure més de dues dècades. En algunes espècies, una reina pot començar una colònia i continuar produint ous durant molts anys. Durant aquest temps, pot generar milers o fins i tot milions de descendents. El seu cos està especialitzat en la reproducció i no necessita sortir habitualment a buscar aliment ni exposar-se als mateixos aquests perills que les obreres. El més sorprenent és que la longevitat d'aquestes reines és extraordinària comparada amb la mida del seu cos. En molts animals petits, el metabolisme elevat acostuma a anar associat amb vides relativament curtes, però les reines de determinades espècies de formigues semblen escapar d'aquesta regla. Els científics estudien aquests insectes perquè poden ajudar a entendre com funciona l'envelliment. Algunes reines mantenen durant molts anys unes funcions fisiològiques que en altres animals es deterioren molt més ràpidament.

0: I nosaltres, com sempre, volem fer-vos una recomanació musical per a la jornada d'avui, que la fa el nostre company Robert Fernández.
1: Ghost Train! Es nuestro nuevo single, es nuestro nuevo compact disc.
2: So en directe. So en directe que podreu reviure avui mateix. Sí, perquè per tancar la setmana, per tancar la setmana de recomanacions de música, doncs què millor que fixar-nos en allò que passa dins de l'escena local. Aquesta tarda comença el Red and Black Festival 2026. Dos dies plens d'actuacions en directe. Per tenir tota la informació, escolteu d'aquí una estoneta, cap a quarts d'onze, em sembla que és, l'entrevista amb els companys del Rubí al Dia i els amics de l'Espai Sociocultural de la CGT. I aquesta tarda, a partir de les 19 hores, doncs, en el Rubí Sound, entrevistarem el Santi Úrsul, que desgranarà tots els concerts d'aquest festival, Red and Black Festival, i també part de la programació, ens avançarà part de la programació de les properes setmanes a l'Espai de la CGT. Esteu escoltant el Sunday Ghost Blues. Aquesta nit, aquesta tarda nit, a partir de les 20 hores, a la plaça Ensell Claver. No us ho perdeu. Red and Black Festival amb els amics de la...

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
1: Encara sé com és la gent normal.
0: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
2: Gent normal com tu.
3: És la 1 de la matinada.

Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenny Shourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Comencem aquesta segona hora de Rubí al dia, doncs escorxant la realitat en aquest escorxador, que no és només que posar una sèrie de mirades a aquest escorxador, ja posen cares de dir, estem escorxant la realitat? Doncs sí, cadascú doncs, la va desgranant també i obrint doncs, de la forma que passa a través dels seus pensaments i emocions. De què xerrarem avui? Doncs tenim a la Pamela Martínez per explicar-nos alguns dels temes que posarem sobre la taula.
2: Doncs avui xerrarem que des del 2006 s'ha passat del 64% al 72% de la població adulta que fa alguna activitat en algun gimnàs. O no. Fa o no. Ja ens direu, a veure, els tertulians, a veure si formeu part d'aquest percentatge o no. A més, fa 6 mesos que no hi ha cap positiu de pesta porcina a la nostra ciutat, tot i que tenim les restriccions i ha obligat, per exemple, a suspendre el més proper, que és la caminada nocturna d'aquest any. Per una altra part, avui vull xerrar tan ràpid que al final vaig juntant paraules que no toquen. En la plana política, En Comú Podem ahir va qualificar de decebedora i insatisfactori la informació que va donar la consellera Pané sobre l'Hospital de Rubí, que ja sabeu que ja no és un CAR, que és un CAIS, que ja no sabem ni el que és, perquè...
1: Sí, a la propera roda de premsa veurem la nomenclatura, no? Es podria anar seguint també un històric de la nomenclatura, també.
2: Sí. D'aquí poc serà un hotel, perquè ja no té quiròfans, ja no sabem per on anar. I també volíem comentar-vos el despropòsit amb el català al judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre, que la intèrpreta era especialista en rus.
1: O sigui, deu sonar rus el català. Eh? A l'audiència deu sonar rus. Com és rus? Mira, posa rus. I això que he llegit, que era un contracte de 2,2 milions d'euros amb una empresa de Granada que justament treballa... Bueno, ara xerrarem. És que ja se me'n va, tu.
2: Bueno, ànims a tots.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: Vinga, adéu.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Doncs som-hi, comencem amb els nostres tertulians avui, que tenim de nou. La setmana que ve no vindrà, però avui sí que la tenim, o sigui que... Rosa Latorre, crec que la setmana que ve no vens, no?
4: Sí.
1: Ah, sí, m'ha confós,
4: vaja,
1: jo.
4: Vaja, si m'hi voleu, jo crec que sí.
1: Sí.
4: Es confós.
1: Llavors...
5: Bon dia.
1: Ja, bon dia. Bon dia, Lídia Juste.
5: Perdó. Crec que es confós la data. Bon Hi ha dia, una altra cosa dia, a la que sí. no pot venir.
1: Ah, vale, perfecte. Carme Puma... La... Pomeret tampoc pot venir la setmana vinent?
6: No.
4: Ah, sí. Bon dia.
1: Oh, clar,
4: no,
1: sí.
4: Jo sí que puc venir.
7: Ja comencem.
1: És com el gimnàs,
5: falta,
1: això.
5: Falta.
1: O sigui, aquí falti. Ara parlarem del gimnàs.
5: Uns aurons i ja està.
1: Però si la setmana vinent...
5: No descobraré d'avui l'agost. De veritat. No podré venir.
1: No podràs venir.
5: Estaré treballant per Rubí, per això. Estaré en una fira de teatre.
4: Ah.
5: Treballant.
1: Ah, si ara treballes... ens ho expliques. Ara ens
7: o sigui,
1: expliques.
7: Quan jo vaig a un concert, treballo per Rubí, no?
5: Claro.
1: Joan Manuel vale. Fernández, Pulpa, també. Bon dia, eh? Bon dia.
7: Vale.
5: Bon dia.
1: Que, Carme, saps? Aquesta setmana, dimarts, crec que va ser, vaig anar a veure a Barcelona coses que cauen del cel.
5: Sí.
1: No sé, és preciosa, meravellosa.
5: Una obra... Víctor Borràs.
1: No ho sé de qui era, perquè no ho sé de qui és, això queda malament dir-ho, sé que era la Casa Lizalde, però vaig arribar, em van convidar, has de venir a veure aquesta obra, excepte tu, i no sé de qui és.
5: El llibre és preciós.
1: Però
5: és del Víctor Borràs.
1: Sí, doncs la posada en escena, l'actriu que hi ha, que és meravellosa aquella dona, o sigui, i l'actor que... Bueno, hi ha un músic també, però és d'aquelles obres de letall.
5: Un tema que no es tracta massa amb la literatura.
1: Oh.
5: Tracta de les residències d'avis.
4: Hombre.
1: Molt xulo. Doncs, coses que cauen del cel. Ara que m'ha vingut això. Que dèieu que si no la setmana vinent, recordem que aquesta tertúlia, aquest programa, qui està al comandament tècnic, qui fa que tot això soni com ha de sonar, qui punxa, qui fa tot, José Malagón de 9 a 12. Ei, que no els has... No,
7: no
1: els has...
7: Eh?
1: Que no els has tingut que posar aquesta vegada, José.
5: No, clar que no. Nosaltres ja fem els efectes.
1: Sí. Estaria molt bé, també, fer com una secció, tot que en lloc digital, així de com es feia abans. Analògica, sí,
5: efectes sonors, clar.
1: Perquè això sí que en deu saber vosaltres i deu saber molt d'efectes,
6: no? Els primers anys de la Marató de Contes, ella venia i venien altra gent i feien uns contes.
5: Sí.
6: Però això, per exemple... A la sala, fantàstics, amb tota mena
5: de sorolls. Qui era molt especialista en el tema aquest d'efectes sonors i tal, era el Xesco Caballero. Llavors, bé, si jo què sé, si explicàvem un conte que algú anava a cavall, doncs ell feia...
6: Sí, el Xesco.
5: I feia aquelles coses d'efectes de sons.
7: Heu de recuperar un guió d'un programa, guió fet per en Joan Manuel Tresserres, que vam passar en una festa major per Ràdio Rubí.
5: Sí,
7: a la matinada, a més a més.
5: Algú de bruixes?
7: Sí.
5: Ah, recordo.
1: Per què, per què? Perquè hi havia molt d'aquests.
7: Era interessant.
5: No, i s'han fet moltes coses buscant efectes de so i en aquest cas doncs fer-los és una mica més complicat.
1: Mira, la Rosa l'està fent clavat.
5: Un efecte de so.
1: Que és boníssim, digues.
5: No, però això, oi, que realment se n'ha de saber, vull dir que no és tan senzill, vull dir, però sí que hi ha coses que més o menys tothom la sap, no? Allò del paper d'alumini i tal, que sembla que facis tempesta, vull dir, hi ha tot cosetes.
1: Ostres, seria molt maco tenir un dia portar dos o tres estris i fer-ho com es feia abans.
5: Els cocos, un parell de cocos,
6: el mantim peitant.
5: Sí, ja dic, lo de la tempesta, el paper d'alumini. No recordo molta cosa més, però es pot buscar. Ja ho buscarem, va.
6: Va, Toni.
1: Va, seria molt...
6: I una tertúlia ho fem. Vinga, va.
1: Vinga, una tertúlia ho fem. Sí, si podeu portar alguna cosa així pel proper dia, mira, vaig a fer el sop de... No sé, ja pensaré jo també.
5: Depèn de l'actualitat política. Si ve molta tempesta, farem...
1: Que
6: vindrà.
7: Ara en sols... En sons ara estic.
1: Bueno, hi hauria el so d'espera de l'hospital, que no sé com seria, com ho podíem fer.
5: No podem fer una ambulància.
6: Gent remugant.
1: Mira, la Carme Pomareda és el...
7: Jo ara de sons estic molt bé, eh? Amb la neta, quan explico contes i això...
5: Fa sons, ella, no?
7: És un moment idoni, eh? Si voleu
1: és veritat,
7: fer alguna cosa.
1: És veritat.
7: Sí, perquè... Faig molta pràctica.
5: A l'espera serà la bufada o allò de... Porta estenca. Porta estenca.
1: Mira, fa un moment parlava amb el Manel Martori, que el tindrem la setmana que ve. Tindrem una entrevista que ha tancat la botiga i em deia... que us escolto molts dies, però estic treballant, dieu el telèfon al principi, després ho digueu un moment, jo vull trucar quan dieu alguna cosa, però ja no me'n recordo del telèfon del directe. Per tant, és veritat, és ràdio. Clar, si algú està en una botiga i nosaltres diem el telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960, estàs amb un client, una clienta... I després...
5: Ara el Manel l'hem de renyar, eh?
1: Per què?
5: Perquè són molts anys. No et saps, Manel, el telèfon 59-60, són molts anys. El que passa que jo ho entenc, que se'ns en va del cap, llavors ja no te'n recordes.
1: Sí.
5: S'ha jubilat el Martori, no pot ser.
7: El Manel...
5: Ara què farem?
1: Crec que té 78 anys, eh?
7: Sí. El Manel em consta que ens escolta molt.
5: Sí. I des de fa molts anys.
7: Jo de tant en tant me'l trobo pel carrer. L'altre dia vas dir que no sé de quant.
1: Sí. Manel, t'enviem una salutació.
5: Una abraçada.
1: Si vols, una abraçada geganta. Si vols saludar... Bueno, ara estarà amb una glienta. 93-588-5960. Però t'escoltarem igualment la setmana vinent, però escolta, que si et vols saludar aquí a la taula. Anem a la Lídia Justa, a la Rosa La Torre, al Joan Manel, a Fernández, a la Carme Pomareda, doncs benvingut també. Que ahir vam entrevistar... Comencem per aquí, perquè la gent, el mes de... Em feia molta gràcia, aquesta entrevista, perquè, clar, arriba el mes de setembre, que és com el gener, no?, que dius bons propòsits.
5: Ah, clar.
1: I és, vaig a primar-me, vaig a fer esport, entre molts altres, els idiomes, les escoles, etcètera, no? I llavors vam convidar, per una banda, el director del Duin amb una tècnica, i també vam convidar, doncs, el DIR de Sant Cugat, que va estar el sotsdirector, el Gerard Figueres, el Xavi Pizarros, el director del Duin 25 de setembre, perquè hi ha una... Hi ha molta gent que s'apunta, però que després de 4 o 6 setmanes doncs, ja deixa d'anar al gimnàs. No? Això és el complicat. No? Llavors hi ha els clients fantasma, que són els que paguen, No, no van al gimnàs.
5: Sí, no els coneix ningú.
1: I m'entenen. Però ens deien que cada vegada succeïa menys, això. I apuntava que s'havia passat...
5: Jo em conec uns quants,
1: Sí, bueno... Sí, sí, de que s'havia passat del 64 al 72% de la població adulta que fa alguna activitat en algun gimnàs, s'incrementa molt també, doncs és l'increment més gran, més que després al mes de gener, més que per l'operació biquinis ara al setembre, no? Però que això, després de 4 o 6 setmanes, que ja no passa tant, en realitat, i que, i això sí que és veritat, que els gimnasos, perquè per intentar que això no passi i que la gent troba aquest espai, s'estan creant més espais de socialització. Això ho fa molt, per exemple, el DIR, que crea grups també, no només de WhatsApp, sinó fan festa també, per quedar després, i intenten que sigui un espai. Però també ho fan els gimnasos del poble, també. Parlava fa poc amb una persona de Cardedeu que m'explicava que la comunitat que es generava també, i aquest estar, aquestes amigues que es troben cada dia i que quan un arriba content, i que quan arriba plorant troba també aquell caliu i que troba de totes es troben allà i que després acaben sortint, és una forma també dels gimnasos de fidelitzar i de crear hàbit, no? Llavors us volia preguntar per això, perquè nosaltres ja tenim tots una edat i en més d'una ocasió doncs, hem pensat en aprimar-nos, en agafar l'hàbit de l'esport, etc. I que complicat és,
8: sí,
1: no? Bueno, mantenir un hàbit i si heu notat, tens... no?
6: És, no, bueno, no necessàriament per aprimar-se.
1: Per motius de salut.
8: Per moltes...
5: Pel benestar, coses, no? Quan ho incorpores a la teva... És allò que no sé si funciona o no, però diuen el dels 21 dies. Saps aquella teoria que diuen dels 21 dies, que si tu fas una cosa durant 21 dies, llavors ja...
8: La incorpores, sí, això diuen. Sí,
1: en el cas del gimnàs, no, perquè ho abandonen després de 6 setmanes.
5: Sí. No ho sé.
1: Un percentatge.
5: Però no és tan... A veure, depèn del temps que tinguis, també, perquè si tens canalla petita o així, suposo que la prioritat, poca estona et deixen per i estàs treballant, poca estona tens per anar al gimnàs. Però sí que és cert que jo, per exemple, sempre he intentat fer alguna cosa, hi ha hagut temporades que he fet menys, hi ha hagut temporades que he fet més, però ho tinc incorporat. Jo no faig ni peses ni coses d'aquestes que està tan de moda ara per posar-te, no. Jo, al principi, on hi ha el crac, que hi havia un gimnàs amb la Pepi Vila,
8: sí, ja hi anava... I el Robert.
5: Vull dir que sempre he anat fent que si pilates... Ara el que faig molt és ioga i faig marxa nòrdica. I em falta. Per exemple, jo l'estiu, me'n vaig de vacances, me'n vaig i me'n duc els pals.
1: Clar.
5: Encara que no sigui un lloc de muntanya que sàpiga que allò...
1: No, no, no cal,
5: pals
1: no
5: per
1: cal.
5: Fer la marxa nòrdica, vull dir que perquè... No sé, jo penso que és un tema de... Jo penso que és un tema d'hàbits, que igual que tens l'hàbit, a lo millor, jo què sé.
8: Però que la nostra generació no el tenia tan incorporat, aquest hàbit.
1: No.
8: Entre altres coses, perquè no ens el promocionaven.
5: I no n'hi havia, tampoc, gaires de vegades. No. Hi havia el de la Pepi.
8: Sí, no, jo també Pepi vaig anar durant uns quants anys. Sí. Que no era una indicació d'aquelles de dir, escolta, és que per estar bé, un s'ha d'alimentar correctament, ha de fer exercici, ha de fer... Si això ha anat incorporant-se, no?, cada vegada més, poc a poc, i és cert que si no ho incorpores a una determinada... I no a l'escola, i no en una entitat, no, sinó que tu personalment vulguis cada dia o cada aquest temps doncs, fer això. A mi m'ha passat. Ara bé, què passa? Arribes a una altra edat de la teva vida, no? Llavors la recomanació és, faci vostè alguna cosa, moguis, no sé què, pipipipa. I dius, va, molt bé. I vas intentar buscar, no?, un espai o el que sigui i tal. I és cert que... acabes incorporant-te a poc a poc, i si has encertat amb allò que has triat per poder fer una mica d'exercici i tal, és cert que arriba l'estiu i ho trobes a faltar, no? Jo faig rehabilitació dins l'aigua, allà a Can Rosers, que per cert aprofito per dir, no n'hi ha prou, no tenim prou de piscina, Rubí, fatal, som molta gent gran cada vegada més.
1: Els vaig convidar també, no vaig rebre res.
8: Bé, no, però en aquest cas no, jo el que dic és que això, que ens falten instal·lacions,
5: i tant,
8: bé, perquè
5: així
8: no podem anar. Però vaja, que sí, que ho trobes a faltar.
5: Sí.
8: Jo vaig dir, el dia que jo trobi a faltar un esport, va, feu palmes, no? I quan a final de temporada vaig dir, ostres, i ara estarem 2 mesos sense venir, me'n dic, eh?
1: Que, relacionat amb el que deies, anem a escoltar el Xavier Pizarro, que és el director del Duin, i a Gerard Figueres, que és el sotsdirector del DIR.
9: Hi ha un cert percentatge bastant elevat d'abandonament del gimnàs a les 4, 6 setmanes, 8, i en aquest cas jo crec que és responsabilitat dels centres esportius poder donar aquest acompanyament inicial, perquè molta gent de la que s'apunta és gent que no té experiència esportiva.
10: Des de l'any 2006 amb ara, diguem, hem passat d'un 64% a un 72% de la població adulta que fan activitat física en algun gimnàs. Vol dir que a poc hem anat guanyant consciència de la importància de fer activitat física per estar bé físicament, però també per estar bé mentalment.
1: Que és el que apuntava la Rosa. Sí, a més, el que deies tu, la marxa nòrdica, una de les gràcies és que tu estàs movent l'esquena, t'obliga a mantenir una postura més recta. Està molt aconsellable.
11: És molt disciplinat. Jo vaig tenir que fer un curs,
1: persones que necessiten, fer-ho.
11: És amb el que vaig...
1: I justament, no? Bueno, moltes poblacions s'organitzen, i a més l'organitza ajuntaments per uns preus que són...
11: Aquest que diria no és de l'Ajuntament, però el preu és tirat.
1: És tirat
11: per tot. Pagues el curs perquè realment sembla que sigui només caminar amb bastons, i no, té la seva. Vaig fer el curs de 4 hores i vaig acabar rebentada allà a Can Oriol, me'l van fer, i mous... diu que el 80% dels músculs, que la majoria de vegades amb cap exercici els mous, és molt fort. I jo volia dir una cosa també. Ara també hi ha moltes possibilitats. Si tu no tens possibilitat d'anar al gimnàs per lo que sigui, perquè t'agafa lluny, pel que sigui, perquè no ho pots pagar.
8: Ah, no pots pagar, exactament.
11: Vale? Hi ha moltes plataformes online, perquè jo també estic apuntada en una plataforma d'aquestes, que hi ha classes des de 20 minuts fins a una hora. De molts tipus, des de ioga, o sigui, molts tipus d'allò. Jo és que amb el tema dels gimnasos sóc una mica d'allò. Jo
1: I, no i a puc més gratuïta, entendre... Hi ha gratuïtes
11: sí,
1: també.
11: Sí, em sembla que pago 2,90 al mes.
1: Jo,
11: Però, per exemple, jo, personalment, trobo... O sigui, i més aquí a Rubí, sent el que sigui Rubí, hi ha un entorn maco, natural, per fer això. Jo, la gent que es passa una hora corrent amb una cinta, arriba amb el cotxe, es fica dalt la cinta, posa a córrer amb la cinta amb una tele davant, punyeta, surt a córrer a Can Xercavins. No sé com dir-te, vull dir que jo també l'esport l'entenc d'una altra manera. Saps el que vull dir?
8: Tampoc ja dona per lúdica d'allò que estàs fent.
11: Clar,
8: i és molt agradable passejar. Jo recordo que el metge em va dir, mira, excuses no n'hi han, perquè caminar és gratis.
11: Clar.
8: Em va dir, caminar és gratis, com diem, busca un entorn que t'agradi i camina, no?
11: Sí, és el que et dic, arriben amb el cotxe més... a la parca en el gimnàs i comencen a córrer allà. Sí.
12: Hi ha molts parcs de Rubí que hi ha uns trastos que jo veig a Can Oriol i vaig a caminar un parell de dies a la setmana i hi ha gent al dematí primera hora fent exercicis en allà.
8: I la llana.
12: I la llana no ho sé, però jo l'he vist a Can Oriol i estan fent... I bueno, vull dir que això sí que
11: si vols, ho pots fer.
8: Ho pots fer, sí.
1: 93-588-59-60, si ens voleu dir quina és la vostra pràctica esportiva, quina és la vostra mirada, si practiqueu, si no, si aneu al gimnàs, si preferiu estar en una cinta corrent o preferiu caminar, o que són dues coses, són dues mirades també diferents. Si sou dels que teniu una rutina, si sou dels que a l'esport potser us ha ajudat a treure pastilles, perquè això passa, ajuda a la tensió arterial i a moltes altres malalties que estan relacionades amb l'obesitat. I això també és un tema interessantíssim. 93-588-59-60. Joan Manuel, tu no has dit gaire cosa.
7: No, jo vaig provar el que deia la Rosa, vaig provar jo de la cinta, fins i tot en el temps de la pandèmia vam comprar una. Mare de Déu, quin cunyàs.
1: Mare de Déu, quin cunyàs és el resum.
11: Paga 60 o 70 euros al mes per anar a córrer amb una cinta? Jo ho trobo avorridíssim.
7: A més, ens va costar un pastó de nassos, menys mal que...
8: A més, no socialitza. No socialitzes, no coneixes gent. Hi ha una part del que ell deia, no, també, no només l'esport físic, sinó la part de socialització, del grup, de trobar-te...
11: Va molt bé tenir un gos per fer esport.
8: Això també.
11: Va molt bé. Com que l'has de treure a passejar, a caminar i tal, vulguis que no...
1: Mira, la temporada passada vam entrevistar, hi ha carreres que es fan amb el gos.
11: Veus?
1: Hi ha tota una cursa, també, internacional. També teníem aquí atletes rubinenques amb els seus gossos, que les vaig entrevistar aquí, i que era molt interessant també. Però us haig de dir que el que dius de la Cinta, el que crea molta comunitat és anar també a classes dirigides, fer en grup. Sí. Llavors, o inclús els mateixos que comparteixen, potser la sala de màquines també fan comunitat, o els que estan en una Cinta, però no és que facin allò. Hi ha classes, per exemple, que es diu de bootcamp, que és tot un grup que es coneix dia darrere dia. Sí, no? Ja. Però que em refereixo que fan Cinta i després fan força i passen a Cinta i són també tot un grup. És a dir, entres en una dinàmica que també hi ha gent que està en el gimnàs, que fa una part allà dintre del gimnàs, però hi ha molts altres que surten per la porta i ja tenen un recorregut, la seva part de 4 quilòmetres o 5 quilòmetres, els veus corrents i després tornen, que és el que tu dius, eh? Dius, hòstia, jo quedar en una Cinta? Doncs pues no, aquesta part me'n vaig a córrer per allà i ara ja vinc. Clar.
8: Saps què és bo de tot el que estem parlant? És que en tot moment que estàs fent aquesta activitat física no mires el mòbil. I

0: M'he vingut a dalt, eh? Jo em quedem i m'ha sortit d'abracem-nos, eh? T'he vist a ti? M'ha sortit d'abracem-nos.
1: Per què deu ser?
2: En ràdio això es nota molt. Jo noto molt, per exemple, que jo, per nassos, per lo que toca, haig de fer entrevistes per telèfon. Home, i una entrevista per telèfon a una entrevista en l'estudi hi ha una diferència abismal. Jo que em dedico especialment a la música, perquè clar, quan fas una entrevista via telèfon, clar que pots fer meravelles si vols, però només t'arriba a dir-li i quan surt el disc i que, de què van les cançonetes i quan el presenteu, perquè clar, tu no veus a la persona.
1: La persona.
2: Quan tens aquí a l'estudi, tu com que la veus, saps constantment com està reaccionant aquella persona. I és més fàcil de poder arribar alguna cosa més que dir el títol del disc, en el meu cas, i poca cosa més, no?
0: Clar, és que experimentes aquella persona, sents aquella persona, llegeixes, és la part més humana, la tens allà presencialment.
2: La comunicació no verbal, no?
1: Doncs res, en tot cas reivindiquem que hi ha d'haver espais i que hi ha d'haver instal·lacions esportives suficients com perquè a la nostra ciutat molta gent doncs, que es va incorporant, per dir-ho així, això, no? La pràctica esportiva.
3: Jo que t'estiu
1: tingui espais per fer-ho.
3: A piscines fora de Rubí.
1: Home, clar, és que
3: vaig anar un dia a Rubí.
1: És que no.
3: És horrorós.
1: Però és que durant l'any hi ha com una mena d'overbooking. O sigui, saps allò de sale uno entre otro, sale uno entre otro, sale uno entre otro. I dius ostres, per què? Perquè és que no hi ha...
3: Si
1: no
3: vols
1: hi ha
3: anar a nedar, ho tens fotudíssim.
1: Nedar i qualsevol activitat que tingui relació amb l'aigua, perquè hi ha els cursos de la canalla, els... vull dir, la piscina té ocupació humana. Humana, o sigui, no hi cap més gent. Llavors, o sigui, i parlem de la piscina, que en aquest cas jo crec que es pot considerar piscina, que és Can Rosés, i el que es pot considerar, doncs, que és una piscina més petita, que és una pileta més petita, que és el Duin. No? El d'un esport, però ja està, 80 i pico mil habitants.
3: Jo he anat a l'esport tenis aquest estiu, que està de conya i el preu és el mateix, o menys, et diria. He anat a Castellbisbal, perquè vaig anar un dia, només vaig anar un dia, perquè a mi m'agrada, ni que sigui per un carril sol, m'és igual, que nedar una mica,
1: ja
3: no vaig ja a jugar a pilota, saps? És impossible.
1: Sí,
3: o sigui, són 80.000 habitants, o 80 i pico, per una piscina.
1: I els estius cada vegada seran més calorosos. Clar. Hi ha molta gent que no
3: jo
1: marxa
3: no
1: de Rubí, que no pot marxar de Rubí.
3: Jo els pocs dies que he estat aquí he anat a piscina i he anat fora.
1: Si
3: hasta la Floresta vaig anar un dia.
1: Clar, tu veies moltíssima gent, o inclús veies entrevistes, no?, als mitjans de comunicació, i la gent et deia, jo la manera de combatre la calor ha sigut com aquell que diu passar-me el dia a la piscina, amb la canalla, des de primera hora al matí fins a les 8 del vespre que tanquen, com aquell que diu, i tal, clar, aquí a Rubí, això impossible, perquè la piscina admet molt poca gent, la piscina descoberta que hi ha. Doncs la gent es busca la vida. Si tu fessis una enquesta ara mateix o tinguessis les dades de quanta gent de Rubí, per exemple, va a Vallparadís, et sorprendries.
3: Bueno, i el
1: de
3: que
1: quanta gent va
3: tenis.
1: A Sabadell?
3: Jo no sabia que estava oberta.
1: A Castellbisbal, que té un complex de piscines, sí. Si recollissis les dades aquestes, veuries que la gent s'escampa absolutament, perquè si no tens recursos...
3: Ja et dic, a l'esport tenis un dia, al migdia, a l'esport tenis, jo no ho sabia, que no, perquè jo no soc sòcia a l'esport tenis, que estava oberta
1: a la gent.
3: I un dia era quarts de... Em sembla que era la una, quarts de dues del migdia, estàvem sols, jo i la meva parella i la meva neta.
1: Sí. Perquè la gent no sap...
3: Com... Després, a partir de les 4, va començar a venir gent...
4: Però ja has d'agafar el cotxe, has d'anar fins allà, caminant és molt complicat...
1: I té una capacitat...
3: Bueno, hi ha l'autobús, eh? Hi ha l'autobús, jo he pujat amb autobús, jo és que faig servir amb l'autobús.
4: Esteu parlant d'una cosa...
1: A més, és pseudo-privada, vull dir, és pseudo-privada.
2: Que també has d'agafar alguna...
1: Que en el fons és... Llavors, sí que admeten que hi entri gent, però fins a cert punt, perquè, clar, vull dir...
3: Però és que no hi ha la gent de les urbanes... Jo crec que hi ha la gent d'allà de
1: l'esport tenis és dels... L'utilització és dels socis, jo he sigut sòcia de l'esport tenis uns quants anys, no? I l'utilització és de...
3: Però jo no sabia que era obert. Està obert al públic, eh?
1: Sí.
2: Carme, què volies? I pots quedar-te a dinar, també.
4: Això que és de comunitat...
2: Sí.
3: Que ho vaig fer també.
0: Sí, moment, sí. Que,
4: jo
0: un
4: tinc
0: moment.
4: una anècdota d'una ciutat veïna que el seu alcalde anava al gimnàs i es trobava amb treballadors de l'Ajuntament, i si aquell dia, per exemple, ell tenia una reunió amb aquesta gent i no els havia vist, no tenia manies de dir, escolta'm, avui no t'he vist al gimnàs, i això és molt necessari. I la gent es quedava rient

0: que els tenia com no controlats, ja, ja. Com que s'hi trobava tots els dies,
1: sí, sí.
0: Llavors doncs, pues, si anava a una reunió, aquell dia coincidia que aquella persona no havia anat pel que fos, deia, escolta'm, que no t'he vist, què ha passat? No?
2: Al gimnàs.
0: I era molt divertit. Jo penso que
1: sí,
0: era un alcalde que feia comunitat a tot arreu, no? I aquest, en aquest cas també el feia al gimnàs. Era divertit.
2: No, no, si uses...
0: Era divertit.
2: Clar, si uses les instal·lacions... A veure, jo sé que la nostra alcaldessa fa exercici amb gent amb entitats de la nostra ciutat. Vull dir, ella fa exercici, suposo que se la deuen trobar, doncs, però clar. Igual que te la trobes al Mercadona
1: sí, sí,
2: comprant...
0: És que, bueno, però...
1: Em passa a mi que em trobo amb altres persones de l'Ajuntament, no, justament, en les sessions... I fa
0: però és que
1: ella
0: els deia,
1: vas a córrer.
0: No? Escolta'm, Toni Bravo, què ha passat que el dilluns no hi vas
2: no
0: anar?
2: No vas anar, no?
0: Com és? Sí, què ha passat?
1: I passa això. O sigui, has fet campana, no? Què ha passat? No?
0: Jo ho trobava genial.
2: Amb el poc que ens agrada el control, ara sí, sobre ens controlarà.
0: A mi no m'agrada gens.
1: El tema de les infraestructures, per exemple, la piscina, que és pel que apunteu, pel canvi climàtic, doncs clar, sí. Que a la vegada és més important, que es fan millores, perquè s'han fet millores. Al pavelló de Can Rosés tenim les noves instal·lacions del GAER, el Club 25 de Setembre, però clar, això és un tema...
0: Estem parlant de piscina.
1: Clar, estem parlant de piscina, però em refereixo que hi ha una sèrie de recursos i que això hauria també d'entrar perquè cada vegada doncs, ens trobem més de la mateixa forma que hi hem parlat en aquesta tertúlia, de zones que a l'estiu es pugui estar al carrer i que estiguin almenys doncs, amb un tendall o alguna forma que doni ombra també als carrers. Però... quan es fan concerts, quan es fan... perquè cada vegada la tendència, i pel que estem veient, perquè anem batent rècords de calor... doncs és que es necessiten aquells espais tant d'aigua com també a la ciutat, no? Que s'hauran, i això és a nivell global,
2: Verd. Però hem canviat de paradigma, perquè fa uns anys enrere, recordeu-vos-en, tot era canviar places que tenien arbres per places dures
0: amb manteniment.
2: Amb el tema de manteniment, amb arbres que tinguessin millor manteniment, perquè clar, parlem de piscina, parlem d'aigua, però quan vinguin les restriccions d'aigua, llavors parlarem de que no tenim aigua. Però vaja, que tot s'ha de trobar aquest encaix, no? Però és veritat que moltes ciutats van deixar enrere aquelles places que sí que és veritat que originaven problemes quan plovia o quan... No? Perquè, a més, donaven menys manteniment, no hi havia un jardiner cuidant-les, en fi, i amb arbres, això, que es van tallar arbres i es van posar plantes...
0: Però hi ha molts sistemes d'asfalt que xupa l'aigua, molta cosa.
2: I ara ens n'adonem de que no, de que aquell verd ens falta perquè allò pues, atenua la temperatura i que
0: s'han
2: realment...
0: S'han de fer coses. El que passa que jo, si puc fer un incís, ja sé que no toca, però jo, que em diguin que les tires aquelles blanques que han posat el Francesc Macià baixin la temperatura de 5 a 10 graus, per l'amor de Déu,
1: ens tracta expliques,
0: uns plàstics que han penjat al carrer. A mi que em perdonin, però o sigui, a mi que no em tractin de tonta, ho dic així de clar. O sigui, que surtin venent, que aquelles tires baixen la temperatura de 5... Jo em pensava que era de 5 a 6, i no, vaig veure la notícia bé... i posava de 5 a 10 graus, per l'amor de Déu. Si tu passaves per allà a les 3 del migdia i es veies la gent arrambada a les façanes, amb totes les tires, aquella sorolla en feien, però fresqueta no. O sigui, era un incís que volia fer, perquè és una cosa que vaja, que a mi em sap greu que ens prenguin per tontos. I allò deu haver costat uns diners, i allò és molt plàstic, que si hem de reciclar, si tots ens hi hem de posar a reciclar... El plàstic aquell és molt plàstic,
2: Però hem de fer com el Japó, no?, que els hi airegen aigua d'aquella.
0: Posa lones, que les tinguis ja als ganxos de cada any, però aquells paperets, per favor, i que et diguin això, que baixa de 5 a 10 graus.
3: Alguna cosa baixa, per això.
0: Que baixa alguna cosa?
3: Sí, home, jo noto, jo passo cada dia per allà.
0: Amb la calor?
3: Amb l'ombreta que fa allò, compara, sí.
2: S'hauran de trobar
3: sistemes. No crec que 10 graus,
1: sí, però... s'ha de provar. Digues.
0: Si fos així, ja haguéssim de
1: veure
0: els altres municipis.
1: Mira, ara nosaltres les estem veient.
0: Això. Mira l'ombra, si no hi ha ombra. La gent camina per on camina la gent.
1: No, sí que em fa la gent.
0: Home, a veure.
2: Una miqueta, però...
0: Mira per on camina la gent.
2: És poc. Per intentar buscar l'ombra.
0: De 5 a 10 graus no cuela.
3: No, potser no. Això ho sé.
2: Intentes buscar l'ombra.
1: El que està clar és que s'han de buscar solucions a nivell, no només de Rubí, és a nivell de tota Catalunya. Perquè les onades de
0: perquè
1: calor...
0: Això, tot això,
1: gran,
0: això
1: no, i llavors s'ha d'anar provant.
0: Això anirem a pitjor, Això està claríssim.
3: Ja que parlem del tema, els parcs infantils... amb aquells tobogans metàl·lics que qualsevol pujar a un nen en allà a l'estiu perquè el fregeixi.
0: Jo el primer que faig és deixar la pell. És horrorós.
3: És impossible.
1: Has d'anar a l'ampolla d'aigua, que ja la portaràs calenta també.
0: No, si hi hagués ombra.
2: Tota la vida havíem tingut, perdoneu-me, però tota la vida havíem tingut tobogans de fusta. Sí o no?
0: Sí, però ara es veu que no...
2: Jo era una gran usuària del tobogan.
0: Ara no són tan homologats, no sé per què.
4: No són higiènics.
2: No són higiènics.
0: Ah, o sigui, els nens quan toquen el terra que no es neteja, no passa
2: res. Hem sortit tots malament.
3: El metàl·lic sí que ho som, perquè com que no puja cap nen...
1: Sí, clar. No, el metàl·lic està calent allò, està roent a l'estiu, el metàl·lic.
0: Però jo sempre dic que la meva neta...
1: I aquests tobogans grans d'alumini...
0: Deixa'm tocar, perquè...
2: Has de tocar, clar.
0: Perquè normalment a les places infantils no hi ha gaire ombra. Llevat de la de plaça Doctor Guardiet, que s'ha de dir que aquell trosset hi ha ombra, llevat d'aquella... Les altres no hi ha, vamos. Ja no tinc la de la Serreta, a la plaça de la Serreta no veus ni un ànim.
4: S'han de treure els nens a la tarda, perquè el dematí a les 12 del migdia tampoc
0: no
4: s'han de treure.
0: No, allà a la plaça aquesta que dic jo, Doctor Guardiet, fa ombra fins i tot al matí.
4: Sí, la conec, jo també he patit nens.
2: Perdoneu-me, no vull posar la mateixa saca al tema, però com els gossos, no? S'han de treure al matí, última hora del dia, no?
0: Pobrets, que es cremen.
1: 93-588-59-60, 93-588-59-60, també hi ha un tema que va cremant, en certa forma, emocionalment a la població, i és el fet de no poder sortir aquests espais verds que els que estan prohibits per la pesta porcina. Però a Rubí portem 6 mesos sense cap positiu de pesta porcina. El que passa és que les restriccions continuen. Això serà almenys fins, com a mínim, fins al mes de desembre. Havia llegit que havia de passar tot un any.
0: Però per què ens han posat a la llista? Perquè ara han deixat només 11 o 12 municipis amb les restriccions i ens hi han posat a nosaltres.
4: Perquè tenim Collserola
1: aquí. Van trobar un exemplar, crec que va ser el primer al mes de març, després van trobar... No, el de mes de març és el segon. Al principi de la pesta porcina, després al mes de març, i han passat 6 mesos. En teoria, que diuen és que... Bueno, n'han trobat 2. El que diuen és que hauria de passar tot un any per aixecar les restriccions. Però, clar, no estem en el, per exemple, els que s'estan trobant és més a Collserola, també a Sant Cugat, i llavors seria a veure... podem escoltar, si de cas, el conseller d'Agricultura, l'Òscar Ordeig.
5: El país s'hi juga molt, i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
1: Clar, els casos positius de les últimes 3 setmanes es concentren a la zona baixa de Collserola, al sud de Sant Cugat, a Molins de Rei o Barcelona, i a Rubí no es pot entrar a cap part del medi natural. S'ha de restringir el pas de persones per camins asfaltats delimitats. Zones com el parc de Can Oriol, Torrent dels Alous, es consideren àrees que són periurbanes. S'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas.
2: Tancat. Si hem arribat fins aquí, jo crec que hem d'arribar fins al final. Vull dir, amb això el conseller, jo crec que té raó, no es pot donar un missatge de que això ja està solucionat quan no ho està, i a més podem recaure d'una manera important. Per tant, si hem arribat fins aquí, hem d'esperar el que pertoqui. I dic, hem d'esperar, i sigueu bons, i no us passeu. No us passeu la prohibició pel foc.
0: Bueno, hi ha molta gent que se la passa.
2: No us passeu la prohibició pel foc.
1: Clar, per exemple, el que ha passat, sí que ha passat que la caminada, o acti... Bueno, clar, ja...
2: La caminada nocturna.
1: Ja el que és...
4: I la marxa.
1: Sí.
0: Bueno, és una responsabilitat.
1: La caminada nocturna 2026. S'hi van suspendre, el que tu dius. La travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya, la volta BTT, no?
0: És normal.
2: Tot el que hagis de fer.
0: Ara jo demano que quan s'acabin les restriccions i estigui tot aquest mal tràngol superat, tornin a treure tots aquests cada 2 metres els bonys de la carretera. Ja no els passos aquells canadencs. Hombre, a l'entrada de Rubí, per exemple, per Terrassa, hi ha com uns 100 metres, que cada 2 metres hi ha uns bonys, perquè vagis a poc a poc, i llavors ve un pas d'aquells canadencs que diuen... Allò de que, si volen deixar el pas canadenc, que el deixin. Però, ostres, allò, tu saps, ja hi ha...
1: Però si estan per reduir la velocitat, per alguna raó...
0: No, els van posar pel tema de la... Perquè redueixis la velocitat i llavors en el pas aquell canadenc, que és de ferro, representa, vagis molt lent. però per la mort de Déu, tu saps les caravanes que es fan en allà aquell tros?
2: I no només
0: que
2: això,
0: ja hi havia.
2: Tu saps la feina que els estan donant als tallers mecànics? Sí, la gent que hi ha emprenyada perquè se li ha fotut la suspensió. Vull dir, de verdad que això esto no és atractiu.
0: Jo ho demano des d'aquí.
2: Esto no da votos, eh?
1: Mira, abans parlàvem dels efectes especials de no digitals, sinó manuals. Clar, ara estàvem parlant de la pesta porcina, doncs en sortia un... Clar, que podem fer nosaltres...
2: El marrano. El marrano. No, però és veritat que hi ha molta gent, entre cometes, enfadada. I no és pel fet que hagis de reduir la velocitat, no. Perquè si tu l'has de reduir, la reduiràs, sí. I ja està. Vale? És que aquell...
0: Però amb dos n'hi ha prou.
2: La que no sé de qui és responsabilitat, això, eh?
0: Això suposo Diputació. Que de la gent, eh?
2: No,
6: Diputació, les carreteres són Diputació.
0: Claro, però jo també, demano, jo des d'aquí si ens senten ho demano.
2: Tingui clar de qui és responsabilitat, sí. Perquè llavors ho confonem tot, eh?
0: Sí. Sí, sí.
2: No, doncs...
1: Bueno. Ja fas bé, Lídia, eh? 93-588-5960, va, que us volem escoltar. És difícil, a vegades, agafar el telèfon,
2: sí,
1: i trucar.
2: Home, sí.
1: I més de veu, eh?
2: Si, però si estàs
1: WhatsApp,
2: a casa...
1: encara estaria...
2: I ho sents i no truca, sí. I costa trucar.
1: Que anem a per un altre tema, que en Comú Podem, que qualifica de decebedora, insatisfactòria la informació que ha donat la consellera, l'Olga Pané, sobre l'Hospital de Rubí. En Comú Podem, de Rubí, ha trillat la visita, doncs, va ser aquest dimecres, de molt decebedora, amb molta indefinició. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, ha remarcat que la consellera ha deixat certa incertesa, després d'argumentar que el nou centre no tindrà quiròfans per a operacions de caràcter ambulatori.
2: Això no és incert. No?
1: Per Medrano, això contradiu el que la mateixa consellera havia dit en una altra visita que va fer a Sant Cugat del Vallès. Això va ser el gener del 2026, i encara que no es conegui, doncs, el pla funcional, que no està enllestit, que se suposa que estarà a l'octubre, i llavors és el primer pas necessari per després fer la cessió dels terrenys, doncs amb aquest anunci de la inexistència de quiròfans, doncs ens deixa amb l'ampliació de la possible data d'obertura del centre, que es podria allargar fins al 2034. Ara ja es diu quasi això, eh?
2: Quasi el 2030.
1: Quasi caix. Centre...
2: Quasi caix.
1: No he volgut fer acudit.
0: I què vol dir caix?
1: Centre d'Atenció Integrada en Salut, caix. Ai, és que jo he dit
0: integrada
1: quasi.
0: Integrada en Salut, és una mentida.
1: És que com havia de sortir i ara surt a l'octubre...
3: A mi m'agrada el nom, eh? Caix.
1: Però és caix. És que... Que en català tindria...
0: He de dir que no tenen vergonya.
4: Però és que...
0: No tenen vergonya.
1: Ha estat quasi, eh?
3: Amb el que ha dit la consellera, el que va dir la consellera a Sant Cugat i el que ha dit a Rubí, això potser vol dir que els de Sant Cugat tindran quiròfans i els de Rubí, no?
2: No. Jo crec que va deixar clar tot arreu que no n'hi ha.
6: Jo crec que mentre...
0: Sí, perquè Sant Cugat estan enfadats.
2: Que dirigiu-vos als hospitals de referència. Per aquestes coses, per segons quines coses, continuaran sent atesos...
1: En teoria deien pels més greus, eh?
2: Clar, continuarem sent atesos els rubinencs i els sancugatencs per l'hospital de
0: referència. I per el que se suposa, ho continuarà... Quan ho obrin, si és que jo ho veig, ho continuarà gestionant el Consorci Mutua de Terrassa. Llavors vol dir que serà el mateix desastre que tenim ara.
1: Bueno, Ània García, d'Anticomú Podem, clar, remana, el que està reclamant és la gestió 100% pública de la sanitat rubinenca.
0: Sí, bueno.
4: Però mentre hi hagi l'Hospital General, que és el que interessa que funcioni, vosaltres creieu que ens faran un hospital a nosaltres?
0: Però és curiós.
4: Al contrari, vull dir, el que faran és augmentar-ho i no allà.
0: Clar,
4: a mi m'és igual, jo si voleu anar a l'Hospital General...
3: Jo pensava que lo de la...
4: Encara que m'estigui morint, no cal que m'hi porteu.
1: Que vols dir, vols dir?
3: Lo de la Quirón, pensava que lo de la Quirón només era a Madrid.
2: I també. Aquí...
0: La gestió aquí és concertada...
2: Bueno, sí, aquí tindries Quirón, parlem també de Mutua Terrassa, perquè és un negoci, eh? Vull dir,
0: clar. Jo, per desgràcia, tinc el cap Mutua de Terrassa.
2: Clar, nosaltres tenim el cap que Mutua de Terrassa és seguretat... No, escolti'm, no s'equivoqui. Mutua de Terrassa és una mutua privada que té un concert amb la Seguretat Social per donar uns serveis i tal. I ho dona, doncs, en funció dels recursos, Mutua et dirà, no em donen recursos, no puc donar més bona atenció a la gent, perquè perquè la gent em deu molts diners i no em dona recursos. I d'altra banda, també podries pensar, ja, però ara donin vostè l'acte de l'última sessió que fan cada any, clar, amb els beneficis que reparteixen.
0: Ah, això anava a dir jo.
2: A veure com ho quadrem tot això, no? Clar. Però que sí, que tenim la idea de que és seguretat... No. És que...
0: Si hi hagués una voluntat política, a veure... En l'Hospital General s'estan donant un munt de serveis pagats per perquè el meu pare, sí, que no té una mútua privada, moltes de les coses abans de morir li feien a l'Hospital General.
2: Sí, coses que t'han de fer mútua de Terrassa...
0: L'Hospital General s'ha reflotat amb diner públic.
2: I tant.
0: Vale? Per tant, aquest hospital, que ja està construït,
2: que hi ha una part que no està...
0: Que hi ha una part que no està utilitzada.
4: Això és el que volen fer, eh?
0: Vale?
4: Això és el que volen.
0: Fes el servir... Bueno, però si,
4: però
0: si
4: hi ha una volen, part per que anirem a parar aquí, és que no us
0: hem... Bueno, és que és, un, és que a la cap i a la fi s'ha pagat amb diner públic, eh?
4: Això, bueno...
0: Sí.
1: Bueno, 60.000 milions també ens van pagar amb diners públics.
0: Sí,
1: i...
0: vull dir que...
1: D'on
0: que
1: dius... los he visto yo, eh?
0: Sí. Clar,
1: on
0: que...
1: els hem vist? El que sí que veurem per agafar, per intentar pagar aquest foc... Venen després els diables, justament per encendre-ho. Per què venen els diables, les tres colles de diables que dimarts vam tenir?
2: Estarem enfadats, sí.
1: Sí, estarem enfadats. Bueno, mira,
2: estarem enfadats, sí, home, a veure, no és el que esperàvem, no és el que es va parlar, no és, entre cometes, saps allò? És que,
1: dius, això
2: és que
1: passa som, tant a la vida.
2: No
1: és el que esperes,
2: no?
1: No és el que...
2: Diuen que tindràs un caramel i després tens una merdeta. Doncs,
1: quasi, és el quasi. És el quasi.
2: Però això no vol dir que nosaltres no reivindiquem, no demanem i no continuem lluitant perquè Rubit tingui una atenció sanitària en condicions. I hi ha tot un col·lectiu de gent que ho està fent i jo animo a tothom a sumar-s'hi i a
0: molt
2: continuar
0: malament
2: treballant.
0: La consellera que no va tenir nassos de sortir per la porta principal de l'Ajuntament i
2: per
0: sortir
2: per
0: la
2: habitual,
0: porta de
2: darrere. Jo això ja...
1: Anem a obrir una altra porta.
0: Bueno, però que sigui normal no vol dir que estigui
1: la porta,
0: ben fet.
1: Que anem a cultura, anem a obrir la porta, anem a obrir portes, anem a obrir finestres, anem a deixar que passi foc i aire, també. Foc pels
2: no
1: diables,
2: cal.
1: Eh? Foc sí, pels diables. Vale. Els diables. I també vam tenir dimarts aquí els castellers, vam tenir cantant en directe la glosa que faran avui, comença, que va ser divertidíssim, amb el Martí Pujol, amb en Marc, que ens, bueno, cantava aquestes gloses improvisades, amb els gegants, que també hi ha aquesta trobada... 70 anys.
2: Sí, 70 anys. 16 colles de gegants, 16 ja us ho dic.
1: Sí, aquest cap de setmana ho petem aquí, a Rubí. I tenim els tocs de Sant Roc, que comencen avui divendres. Vosaltres, que heu viscut... digues.
2: Jo vull dir, tocs de Sant Roc, m'agrada molt el nom, però és la festa major petita.
1: Vinga, la festa major... Festa major petita, i posem...
2: Ja l'hem perdut.
4: Sí, sí, no, no. Jo no l'he viscut mai, aquesta festa major. Hi ha coses de Rubí que me les he perdut o se m'han perdut.
1: Jo crec
4: i la
1: que
4: festa de Sant Roc sempre se m'ha perdut.
1: Per què serà?
4: No sé, suposo perquè no m'interessava massa, no jo què sé. Hi ha altres coses que sí que m'interessen molt.
1: Però clar,
4: molt.
1: És de la cultura popular tradicional catalana, el costumari popular, gegants, diables, castellers... Sí, sí.
3: Aquests són els que a les 9 del matí del diumenge foten els
2: pets. Sí, senyor.
3: Gràcies.
2: Sí. No, jo no, el que no... El que no sé és la...
1: Vols dir que te'l posen allà sota casa?
3: Sí, sí,
1: efectivament. Sota casa.
3: Podríem canviar cada any a un lloc diferent.
1: Mira, ara es tindràs aquí al sortir... Bueno, no, venen a les 11:15. O sigui, almenys t'esperes un moment i dius, escolta, ara sí que canvieu el lloc.
3: Meteu-la a un altre lloc.
2: Però ja dic, el que no sé és per què se li deia la festa major petita, no? Vull dir, perquè imagino que bueno, la festa major era Sant Pere i hi ha d'haver algun motiu per al qual a primers de setembre pues, m'imagino que deuen venir lligat en el tema de que és quan s'acabaven les feines al camp.
4: Hi ha pobles que tenen les dues festes. Sí, altres llocs, sí. Que tenen la gran, no?
0: I en diuen la festa major petita molt pocs.
2: Sí, molt. Bueno, de fet, és que la...
3: Hi ha el Rocío i el Rocío Pequeño.
2: Sí?
1: Qui no sàpiga... Anem a dir una miqueta el que hi ha, perquè hi haurà oients que ens estaran escoltant i diran festa major petita, tocs de Sant Roc. Divendres 18 arrenca amb força 14a trobada de bèsties de foc, que farà vibrar el municipi des del celler fins a la plaça Doctor Guardiet, el cor neuràlgic de la festa. Dissabte a la tarda, el torn del seguici no seguici. Diumenge matí, plaça Pere Aguilera, trobada de gegants, el que estàvem parlant, amb totes aquestes colles de Catalunya, de fora de Catalunya, perquè entre aquestes també, per exemple, venen de Castelló, diables infantils, què més hi ha? Concurs de sardanes, el tacatocs, batucades, tabal, propostes com el Fira de Vermut, concerts en directe, el Dalton Bank, l'Aurora Brothers Band... I també, és que avui parlarem també en aquesta tercera hora del Red and Black Festival que es fa a l'Espai de l'Aurora. És a dir, aquest cap de setmana hi ha tres bandes, no quatre bandes, que després parlaríem amb el Santi Ursula.
3: Que celebri la Festa Major Petita en un altre moment.
4: No, està
1: però
4: bé.
1: Però com ho podem reduir, tot això? Però si és
3: la festa. Festa Major Petita...
0: Hi ha gent per tot.
3: La
0: tenim gent
3: fer...
0: perquè pugui anar a un lloc, que sí, gent que pugui anar a l'altre.
3: La Festa Major Petita la podríem fer coincidint a... amb el Dia de la República, per exemple.
2: A l'abril?
3: Perquè sempre tenen que ser sants, i a mi pues els sants, sí, la veritat
0: també,
3: és que no...
0: Amb això també et dono
3: no
0: la raó.
3: No motiven molt.
0: Amb això també et dono la raó.
2: Però si doncs treu-li la nomenclatura...
1: Treu-li el sant, tocs de rock.
2: Festa petita, tocs de rock.
3: Si és de rock, llavors sí.
1: Veus? Va més amb l'actualitat.
3: M'apunto
1: el primer. I va amb l'actualitat. Tocs de rock. Que és el que farà l'Espai Aurora també, perquè són tocs de rock. Que
2: són tocs de humana. Rock, va.
3: Ai, com Déu mana, he dit.
1: Fixa't tu.
4: És que no ens hi podem...
1: La teva part espiritual...
3: Maldita societat.
2: Tens una educació judeocristiana.
4: Cada un que pensi que vull.
0: Que la tenim inoculada, que no hi ha...
3: Nosaltres encara tenim educació franquista.
2: Clar, però a veure, si fem en aquest país la Setmana Santa, explica-m'ho, si celebrem Nadal... És que com li expliques això a algú que no és...
3: Ho hem de
2: canviar. Que és ateu, absolutament.
1: Clar, clar. Mira,
4: o no sigui ateu. Jo ja he estat al Vaticà fa 4 dies i el meu net gran em deia: tu saps de tot? O no sé de tot. Ho he viscut i t'ho explico. Hi ha coses pues, que li van interessar molt. Perquè, clar, vull dir, hi ha quadres, hi ha històries que si no saps darrere de què va, pues passes de llarg.
3: Sí, sí,
4: i
3: sí.
4: Això, a la Basílica del Vaticà, el 4
2: però és que jo crec que la història
4: de setembre,
2: de les religions,
4: passa res.
2: La història de les
4: no
2: religions és important. Conèixer-les és important. Ara, que una religió marqui
4: això sí,
2: la
4: però
2: vida
4: bueno...
2: i el calendari d'una comunitat en què clar. Pot haver-hi gent que sí i gent que no...
0: En un estat que se'n diu laic.
2: En un estat que se'n
4: diu laic. Però això passa a tot arreu,
3: I jo torno a repetir lo de la Festa Major gran, que a més hi ha anys que ens foten un dia de festa.
4: Ens emmirallem amb segons quines cultures,
1: no?
4: Però...
1: No donis cops, no donis cops a la taula, que sentim el bum.
3: No, perquè, bueno, millor així, si no,
2: però jo sí estic d'acord amb tu, que l'història... Clar, vull dir, mira, quan el meu fill...
4: Jo reia molt per dintre, perquè pensava... Pobre, té 17 anys el nano, vull dir, no us penseu. I l'altre 14, l'altre ja va passar de mi, perquè és un altre país. Però...
1: Clar. Està en edat complicada.
4: No,
2: sí, però més que tu fas referència a coses...
4: Però bueno, al seu país va morir el rei i l'acaben muntar,
2: Sí.
4: A l'Iglésia, Això sí. La vispesa amb rastes. Uh-huh. Toma ja.
2: Bueno, són... Tenen una obertura més, jo crec que...
4: Però també a l'Iglésia,
2: és normal.
3: De quin país parleu? De quin país parleu?
4: On allà dalt, que Dinamarca, si va morir el rei,
2: Dinamarca,
4: i la germana...
1: No, Carme, el que deies del divendres que ve, que dius, no, és que estaré treballant, no sé si... suposo que estarà relacionat amb la cultura.
4: Sí, estaré al FITCAM, a Montmeló, que fan una fira de teatre
2: no vas a fer carreres,
4: No, les carreres no. Però mireu, de Montmeló fan una fira de teatre. Tenen allà la Fórmula 1, la 3,
2: sí,
4: no sé.
1: Que sona...
4: Que no cobra l'Ajuntament!
1: Que no cobra l'Ajuntament,
4: no cobra
1: què? El què?
4: El que beneficia la Fórmula 1 no reverteix a la ciutat i al poble de Montmeló.
2: No.
4: És que és... Pues així és.
3: No, els impostos del terreny, no?
4: No.
3: Això sí. Sí,
4: home,
3: sí.
4: Però vols dir que aquells diners... Hauria de ser un poble superric, un poble que els justicin...
2: On va parar la pasta?
4: No sé.
2: La gent, la gent.
4: No, els
0: hi ha un consorci, em sembla que és un consorci.
1: Jo que visc per allà al costat, sé que quan entrenen els divendres, o sigui, totes les poblacions al costat, tu vas caminant per la muntanya, que dius, que xulo, i sents...
4: Sí, és això. Pues mira,
1: dius, hòstia,
2: clar, però ella diu,
1: i estàs
2: si almenys,
1: a 20 quilòmetres.
4: Almenys,
1: però,
4: no, perquè quan fan aquest festival hi ha coses que, bueno, que s'han de pagar i tal, i els hi diuen, aquí no s'hauria de... No? I diuen, és que l'Ajuntament té el que té perquè no reverteix la Fórmula 1 amb nosaltres.
2: Ai.
4: Fantàstic.
3: Per cert, aquest cap de setmana hi ha mercat de música viva.
4: Això
3: de
4: sí, veus? Cada,
3: bueno,
4: cada
3: cap de
1: la Fórmula 1 organitza una entitat internacional que suposo que... No
2: bravo,
1: ho sé, eh?
2: Sí, seguiu el diner. Seguiu el diner.
1: Clar. Seguiu el rastre del diner.
2: Seguiu el rastre.
1: A veure, vaig a preguntar a la intel·ligència artificial.
4: Teníem un
3: rumiament que estava relacionat amb la Fórmula 1.
4: I demà a Cerdanyola.
1: Demà a Cerdanyola?
4: Sí.
1: El què?
4: Acabem...
1: Un altre festival de teatre?
4: Sí.
3: Un altre?
4: FIT.
1: El FIT. Però no,
4: Cerdanyola.
1: Però no és el mateix?
4: No. FIT.
1: FIT. A FIT. A fer? pit.
2: Oi, quina.
1: I després, sí, és molt complicat això.
4: Un dia et faré una classe especial. Sí. Si vols que sento de... aquí, podem estar fins a Nadal parlant per de tant, fires de lletra.
2: I que vas a veure espectacles i tal, per poder després triar. Sí, que xulo. Tenim una tastadora.
3: Sí. I per què parlem tant de teatre i de música, no?
4: Perquè
2: I dale.
4: No...
1: Però si t'he dit que tenim el ret...
2: No,
1: no? No. Si t'he dit que tenim el ret...
3: Mercat de Música Viva de Vic.
4: Home, perquè sí, perquè... I la Fira Mediterrània aviat, no?
2: I tenim Teatre Rubinenc, tenim Teatre Rubinenc al Casino la setmana que ve, aquesta no, l'altra, no?
1: A veure, explica.
2: Home, Metamorfosi, no, la càmera.
1: Ah, sí,
4: ah, sí,
1: sí,
4: la setmana que ve.
1: Ah, sí, estem intentant... Sí, mira, parlar amb en Jean Miquel.
2: Encara no hi ha entrades, sí. Eh?
1: Sí, sí, Metamorfosi.
2: Divendres,
1: allà...
2: dissabte.
3: Qui dirigeix la càmera?
2: L'Àngel Miquel.
1: Àngel Miquel.
2: Àngel Miguel.
1: Miguel. Ah, Àngel Miguel.
3: Sí, sí.
4: És Miguel, Miguel.
2: És Miguel, és Miguel. Sempre li han dit Àngel Miquel, jo la primera.
1: Jo també.
2: És Àngel Miguel.
3: És com als Pijuan dir-li Pijuan.
1: Sí. O Joan Manuel.
3: Joan Manuel, sí.
1: No, Joan Manel.
3: No. Avui en dia pots dir com vulguis, clar.
2: Com vulguis, sí, sí.
3: Li pots posar al nen el nom que vulguis.
2: I suposo que hi ha més coses, més activitat, allò de... de la ciutat o més...
4: Sí, després ja comença tota la temporada.
2: Ja comença, no? Carme, sí. T'ho informen. Sí,
1: amb l'Àngel Miguel, a veure si podem tenir-lo també a la setmana vinent, o algú també de Metamorfosi, perquè aquesta és la idea, no? També de que podem fer una entrevista que ens puguin explicar, ja que és
2: d'aquí. I farem cinema Gaudí, també? A veure si
4: sí que hi és, sí? Sí que està anunciat.
2: Mm. És aquella cosa...
4: A la sala.
1: I mira, la setmana que ve també tindrem... Sabeu que hi ha un actor rubinenc que ha participat en la pel·lícula Cronos?
2: Quin? Sí.
1: Zacarías es diu.
2: Ah, mira que bé.
1: I mira, acabo de fer una estoneta per la setmana que ve, doncs no sé si el dimarts o dijous, estic pendent de l'Àngel Miguel, doncs
3: per tenir just l'última pel·lícula que he vist en cinema.
1: I què tal?
4: Però no, però
3: està bé.
2: Està bé, està bé.
3: Però és part policiaca, eh?
4: Sí, és un thriller policiac, sí.
1: Ell feia d'un dels... aquest actor rubinenc, jove, feia d'un dels terroristes que està en l'hospital, jo no l'he vist encara, Cronos, i que sí. Està allà en el llit de l'hospital.
4: I segons els companys de l'escola, això és estigmatitzar molt en aquest noi.
1: Ah, sí? Home, per què?
4: Perquè és un noi que és àrab, musulmà, Ah. Llavors...
1: Jo és que no ho he vist, no he vist la pel·li.
2: S'està donant molta... Sí, sí. Molta...
4: Bueno, és igual, a mi van dir els seus companys.
2: S'està donant molta visibilitat al xicot que ha cobert la informació a Ceuta, és un estudiant de l'Autònoma,
4: sí, sí.
2: Que havia estat alumne del meu marit, del Vicenç,
4: sí.
2: Que em deia que era un alumne fantàstic, i ara farà això de l'InfoCA, i no sé què més, i sí,
4: bueno,
2: clar, la seva...
4: Els companys
2: la seva,
4: de l'Institut em van dir això, no?
2: La seva part física, que és marroquí, clar, i el xicot és... Però, que, vamos, fantàstic, és un professional.
1: Clar, és el que tu dius,
2: el
1: problema no és l'actor o no és aquest periodista, el problema és l'etiqueta que li estan posant la resta.
2: Posi l'etiqueta perquè...
4: Aneu a veure la primera llei de Newton. Aneu.
1: Perquè
4: us explica tot això.
1: Explica això.
4: Sí, sí.
3: I la setmana que ve aneu a veure la bola negra.
2: Ah, clar, també, hem d'anar a veure... El tema de posar...
4: Etiquetes.
2: És allò que dius, no? Vull dir, jo cada vegada... cada vegada no, sempre he estat molt en contra de posar etiquetes, no? Vull dir, tu ets tal perquè ets d'aquí. Tu tal perquè ets... Escolti, no. Cadascú és de llambol, però no cal etiquetar, vull dir, no cal que... És com si féssim guetos,
1: no? No, és que el nostre cervell funciona molt amb etiquetes i amb imatges, sobre que relacionem en lloc de la persona. En lloc de mirar moltes vegades les persones, mirem la nostra idea.
4: Qui els porta?
1: Aquí.
2: Sí, sí, les mames.
4: Eh?
2: Les mames.
4: No només les mames, sinó que hi ha
1: escoles
4: de Rubí... que segons quina vol anar a portar els seus nens.
2: Ah, sí,
4: s'ha canviat una mica.
2: Això és cert.
4: Però aquí hi ha una escola al centre del poble, la va costar Déu i ajuda que anés la gent
2: I encara del ara, poble. I encara ara, exacte, i encara ara.
4: Quan, la gent del poble,
2: Quan té un dels projectes educatius potents... És que
4: s'hi van posar unes dones al davant que van tirar endavant l'escola.
3: Aquí hi ha jo comentaris que he sentit, per exemple, que ara hi ha escoles d'aquí del centre públiques que la gent no aneu allà que hi ha un tant per cent molt elevat de gent.
4: Ha tornat aquesta idea.
2: Mira que és curiós. Mira,
4: ha tornat.
3: Que si el 70%, el 80%...
2: Però miren això, Joan Manuel...
3: I el porten els maristes.
2: Perquè tenen patis molt grans i això es veu que compta molt. Així de clar, el sistema educatiu.
3: Però a part de la xola hi ha Pau Casals que també...
2: Però, sí. Però que tenen en compte això, i t'ho puc dir perquè fa un parell de dies precisament em parlaven d'aquest tema, i no tenen en compte el projecte educatiu de l'escola. I tu et mires, col·lectiu de, i no direm el nom de les coses perquè no volem nosaltres posar etiquetes, però que és potentíssim i que està molt bé i que, però clar, hi ha gent que la seva mesura per triar una escola, i escolta, i la seva llibertat, només faltaria, és que tingui unes bones instal·lacions esportives, vale? I ja està, que sigui religiosa o no, fins i tot gent que no ho és de religiosa i que acaba portant la canalla i que després es troba amb, clar, amb unes realitats, amb unes coses que ell escriu, però que no ho veies, si tu no, d'allò no pots, no pots
4: mira, en això i també en lloc que hi hagi l'ESO.
2: Exacte.
4: Això influeix
2: i saps quina és? És que jo no vull que el meu fill, el fill, em deien, s'hagi de passar els primers anys aprenent català, perquè el meu fill i filla ja en sap, català o castellà és igual, sí. En aquest cas va ser català perquè parlàvem en català, però vull dir, i tu dius, perdona? Sí. Perdona? Mm. Bé, perquè clar, endarreriran l'aprenentatge al nivell de...
1: Anem endarrerits perquè falten 20 segons. No, són i 58.
2: No? Vamos que no vamos.
1: Són i 58 encara.
2: Són i 58?
1: Minuto 12, clar.
3: Jo aprofito per dir que tothom se'n barreja.
2: Clar que sí.
3: Són barreja, del que vulguis tu, tot...
1: Anem a veure.
2: La barreja enriqueix, mai disminueix, sempre enriqueix.
3: Jo sempre ho dic, jo estic orgullós de tenir dues cultures potents a dins meu.
1: Però i més, si la cultura àrab va estar aquí present durant 800 anys, aquí qui més o qui menys ja té sang àrab, també.
2: I tant.
1: Sí, anem a veure.
2: Oh,
1: sí,
2: tant.
3: Jo la
1: 800
3: tinc
1: anys ja en direm, poble, si no...
2: Som un poble que tenia...
0: O pels meus avis, per part del meu pare, eren d'Almeria.
2: I ha passat tothom, home.
1: Perdoneu,
0: i encantar la vida. I vaig anar al poble, vaig flipar de lo maco que era.
1: Ens queden, 25 segons. M'estan escrivint per WhatsApp que per portar la contrària del que heu dit d'esports, resulta que jo m'he esborrat el mes de setembre.
2: Hola! Bravo!
1: Sí, en lloc d'apuntar-me, dic jo, porto la... Sí, bravo.
2: Molt bé, si no hi ha d'anar...
3: Si no hi ha d'anar,
2: ben fet que fas.
4: I que no pagui, clar.
1: Moltes gràcies, Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i Rosa Latorre per compartir aquest temps.
0: Que vingui la setmana que ve, eh?

0: Vinga, va, com diu la Pamela Martínez, començam aquesta tercera hora de Rubí al dia amb la secció de cinema, que ja tenim preparat el Jacint Fornols per parlar del Festival de Venècia, del Palmarès, de pel·lícules en cartellera, de les properes estrenes d'aquesta setmana. Descobrirem de qui és aquesta lletra. Novetat d'avui, que ja donarem més pistes. Bueno, direm qui és i com sona aquesta cançó. Després dels tocs de Sant Roc tindrem a les colles participants de Diables, Diables Rubí, Diables Rubeu Rubí, Diables Riera, per parlar d'aquest paper dels Diables aquí a la nostra ciutat. I ja tancarem amb música, perquè aquest cap de setmana doncs també a l'Espai Sociocultural de l'Aurora hi ha el Red and Black Festival i tindrem el Santi Úrsul. Tot això i molt més en aquesta tercera hora de Rubí al dia, que comencem ara.
1: Rubí al dia.